0: A l'hora de l'eclipsi a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus i amb xafogó sobretot a prop del mar. I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que ja seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions en general, diem, seran favorables, particularment en algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no seria en condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord, les condicions seran ara mateix no són gaire bones.
1: Doncs demà ho acabarem d'afinar. Ens quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar d'Abelardo de la Espiriella ha decretat l'estat d'emergència, enviat especial a Bogotà, Colòmbia. Colòmbia, Joan Biosca.
3: Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
5: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo, y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida. Y todo puede estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Això sobre el terreny, però pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
7: Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
8: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
7: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
9: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
7: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
1: Sentíem les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors.

0: La xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
2: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
1: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors. Es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
3: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
1: I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
4: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
1: I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i finalment la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Sarnades.
5: Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Arianna Podesta, portaveu de la Comissió.
6: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
5: Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que lideren Itàlia i Dinamarca, avui en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
0: I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
7: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
8: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
7: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Doncs ho apuntava ara el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi, amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada? Toni Fortesa.
9: Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar l'A7 en lloc de l'AP7. Així es vol deixar aquesta via més lliure per als que vagin cap al Delta. Per aquest mateix motiu, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. A més, hi ha 4 punts de regulació per adaptar el trànsit a la situació en funció de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
10: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
9: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
11: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
9: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
0: Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats de la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
12: Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
13: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
12: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
14: Bueno, really sure yet, so we will have a
15: drive. No estem segurs encara. Votarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
14: Where we want to have a look.
12: Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància reforçarà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre, amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
16: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
17: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns llocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
16: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
17: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra, doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. vegades cada 2 o 3 anys.
16: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
17: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
16: I demà al vespre, exactament què veurem?
17: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
16: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
0: Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
18: Catalunya migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
21: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
20: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
22: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
20: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
18: Catalunya migdia.
0: Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
9: Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. A les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
23: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
24: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
25: Avui vaig, me adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
26: Vaig llegar tarde, però bueno, lo que toca.
9: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer, entre Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
0: I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
6: Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retards de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, vulnera el dret de vaga.
27: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
6: La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
0: I arribarem a 2:15 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
28: En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris. Comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la presidència Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
29: La planificación del día
1: lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
28: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
0: I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Roger Santaló.
2: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
3: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
2: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
4: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
2: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
0: Ampliem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakhvala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
7: Històries Yabloka. El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
5: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molt joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
7: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar. Ningú vol sorpreses. Ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
5: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
0: Yabloka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yabloka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:45 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
7: Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
8: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
7: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
0: Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
7: El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclar contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
0: Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
10: Padrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
11: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de policia nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
10: Des de l'assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
12: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
10: Padrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
0: Saltem ara a Tarragona. 4 bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
13: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
0: El parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels

0: i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
1: El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.

0: torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
1: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
2: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra l'aigua poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany-segur.
4: Catalunya migdia.
5: 2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi. Mentre duri, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valeria Obereda.
6: El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
7: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
6: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
7: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
6: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
5: I si sou de vacances a la Cerdanya, ho teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
9: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
8: Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir durant la festa major del poble.
5: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada, Roc Fargas.
10: Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
11: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no...

0: Venen cada dia perquè ho han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
1: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.

0: I avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa. Els despatxos del Barça, Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
1: Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim mundial, i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, Lamine, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta: Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
2: Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte dia 18 i, per tant, torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la cinquena temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornen els 5 campions del món. Encara no ho han fet Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar. No ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casado i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Rooney Bardaggi. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
1: Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
2: Sí, que el Barça va rebutjar, una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta. Per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total. Falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà, primer dia d'entrenaments, a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Potser haurà de veure l'eclipsi aquí, Ferran Torres.
2: Aquí a Barcelona.
1: Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Rooney Bardaggi.
2: Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi, doncs, el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fons del club ja ens apuntaven que Rooney estarà uns mesos de baixa, que pinta malament. Per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Rooney Bardaggi.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat, perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure
2: sí,
1: Rodri del Barça.
2: El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa. El Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant, falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la Lliga. Stensna agafa el relleu de Joan Garcia i passa del dorsal 25 al 13, i ahir es va fer oficial la sortida de Ronald Araujo al Liverpool. Sessió simple fins al 30 de juny. Araujo encara amb contracte fins al 2031. 4 anys més li queden a Araujo quan torni. Avui comiat a les xarxes socials. Diu Araujo: després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers, és el comiat de Ronald Araujo.

0: Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és una jugarà vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta sessió de Ronald Araujo als Reds.
1: El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018, marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
2: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
1: La marxa de Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar al Mundial.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.

0: El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb dos partits amistosos.
1: Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid y se ha desfet en elogios al seu nou equip.
2: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
1: El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25 de Yann Diomande. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Corunya per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós a Alemanya contra el Schalke 04.
0: El Barça d'handbol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega agafa l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols, com l'any passat.
3: Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada. Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra 6 jugadors del Barça Atlètic.
4: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
3: Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
5: És el gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
3: El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup a Alemanya contra el Nordhorn Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'handbol Sant Vicenç.

0: 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nedador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug, que ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges, i a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se, i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
1: Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la Porta Gran en l'Europeu de París i ha accedit a la semifinal de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
2: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
1: La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mix amb Nil Cadevall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Cadevall valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
3: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
1: La gran final a partir de les 8 del vespre.
0: Per tant, a quarts de 8 del vespre i 8 del vespre, Hug i Cadevall estarem molt pendents al Tot Costa amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia de què passa en aquests campionats d'Europa a París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents Carles Vila atletes catalans.
4: La primera a participar aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que es verdad que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, pero creo que también es importante. Y eso.
4: En canvi, Marta Mitjans ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
6: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
0: Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a Trascat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma Trascat, dimecres a la tarda.
7: Catalunya Migdia.

0: I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
1: Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodø Glimt, s'enfrontarà al Saint-Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'Europeu de Natació. Les participacions catalanes són a 8:15 de la tarda, tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'Europeu d'Atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
0: Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
1: Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
0: Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
1: Sí, a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes Andorra jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
0: Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
1: Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
0: I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
1: Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... Ai, a 9:15, perdó. A més, també hi ha un Europeu de Natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
0: Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
1: Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a les 7. També a les 7 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a 5:00 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a 4:00. També tenim el darrer dia de l'Europeu de Natació i també d'Atletisme.
0: Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
2: No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. Diu que la FIFA, diu Trump, que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el mundial, el millor mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment doncs, invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
0: Colòmbia també. I per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
2: Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga CB aquest estiu, l'Obradoiro, de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga CB, ha fitxat per l'Espanyol a la tercera FEB. Si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, i el càsting del Kids Anas Manresa.
2: Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs pugui començar la pretemporada amb el Kids Anas Manresa. Una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats. Demà es faran les proves. Veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: I per per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xamar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les dues i tornem.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també al perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0090.

L'amor, tothom en parla i ningú sap el que és. L'amor pot ser tu, pot ser Roma al revés.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Continua la recerca de supervivents entre la runa a Colòmbia pel terratrèmol de magnitud 7,4. El balanç de víctimes mortals, que se situen en almenys 224 persones, amenaça de créixer a mesura que avancen les tasques de rescat a Cali, Pereira, Manizales o Quibdó. La xifra de ferits ja puja fins a 688, mentre els equips d'emergència treballen a contrarrellotge per treure en vida totes les persones que encara estan atrapades.
2: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
1: El govern ha acabat d'estrenar d'Abelardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència i el president ja viatja cap a l'Eix Cafeter, la zona més afectada pel sisme. Encara sobre el terratrèmol, Cèlia Forment.
3: Brussel·les activa els satèl·lits europeus de Copèrnicus per ajudar les tasques de rescat a Colòmbia. Després del terratrèmol d'aquest dilluns es preveu que el servei pugui proveir mapes i determinar la magnitud dels danys en infraestructures i també habitatges per poder donar suport en els treballs d'auxili als afectats. Kaya Kallas, alta representant per la política exterior de la Unió, diu que estan coordinant els consulats dels països europeus perquè prestin assistència directa als ciutadans comunitaris que estan al país. I la Comissió Europea també ha aprovat donar una primera assignació de 100.000 euros per suport a les operacions d'assistència.
1: El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial per demà per l'eclipsi. La principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre i per això s'aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent. Per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant es recomana optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. Per tot plegat, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Ramon Labiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
3: Localitzen sense un cos, sense vida, a la zona on es buscava des de dissabte una parapentista a Àger, al Noguera. La víctima està encara pendent d'identificar. Els bombers van rebre l'avís dissabte a la nit que hi havia un parapentista de 56 anys que havia anat a fer l'activitat a la zona del Montsec al matí i no havia tornat. Els bombers van fer una primera recerca per terra sense èxit i van recollir la informació de testimonis i durant tot el diumenge van pentinar tots els sectors de recerca des de l'últim punt del virament. Ahir els bombers van rebre informació d'uns testimonis que havien vist el parapentista remuntant el fort vent que de llevant que bufava i es dirigia cap l'embassament dels Terradets. Amb aquesta nova informació, els bombers han coordinat un nou dispositiu de recerca des de dimarts a primera hora del matí i han ampliat els sectors de recerca fins a l'altra riba del riu, la Noguera, per a Llerès, on han trobat el cos.
1: L'enviament de drogues a través de drons a les presons de França és una tendència que va a més. Ho demostren les xifres de la gendarmeria, que ha reconegut 1.800 entregues en 2 mesos en un centre penitenciari del centre del país. L'any passat es van detectar 5.000 vols a totes les presons, una xifra que multiplicava per 6 la del 2024. La policia ha posat sistemes de detecció de drons i en una operació per desmantellar una xarxa de distribució ha detingut 5 persones, entre els quals un menor. Els funcionaris de presons han explicat que aquestes entregues es fan de nit, amb la qual cosa se sent l'aparell, però no es veu ni se sap a quina cel·la va. I l'últim apunt pel trànsit ho fem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
5: Bona tarda. Molta fluïdesa a les carreteres a aquesta hora. Només destaquen retencions a la Nacional 2, de la Jonquera al Pertús, direcció la frontera, direcció França, i a l'àrea de Barcelona per obres a la Ronda de Dalt, que tallen un carril en cada sentit, i a l'antitud d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs. Clàudia Serra Domènech, equip viari, Catalunya Ràdio.
1: Sí. I ara els esports amb Muriel Corral. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça confirma que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. D'altra banda, avui han tornat als entrenaments el francès Jules Koundé després de disputar el Mundial en França i, en canvi, han fet treball de camp fora dels seus companys per precaució Marc Casado i Héctor Fort. Tots dos han de sortir del Barça en els pròxims dies. Demà tornaran els internacionals de l'equip espanyol, entre ells Ferran Torres, que continua sense tancar la seva marxa al Paris Saint-Germain. Als campionats d'Europa de natació a París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles han fet el rècord d'Espanya de 4 per 100 metres estils mixt i nadaran la final quan passin 6 minuts de les 8 del vespre. Als 100 metres lliures, el sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a les semifinals amb el tercer millor temps. I als campionats d'Europa d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. Aquest matí, Marta Mitjans ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
9: Bona tarda, són les 5 i 6. El Pirineu català haurà d'esperar fins l'any 2433 per viure un eclipsi total de sol després que l'últim fenomen d'aquestes característiques a la regió es va produir ja fa prop de dos segles, l'any 1842. Pel que fa a la gran expectació que ha despertat l'episodi de demà dimecres, els experts locals s'han aprofitat per puntualitzar que en comarques com l'Alt Urgell o la Cerdanya es podrà viure aquest eclipsi de manera notable, però no total. Concretament, a l'Alt Urgell es podrà veure en un 99,1%, però es queda fora de la franja de totalitat, tal com ja s'havia anunciat. Aquesta sí que hi haurà a la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre. Miguel Martín, divulgador d'Astronomia i membre de l'Agrupació Astronòmica de la Seu, la ASU, ha recordat que l'últim eclipsi total que es va poder veure des de l'Alt Urgell va ser el 8 de juliol de 1842 i va ser de matinada, poc després de la sortida del sol, i que, així doncs, passaran 591 anys des d'aquell moment fins que arribi el següent. Per això creu que això dona una idea del caràcter extraordinari del que es podrà veure demà al sud i l'oest de Catalunya. Per això Martín recomana que la gent que hi estigui realment interessada es desplaci demà fins a la zona de totalitat, que és principalment a Ponent i les Terres de l'Ebre, un desplaçament que des de la Seu és fàcil si es té en compte que l'episodi ha tret a Catalunya aficionats d'arreu del món. I és que es tracta, remarca, d'una oportunitat que no es torna a repetir en vida per la immensa majoria de la població. Segons aquestes dades dels simuladors especialitzats, com dèiem a l'Alt Urgell, la cobertura serà del 99,1%, i a Martín aconsella per veure-ho llocs com la partida del Salit o el Poble de l'As. En definitiva, indrets que estiguin una certa alçada i des d'on es vegi les antenes del Pic de l'Orri com a referència. Tot plegat, evidentment, sempre i quan hi hagi cel serè, perquè el cert és que les darreres previsions meteorològiques apunten que a l'hora de l'eclipsi el cel podria estar nuvolat a l'Alt Urgell i, de fet, no es descarta que fins i tot hi hagi algun ruixat en aquell moment. El rastre de la Creu Groga de Ferran Marquina Martínez, d'Arenys de Munt, ha estat el guanyador del 12è Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu ambientada a la natura o al món rural. Aquest primer premi està dotat amb 2.000 euros. Tragó de Segre ha viscut en el marc de la Festa Major del Poble el lliurament de premis. Aquest any s'havien presentat 151 treballs. És la segona xifra més alta des que es va crear el guardó. El segon premi està per a Tots els colors d'agost, de Neus Artigas Tomàs de Bagà. I el tercer, dotat amb 500 euros, s'ha concedit a Marc Cortés Pastor d'Organyà per El so de la campana. També s'ha lliurat dos accèssits de 150 euros cadascun per De Vinyes i Cendra, de Marcos Ábalos, de Badalona, i Silent, de Mònica Casamiquel, de Solsona. Hi havia un total de 9 finalistes. El jurat de la part de la fase final està format per Pau Bosch, Laura Casanova, Isidre Domenjó, Joan Grell i Jesús Bach, aquest últim com a secretari també del certamen. El lliurament de premis també va incloure actes relacionats amb el Correllengua, que aquest any homenatge a Josep Maria Espinàs. I encara en l'àmbit literari, Pere Mola, el mateix municipi, Pere Mola, torna a disposar d'un espai de llibres. Aquest cap de setmana passat ha obert portes a la llibreria Casa Roche, un projecte singular impulsat per l'editorial urgellenca Salòria i encapçalat per l'escriptor Pere Molí Ramon Besora. El local va entrar en funcionament dissabte i al final d'aquesta primera jornada va organitzar una festa d'inauguració. Aquestes primeres setmanes de funcionament, a l'agost, l'establiment està obert els 7 dies de la setmana, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del matí i de les 6 a les 8 de la tarda, els dissabtes, també matí i tarda per horari d'empleat, de 10 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges al matí, de 10 a 1. A més, per garantir-ne la viabilitat en aquest inici, s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge que s'ha allargat durant 20 dies més, segueix oberta, i que d'omen ha sumat més de 100 col·laboradors. I els esports del Club Hoquei Cadí ha començat a commemorar el seu 40è aniversari. El tret de sortida l'ha donat un emotiu acte d'homenatge a Miguel Caminal, cofundador de l'entitat, que es va dur a terme aquest diumenge passat al migdia al Pontet d'Arfa. Des de l'Hoquei Cadí han valorat aquesta jornada com molt especial perquè ha servit per recordar la figura de Caminal, compartir records i agrair tot el que va portar al club i a tantes persones que en formen part. El president del club, Joan Garret, ha agraït l'assistència de tothom qui va vindre a recordar-lo i compartir aquest moment tan especial perquè Caminal sempre ha format part de la història del club. Durant l'acte, amb la presència de familiars, amics i persones vinculades a l'entitat i a l'esport local, es va cobrir amb un ram de flors, dues samarretes de l'època inicial de l'hoquei patins a l'Alt Urgell, en què el poble d'Arfa hi va tenir un paper capdalt. De fet, Arfa va ser on es va començar a practicar l'hoquei patins a la comarca, arran de la reconstrucció d'una pista poliesportiva que havia quedat destrossada pels tràgics aiguats de 1982. Va ser el 1984 quan es va començar a practicar. El 1985 es va organitzar un torneig juvenil per la festa major i l'any 86 ja es va constituir oficialment el Club Hoquei Arfa. L'any 1995, atès que en aquell menja la majoria de jugadors del club vivien a la seu, l'activitat es va traslladar a la capital comarcal i es va canviar el nom per l'actual de Club Hoquei Cadí. I en esport recordem també que el Barça femení ja ha completat l'estada de pretemporada que per primer cop ha fet Andorra la Vella. La plantilla dirigida per Pere Romeu va arribar a la capital andorrana dijous passat i ahir va fer el seu darrer entrenament en alçada, a uns 1.000 metres d'altitud. La presència dels vigents campiones d'Europa al Principat havia generat força expectació i així ho va demostrar l'entrenament de portes obertes que van fer diumenge a l'estadi comunal i que va atraure uns 600 espectadors que van poder compartir la jornada ben de prop amb les jugadores i el cos tècnic. Durant aquests dies també han rebut visita, entre altres, del president del Futbol Club Andorra i excapità del Barça masculí, Gerard Piqué, i de l'exentrenador de l'Andorra, Heredes Sarabia. I pel que fa al temps, continua la tònica de ja fa força dies, migdies calorosos, avui s'ha tornat a arribar als 35 graus, però tardes en què es poden formar ruixats fruit d'aquesta mateixa calor. Ja estan creixent un dia més nuvolades a la seu i arreu de la comarca, que durant aquest vespre poden deixar ruixats i sembla que això es podria repetir demà. Recordem el dia de l'eclipsi, el dia començarà ben assolellat, amb un cel ben serè, però a la tarda creixeran nuvolades. La incògnita ara mateix és saber a quina hora arribaran aquests núvols i també si s'escau els ruixats, perquè la darrera previsió apunta que hi haurà alternança de sol i núvols. La mateixa situació per demà dijous, en què torna a haver-hi màximes al voltant dels 35 graus, mínimes entre 14 i 17 i ruixats a la tarda. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-3606-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

copàs encara. Vaig de camí, vaig de camí. S'ho fet una pruma tensa a Sant Magí. Vaig de camí, s'ho fet una pruma tensa.

tenia. Quan les trobi, quan les trobi, els hi va una creueta de Sant Magí. Quan les trobi...

0: avui i amb la resta d'anys i mans, això no cal per discutir. Però jo el que dic, he vist qui més feliç a llavors, que no. Llavors, menjar i si un dia ballaves o això, estaves content. Ja no està content ningú. Què vol més? Ser feliç i no tenir res, ho tenir molt i no ser feliç. Què vol més? Què vol més?
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: l'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. L'eclipsi de sol previst per demà a aquesta hora, a passades les 7 del vespre, es podrà viure a l'Alt Urgell en un 99,1% d'ocultació, però es quedarà fora de la franja de totalitat. El mateix passarà amb d'altres comarques del Pirineu, com la Cerdanya. De fet, des de l'Agrupació Astronòmica del Seu han explicat que el Pirineu català, l'últim eclipsi total va ser l'any 1842 i que aquest fenomen no tornarà a passar fins al cap de més de 500 anys des d'aquella data, a l'any 2433. Això dona una idea del caràcter extraordinari del que es podrà veure demà, sobretot a la Plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, aquí a l'Alt Urgell, Miguel Martín, membre de l'agrupació astronòmica, explica que, tot i no ser total, val la pena observar-lo. Això sí, seguint estrictament les mesures de seguretat i fent servir les lents adequades, perquè un mal ús pot provocar fins i tot lesions irreversibles en l'ull o ceguesa.
3: L'últim eclipsi total que es va veure des de la Seu d'Urgell es va produir el 8 de juliol de 1842. Es va veure a la matinada, allà en aquell temps no hi havia horari d'estiu, eren les 6, a prop de quarts de 7 de la matinada. Es va veure quan el sol acabava de sortir feia una estona. No tornarà a haver-hi un altre eclipsi total de sol visible des de la Seu, des del Pirineu català, fins l'any 2433, o sigui que hauran passat 591 anys sense eclipsis totals. Com que no tenim eclipsis totals, pues el màxim que podem tenir, si no podem desplaçar-nos a un lloc on es pugui veure total, és veure l'eclipsi total aquest del dia 12 d'agost al 99,1% d'ocultació del sol.
2: El fenomen es produirà just abans de la posta del sol, a més o menys cap a les 8:20 del vespre, de manera que la clau per contemplar-lo bé seria tenir bona visibilitat cap a l'horitzó on es pon l'astre aquella tarda. Efectes pràctics, això significa que cal buscar un indret orientat cap a ponent. Per exemple, la Seu i la Plana de l'Urgellet, Martín aconsella llocs com la partida del Salit o el poble de l'As, i en canvi avisa que en llocs com l'Horta del Valira no és tan recomanable perquè allà hi pot haver més obstrucció visual. Assenyala que la referència que s'ha de buscar és les antenes del Pic de l'Orri, que si es vol saber si es podrà veure.
3: Des de l'Alt Urgell, des de qualsevol lloc on hi hagi una visió lliure cap a al lloc on es pon el sol. Des de la Seu en concret, és millor anar una mica en direcció cap al Salit o en direcció cap a l'As, perquè hi ha millor vista que no des de zones com l'Hort del Valira o altres llocs que podria haver una més obstrucció de la visió cap a l'oest. Perquè tingueu una referència, si veieu, per exemple, des de la Seu, si veieu les antenes del Pic de l'Orri, pues tindreu una bona vista de l'eclipsi aquell dia.
2: Tot plegat passarà, evidentment, sempre i quan hi hagi cel serè, perquè el cert és que les darreres previsions meteorològiques apunten que a l'hora de l'eclipsi el cel podria estar ennuvolat a l'Alt Urgell, i de fet no es descarta que fins i tot hi hagi algun ruixat en aquell moment, com ja hi ha hagut avui també. A la Cerdanya l'ocultació prevista és del 98,7%, amb el màxim cap a les 8:23, segons Sergio Ferris, astrònom i divulgador establert a la comarca, cofundador de l'entitat Astrolívia i director de l'Observatori Astronòmic del Banyal, Alt Empordà. Encara que no es podran apreciar fenòmens exclusius en la totalitat, creu que pels qui tinguin inquietud per seguir-ho, val la pena veure-ho.
4: A la Cerdanya, la ocultació serà d'un 98,7%, és a dir, el sol quedarà ocult i únicament li faltarà un 1,3% de corona solar, de fotosfera, en aquest cas del sol, de veure's a simple vista en el moment de màxima ocultació, que en el cas de la Cerdanya serà justament al màxim a les 8:23 aproximadament, seria aquell moment. Si algú, pel motiu que sigui, no es pot desplaçar, això significa que també hi ha una opció de gaudir d'aquell dia, perquè serà més espectacular que no veure'l. Realment sí que hi ha alguns aspectes que no es poden apreciar si el sol no és completament tapat, com les perles de Bailey, l'anell de diamants, la corona solar. que és una cosa que sols es pot veure en un eclipsi total, però d'altra manera doncs, sí que veuran com cau moltíssim la llum, baixa la temperatura de sobte. De fet, els animals queden una mica confosos. Fixeu-vos amb els animals que hi haurà al voltant, perquè molts marxaran a dormir durant aquest minut, minut i mig que dura l'eclipsi. Per tant, hi ha moltes curiositats que passaran en aquell moment que val la pena veure'l.
2: En el cas de Llívia, per exemple, Ferri s'apunta que el millor punt d'observació serà el castell, alineat aproximadament amb l'ermita de Belllloc, perquè és des d'allà on el sol no s'ocultarà res de les muntanyes fins després de la fase màxima d'ocultació.
4: Com a Associació Astronòmica de Llívia, nosaltres hem ja comprovat que el millor punt des del voltant de Llívia seria justament el castell, alineat aproximadament amb l'ermita de Belllloc. Allí sabem que el sol no s'ocultarà darrere de les muntanyes fins a que hagi passat la fase de màxima ocultació de la lluna davant del sol. Per tant, aquell lloc és bo. Però també és cert que des de baix del poble, des de Llívia, sí que no s'arribaria a veure aquest punt. Per tant, és molt important escollir una bona zona, molt alta i amb vistes cap a l'horitzó. Aquest eclipsi té la particularitat que es produirà molt baix. Això el que significa és que la gent que vulgui veure'l ha de buscar un lloc molt alt, especialment tenint en compte que vivim a les muntanyes, doncs un lloc el més alt possible, amb una bona vista cap a l'horitzó. El que significa això al final és que l'eclipsi total, les zones on es pugui veure, doncs es faria la màxima ocultació sobre les 8:25 aproximadament del vespre, i les zones on no hi ha ocultació total, doncs més o menys a la mateixa hora.
2: En relació precisament a això de buscar punts alts, diverses estacions de muntanya han preparat per aquest dimecres activitats especials per l'ocasió. A l'Alt Urgell, per exemple, el complex de nòrdic de Toixent-l'Avança organitza una cursa d'orientació seguida d'una ballada astronòmica. L'activitat començarà demà a les 7 del vespre. La Molina oferirà experiències a les seves instal·lacions per contemplar l'eclipsi de forma parcial i convida a viure'l al niu de l'Àliga, 2.537 metres d'altitud, amb la pujada del refugi mitjançant el telecabina que dimoixarà. A Vall de Núria, l'observació conjunta es farà a l'esplanada de banda de l'alberg i serà obert als clients allotjats i Andorra Ordinor Calís ofereix la possibilitat de veure'l des d'un lloc únic com és el Mirador Solar. A la Vall d'Aran, Baquir Beret obrirà el telecadira Clot d'Eros perquè els visitants puguin observar també el fenomen des d'un punt elevat. Tant Martín com Ferri s'han insistit en la importància de no mirar mai directament al sol durant l'eclipsi sense una protecció adequada, com ulleres homologades, que es poden trobar en òptiques i altres establiments, fer-ho només en períodes de temps curts, no fer-ho de manera permanent. En un mal ús, com diem, pot provocar fer lesions greus als usuaris o fins i tot ceguesa. En aquest sentit, les darreres hores diverses autoritats han prohibit la venda d'algunes ulleres que s'havien comercialitzat amb noms com Lionstar, Opticalia, iCare Professional, Pelispan o Menage o Oro. En relació amb aquest anunci, des de l'establiment Òptica Isern de la Seu han volgut puntualitzar avui que, en el seu cas, totes les ulleres que han posat a la venda aquests dies compleixen amb els estàndards d'homologació i que, per tant, són totalment segures per observar l'eclipsi. De la seva part, la cadena Opticalia, de la qual forma part l'establiment Urgellenc, a més, aquestes darreres hores són comunicat en què nega que les ulleres que han comercialitzat suposin cap risc, que assenyalen que compten amb la documentació assajos i certificacions europees complint amb el certificat ISO 13312-2/2015 i el mercat CE. També han aprofitat per recordar els tres consells més importants per observar l'eclipsi. Posar-se les ulleres abans de mirar cap al cel, no treure-se-les en cap moment mentre es fa observació i seguir-los en intervals curts per evitar fatiga visual. I començàvem ahir, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns treure a concurs la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules a diversos punts d'accés a la ciutat. És una de les mesures en matèria de seguretat que el grup municipal de Junts havia incorporat al pacte amb l'equip de govern, compromís per aprovar els pressupostos 2026, i avui s'hi ha referit el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fabrega, que celebra que tiri endavant aquest un dels acords més importants que havien arribat amb l'equip de govern per aprovar els pressupostos d'enguany.
5: Això és fruit del pacte de pressupostos de Junts per la Seu, com sabeu. Doncs aquest any 2026 vam decidir pactar els pressupostos per virar a les polítiques que estava fent doncs, l'equip de govern i que no situava les prioritats que nosaltres enteníem com a correctes, no? I que la gent ens transmetia. I una de les prioritats aquesta és el tema de la seguretat. No?
2: Fàbrega ha incidit en el fet que en aquesta negociació van posar diverses exigències per millorar la seguretat i la situació de la ciutat, també pel que fa a la neteja, i celebra que moltes d'elles ja s'han complert.
5: Per tant, contents en aquest sentit, però també exigents. Ja vam dir que el pacte no era un xec en blanc, per tant, serem exigents. Ara l'Ajuntament té les eines, ara l'Ajuntament ja té els agents i les eines per poder doncs, aplicar aquestes accions que milloren la seguretat i que milloren la convivència a la Seu i a aquesta ciutat. Per tant, ara el que hem d'esperar, i no pot ser d'una altra manera, és que es notin els resultats als carrers i que millori doncs, aquesta manca de seguretat, especialment a les nits i especialment doncs, a determinats punts de la ciutat. No? Per tant, l'Ajuntament ja té les eines, Junts per la Seu hem fet la feina i hem donat les eines a l'equip de govern. Ara falta que els ciutadans, que els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat doncs, anotem els resultats als carrers.
2: Des de Junts, en un comunicat, han parlat també d'altres mesures que s'han implantat recentment i que havien inclòs en aquest pacte de pressupostos, com per exemple l'aprovació de l'ordenança municipal de civisme, que podria entrar en vigor ja aquest agost mateix, abans de la festa major. També un reforç i estabilització de la plantilla de la policia municipal, amb nous efectius i la consolidació dels ja existents. Un pla de millora de l'il·luminació nocturna, que inclourà el plaça del Camp d'Alcudina i el Serret de la Capella. Les noves comissions municipals de seguretat, que aquest setembre incorporaran també entitats i associacions, i d'altres mesures que havien inclòs.
5: Tenim ja aprovada, com recordareu, l'ordenança de patinets, però també l'ordenança de civisme. Hem aconseguit reforçar amb 4 agents la policia municipal. A més, estem estabilitzant els caporals per poder incorporar 4 agents més a final d'any. Tenim un pla de millora de la il·luminació nocturna que inclou diverses zones, les zones de la Seu i dels barris, el Serrat de la Capella, plaça Codina, entre altres. I doncs, també hem aconseguit doncs, que reactivin les comissions municipals de seguretat, que les farem cada 3 mesos i que a partir del setembre ja incorporar les entitats. No? L'últim pas que ens faltava de posar en marxa de totes aquestes mesures pactades amb el tema de la seguretat, justament, eren les càmeres amb control de matrícula a l'entrada de la ciutat, de l'Avinguda Guillem Graell, també n'hi haurà al carrer Sant Ermengol, per controlar doncs, els cotxes que entren i surten, aquestes matrícules, i si succeeix algun fet delictiu o quan es succeeixi, doncs, poder valorar doncs, si hi ha hagut alguna entrada doncs, que puguem identificar doncs, qui ho ha fet. No?
2: Jordi Fabré conclou que la feina que han de fer és proposar arribar a acords que siguin bons per la Seu i després exigir que es compleixin. Un mur de grans dimensions ha cedit aquesta setmana passada en un edifici del recinte de la Ciutadella de Castellciutat. Els veïns van advertir d'aquest fet divendres, després de constatar poques hores abans aquest despreniment. L'incident s'ha produït a la construcció que és més a prop de la zona del Restilló, just a damunt del carrer de la Costa de la Ciutadella, tal com es pot veure des de l'aparcament d'aquella zona i també a través de les imatges que se n'ha difós. Ha desaparegut un tros de mur d'uns 10 metres de llarg i 4 d'alt en una façana que té una llargada d'uns 25 metres. Els fets s'han produït en el marc de les actuals obres d'enderroc dels edificis ús i sense valor patrimonial que hi havia en aquest recinte de cara als nous projectes constructius que hi vol impulsar l'empresa Sebas, actual propietari de la finca. L'alcalde del Seu, Joan Barrera, ha explicat que tan bon punt van tenir coneixement de la caiguda. Divendres es van posar en contacte amb l'actual direcció d'enderroc i obra de la Ciutadella, que està formada per professionals del municipi. També van conversar amb Sebas i amb la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de cara a planificar el que s'ha de fer ara, tenint en compte que aquest element ha afectat sí que està considerat com un element patrimonial.
6: Vam posar en contacte amb la direcció d'obra al final d'enderroc de la Ciutadella, que és uns professionals d'aquí de la Seu, i els vam comentar i ells de seguida es van posar en contacte amb l'empresa, Biosca, amb la meva propietat, amb la propietat que és de Bassa, i també, evidentment, amb patrimoni i amb el tècnic que també és urgellenc de patrimoni. I, per tant, a partir d'aquí, doncs, bueno, es farà el que s'hagi de fer. Primer s'ha de fer consolidar la resta de la muralla perquè deixi de caure i, a partir d'aquí, doncs, planificar la reconstrucció d'aquest tros de muralla que ha caigut. Ja està tot previst, està tot parlat i, bueno, al final, doncs, anirem fent d'acord també, evidentment, amb el criteri de patrimoni, que al final són els que marcaran com s'ha de fer les coses.
2: Pel que fa a les actuacions posteriors, Barrer, que és també responsable de les regidories de Cultura i de Castellciutat, ja ha avançat que s'abordarà la reconstrucció del tros de mur que ha caigut, tot seguint les instruccions que a la Direcció de Patrimoni doni a la constructora.
6: Patrimoni, que no són els més ràpids, diran què s'ha de fer exactament, com s'ha de fer, perquè al ser una muralla és un bé cultural d'interès nacional i, per tant, bueno, al final, això que deia, no? L'empresa haurà de fer el que li marqui el patrimoni amb totes les passes que els digui. Al final és lamentar, no? Lamentar que aquestes aigües d'aquests dies hagin provocat això, però bueno, pot passar i ha passat i ara doncs s'ha de posar remei.
2: Encara pel que fa a successos relacionats amb l'espai públic, aquest cap de setmana passat una tanca de seguretat del pont de la Palanca ha aparegut a Bunyagada i amb danys, concretament abatuda a una barrera de separació entre la calçada i el pas de vianants. La investigació indica que l'impacte ha estat causat per un vehicle que va patir un accident en aquell punt i que els danys es cobriran amb l'assegurança del propietari de l'automòbil sinistrat.
6: Bueno, hi ha hagut un petit accident, un vehicle, hi ha hagut danys materials al pont. Bueno, al final doncs, no va tenir més importància que un cop fort, resoluble, i per tant doncs, l'assegurança del vehicle resoldrà aquesta matèria.
2: Els fets es van produir la nit de dissabte a diumenge. El rastre de la Creu Groga de Ferran Marquina Martínez d'Arenys de Munt ha estat el guanyador del 12è Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu ambientada a la natura o al món rodal. Aquest primer premi està dotat amb 2.000 euros. Tragó de Segre ha viscut en el marc de la Festa Major del Poble l'acte de lliurament dels guardons. S'hi havien presentat 151 treballs de diversos autors d'arreu dels països catalans de totes les edats i és la segona millor xifra d'obres presentades en aquests 12 anys. El segon premi d'enguany, dotat amb 800 euros, ha estat per Tots els colors d'agost de Neus Artigas de Bagà. I el tercer premi, valorat en 500 euros, ha guanyat Marc Cortés i Pastor d'Organyà per El so de la campana. També s'ha lliurat dos accessis de 150 euros cadascun per De Vinyes i Cendra, de Marcos Ábalos, de Badalona, i Silent, de Mònica Casamiquela, de Solsona. En total hi havia 9 finalistes. El jurat de la fase final està format per Pau Bosch, Laura Casanovas, Isidre Domenjó, Joan Graell i Jesús Bach, que actuava com a secretari. La gala de lliurament es va fer dijous i s'hi va convidar finalistes, jurats i institucions i va incloure també actes emmarcats en el Correllengua, que aquest any serveix per homenatjar Josep Maria Espinàs. L'acte es va gravar al canal de YouTube de l'Associació Festiva i Cultural de Tragó, on es pot recuperar. I també el municipi de Peramola torna a disposar d'un espai de llibres. I és que aquest cap de setmana passat ha obert portes a la llibreria Casa Roche, un projecte singular impulsat per l'editorial urgellenca Salòria i encapçalat per l'escriptor Pere Molí Ramon Besora. El local va entrar en funcionament dissabte i al final d'aquesta primera jornada va organitzar una festa d'inauguració. Aquestes primeres setmanes, a l'agost, l'establiment funciona els 7 dies de la setmana per donar-se a conèixer. De dilluns a divendres, de les 10 del matí a l'1 del migdia i de les 6 a les 8 de la tarda, els dissabtes de Sant Morada Impliat, de 10 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges al matí de 10 a 1. Ramon Besora assegura que la idea ha generat força il·lusió al poble, perquè a Cal Roger havia estat un local emblemàtic de Peramola.
7: Quan ho vaig comentar al poble, hi va haver una mena de somriure compartit, aquella mena de somriures que neixen abans de les paraules, perquè tothom té una referència de Cal Roger. Era una botiga emblemàtica, una botiga que tothom acudia, una botiga amb un propietari d'un amabilíssim, sempre un somriure, sempre positiu, i allà s'hi trobava una mica de tot. Fins i tot quan érem petits, recordo la il·lusió quan venia el dia que arribava el TVO, el Roberto Alcázar i Pedrín, etcètera, els còmics, venir-los a buscar. O sigui, era una botiga de petits i grans que tothom s'estima molt i, per tant, tothom ho ha rebut molt content i emocionat.
2: Besora recorda que Cal Roger era una botiga on s'hi podia comprar productes per allà o novetats de còmic, però que va tancar fa més de 2 dècades per la jubilació dels propietaris i la manca de relleu generacional.
7: Sí, el local va tancar crec que un any abans d'acabar el mil·lenni. El 1999 es va tancar. I és una botiga que es va obrir el 1870. vull dir, d'una llarga trajectòria de tot, de diferents generacions al poble, i per tant sempre molt recordat i molt estimat per tothom.
2: Edicions Saleria aposta amb aquest nou local per donar la poesia un lloc destacat dins el catàleg de la llibreria, i especialment la creada al Pirineu, per homenatjar també dos dels seus fills il·lustres, Ramon Besora i Josep Espunyes.
7: D'entrada, a part d'haver-hi els llibres i, per exemple, exposar-los, explicar-los, el que volem que sigui una llibreria viva, que hi hagi on muntarem recitals, tertúlies, trobades diverses, presentacions de llibres, és el que volem impulsar.
2: Per fer-ho possible, s'ha obert una campanya de micromecenatge que diumenge ha rebut més de 100 aportacions i que segueix oberta, s'ha allargat durant 20 dies més. Les 7:20, l'Parc Nacional de West Hortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat que les darreres hores les tasques de neteja al pàrquing del Prat de Pierró es pot, després que dissabte una intensa tempesta hi va arrossegar fang, arbres i pedres. Tot i ser l'època de màxima afluència turística, l'episodi tan sols va afectar 4 vehicles que estaven estacionats i no va causar danys personals, si bé la direcció de l'espai protegit ha reconegut que trigaran setmanes a recuperar plenament la normalitat. En parla Xavier Llimiñana, tècnic del Parc Nacional.
8: Bé, el que es va fer una mica, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Espot, els bombers voluntaris i l'estació d'esquí d'Espot, doncs, amb màquines excavadores, doncs, intentar arreglar una mica, perquè hem de pensar que ara estem en plena temporada d'estiu, i llavors, doncs, deixar una mica l'aparcament operatiu perquè puguin aparcar els vehicles dels visitants que venen al parc. Són unes 200 places i ens han quedat la meitat afectades. La idea és que entre avui i demà puguem obrir la meitat de l'aparcament, és a dir, recuperem aquestes 100, però ens en quedaran 100 encara que haurem de treballar uns dies. El 50% entre avui i demà i a plena activitat, ja veieu aquí que hi ha, bueno, quantitat de terra, vull dir que per treure això estarem uns dies, sí.
2: Llemina ha detallat que dissabte al vespre van caure uns 30 litres per metre quadrat en tot just 20 minuts en un indret que té molt pendent, i això va fer que el torrent arrossegués fang, pedres i fins i tot arbres que la força de l'aigua havia arrencat.
8: Sí, va ser un patac d'aigua d'uns 20-30 minuts, van caure aproximadament 30 litres, i el que va fer va ser concentrar molta aigua en un punt amb molta pendent i va fer que s'arrossiguessin, doncs, fang, pedres i fins i tot arbres que va arrencar, que és tot el que veiem una mica per aquí. Llavors, doncs, per sort, a l'aparcament només s'han vist afectats uns 4 vehicles, que ja es van poder retirar ahir durant el dia i han pogut sortir, i doncs una sort molt gran, perquè a l'agost, doncs, tants pocs vehicles podia haver sigut pitjor.
2: El tècnic ha concretat que un fet semblant ja havia passat ara fa uns 20 anys, es passa de manera cíclica, i que la sort que han tingut és que passés al vespre, perquè en hora punta les conseqüències haurien pogut ser molt més greus.
8: Bé, pel que sembla és una cosa que és recurrent, i diuen, doncs, les persones més grans que fa una vintena d'anys aproximadament, per les dates pràcticament les mateixes, es va produir un fenomen bastant similar.
2: I encara pel que fa a la situació d'aquest estiu, marcada per calor intensa però també per aiguats, avui s'ha destacat que la calor intensa d'aquest començament d'estiu ha portat els rius Noguera, Ribagorça i Éssera pràcticament en una situació de sequera, i també estan a prop d'aquesta situació el riu Segre i la Noguera Pallarès. L'escassetat de pluja ha desplomat les aportacions d'aigua després d'un hivern i una primavera que havien omplert de goma com els pantans, i les altes temperatures han disparat a més la demanda de les plantes i dels vegetals. I una informació que hem conegut aquesta tarda: els bombers han localitzat un cos sense vida a la zona on dissabte passat va desaparèixer un parapentista. Segons s'ha informat el cos d'emergències, pels vols de les 12 del migdia, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que s'havia sumat a l'equip de recerca al massís del Montsec, ha detectat la presència d'una vela de parapent a una zona propera al cingló de la Grallera, que és entre Ager i Vilanova de Meià i a prop del límit entre la Noguera i el Pallars Jussà. Tot seguit, efectius del GRAE s'han atensat a la zona i han localitzat un cadàver. El cos està d'un moment pendent d'identificar, però tot apunta que es podria tracta de l'esmentat parapentista. Els Mossos han fet càrrec de certificar la identitat de la víctima i de la investigació que hi ha oberta. Cal recordar que la recerca va començar dissabte cap a les 11 de la nit, quan es va rebre una trucada de familiars de l'home desaparegut, de 56 anys i de nacionalitat belga, que alertaven que no n'havien tingut notícies després que anés a fer parapent al matí. Dimarts, avui al matí, la recerca continuava tant amb l'helicòpter del GRE com amb tres dotacions terrestres. La nit abans, però, els bombers ja havien rebut l'avís d'un testimoni que havia estat a la zona en augment de l'enlairament i informava que l'havia vist remuntant el fort vent de llevant que bufava i dirigint-se cap a l'embassament de Terradets. Amb aquesta nova informació, els bombers han coordinat el nou dispositiu i havien ampliat els sectors de recerca fins a l'altra riba del riu Noguera Pallaresa. Finalment, avui han trobat aquest cos, que amb tota probabilitat seria el del parapentista desaparegut. I entrem ja als esports. El Club Hoquei Cadí comença a commemorar el seu 40è aniversari. El tret de sortida l'ha donat un emotiu acte d'homenatge a Miquel Caminal, cofundador de l'entitat, que es va fer aquest diumenge passat al migdia al Pontet d'Arfa. Des de l'Hoquei Cadí han valorat aquesta jornada com a molt especial, perquè ha servit per recordar la figura de Miquel Caminal, compartir records i agrair tot el que va portar al club i a tantes persones. El president del club, Joan Garreta, agraït l'assistència de tothom qui va venir a recordar-lo i compartir aquest moment tan especial. Durant l'acte, amb la presència de familiars, amics i persones vinculades a l'entitat i a l'esport local, es va cobrir amb un ram de flors dues samarretes de l'època inicial de l'hoquei patins a l'Alt Urgell, en què el poble d'Arfa hi va tenir un paper capdalt. De fet, cal recordar que Arfa va ser on es va començar a practicar l'hoquei patins a la comarca, arran de la reconstrucció d'una pista poliesportiva que havia quedat destrossada pels aiguats de 1982. L'any 84, els nois i noies del poble van començar a aficionar-s'hi amb els estris de què disposaven, com pilotes de tenis hòstics casolans, i amb l'ajut d'un dels nois, l'Àlex, que ha nascut a Reus i que els va ensenyar a patinar. En veure'ls, un veí de Mataró, que estava vinculat a l'hoquei i estiuejava el poble, Joan Pagès, va voler ajudar-los i els va ensenyar les regles del joc i van rebre també l'ajut de la ja existent llavors fàbrica d'estics Clayton, que era llavors a tot just 2 quilòmetres d'Arfa. A la tardor del mateix any es va decidir muntar ja un partit amistós amb la Salle Bonanova. L'any 85 es va fer un torneig per la Festa Major i finalment l'any 1986 es va constituir formalment el Club Hoquei Arfa. Tot seguit van arribar les estades d'estiu i els primers èxits esportius rellevants als anys 91 i 92, fins que l'any 95, quan la majoria de jugadors ja eren veïns de la Seu, es va decidir traslladar l'activitat a la capital comarcal. Amb l'ajut de l'Ajuntament es va construir una pista descoberta al costat del poliesportiu municipal, que és l'actual pista polivalent coberta, i finalment es va canviar el nom de l'equip per l'actual Club Hoquei Cadí. I abans d'acabar punt pel temps, ja hi ha hagut algun ruixat durant aquesta tarda i vespre aquí a la Seu, tal com marcaven les previsions, també d'altres punts del Pirineu, en la tònica dels darrers dies, i els dos dies següents sembla que seran pràcticament calcats. Matins ben assolellats i serens, amb calor al migdia, les temperatures seguiran la mateixa tònica, mínimes entre 14 i 17 graus, màximes entre 30 i 34, que és el que s'espera a la Seu, i demà a la tarda poden créixer núvols i generar novament ruixats, cosa que, com dèiem al començament, podria complicar la visualització de l'eclipsi des d'aquí, des de la Seu i des del Pirineu. La mateixa situació per dijous. Matí calorós i tarda amb ruixats. I amb això tanquem l'informatiu vespre. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de

0: Panel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: entrenador respectat i respectable pel passat madridista i merengue que té, que no pas pel que ha donat en els últims anys. Jo no m'imagino un Mourinho, o crec que no veurem un Mourinho com el que hem vist en anys anteriors, però òbviament donarà joc en rodes de premsa, en postpartits, en situacions, el que ha dit el Ferran, que un dia el VAR no l'afavoreixi o que hi hagi situacions polèmiques. Veurem un Mourinho més alterat, però jo no me l'imagino tal com era.
1: 8 del vespre, abans d'actualitzar-nos, Oriol, un apunt del Badalona Women de la Lliga F, entrenat per Marc Ballester, perquè avui ha anunciat una nova incorporació a l'equip.
2: Sí, és el 8è fitxatge del Badalona Women, la migcampista defensiva Calu Chiniere, jugadora de 20 anys que prové del Llevant.
3: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
2: Calu va jugar 4 partits amb el Llevant la temporada passada, 16 amb el filial de l'equip valencià. A més, també és internacional sub-20 amb Nigèria. El Badalona Women tancarà la pretemporada, penúltim partit de preparació aquest dissabte contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva de Nijarque, i l'últim partit serà el 22 d'agost contra el Barça B.
1: Molt bé, doncs acomiado el Joan Fitó, però no acomiado encara la Marta i el Ferran, perquè després de l'actualització amb el Marc Güell parlarem dels àrbitres. Trucarem al Joan Fàbregas per parlar de la pretemporada dels àrbitres. Els àrbitres fan pretemporada, després no es nota, però la fan, i parlarem amb ell a veure doncs, en què consisteix aquesta preparació dels àrbitres de cara a la nova temporada. Fitó, fins demà.
4: Vagi bé.
1: A les 8 i un minut ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Estem tots nerviosos pel programa de demà, eh?
4: Moltíssim, per aquest eclipsi solar d'aquí 24
1: hores. Serà demà, eh?
4: Serà demà, però avui ja en parlem.
1: Abans, la pregunta esportiva. Vaja. No te'n lliuraràs. Sempre faig una mica d'una falca perquè et tranquil·litzis. Ja et conec, la pregunta esportiva. Va, la Lliga té 38 jornades, Marc.
4: Sí.
1: Com saps perfectament, perquè ets un tio futbolero.
4: Home, i tant.
1: 19 i 19. Primera volta 19, segona volta 19.
4: Aquí arribem.
1: A quina jornada... Escolta, hi ha gent que potser... A quina jornada, això queda gravat, farà la primera sortida de to José Mourinho com a entrenador del Madrid?
4: Home, és molt fàcil, a la primera, no?
1: La primera, ja.
4: Directament.
1: No me no fotis. No? Sí? Però, no, ho sé, Jo crec que trigarà una mica més, però ens ho apuntem. El Marc Güell, que pronostica que Mourinho el primer dia ja, doncs, pixarà fora de test.
4: O fins i tot abans.
5: El partit del Madrid.
1: On juga?
5: Real Madrid. Bueno, amb el canvi de calendari serà el segon, però Real Madrid-Real Societat és un partit.
1: Sí?
0: Doncs a la prèvia del partit ja
4: va. Jo anava per aquí, ja ho veus.
1: Doncs Mourinho, que haurem d'estar pendents, un tio que no deixa mai indiferent ningú, com el Marc Güell. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
4: Doncs bé, hem de parlar d'aquest eclipsi, perquè queden poc més de 24 hores per l'eclipsi. Aquesta hora Tarragona acull el racó, el compte enrere oficial d'aquest fenomen històric. El president Salvador Illa encapçala un acte institucional que es fa al Parc de l'Amfiteatre Romà. Per tant, podem anar amb l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Tarragona, amb en Ricard Buigas i en Xavier Espel, a veure com ha començat aquest acte. Ricard, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Doncs ja podeu escoltar la música de la banda Unió Musical de Tarragona, que manejarà aquest acte. És la posada en escena per al compte enrere aquí al Parc de l'Amfiteatre, tocat un dels monuments més emblemàtics de Tarracó. Aquí, a les 8 del vespre i 29 minuts, s'activarà el compte enrere prement el pulsador. L'estem veient davant nostra. És un pulsador de color vermell i han marcat aquesta hora perquè és exactament l'hora que coincideix amb la mateixa hora en què la totalitat de l'eclipsi serà efectiva demà aquí a Tarragona i al sud del país, pendents de l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que encapçala aquesta representació institucional d'un acte que també comptarà amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, evidentment també l'alcalde de Tarragona i alcaldes d'altres municipis catalans que porten mesos preparant aquest esdeveniment perquè els ciutadans puguin gaudir, disfrutar i, a més, doncs, absorbir algunes píndoles divulgatives també de l'eclipsi solar durant aquests dies. Pendents, doncs, del que pugui passar aquí a l'amfiteatre, l'acte pendent de començar, hauran d'anar puntuals perquè a les 8 del vespre i 29 minuts han d'activar el pulsador.
4: Doncs a aquesta hora, Ricard, tornarem amb tu just quan acabi el tot costa. I una cosa més només a Sergi, evidentment estem molt pendents de Colòmbia, el nou balanç del terratrèmol d'ahir, aquest terratrèmol de 7,4, eleva 240 els morts per al sisme. Hi ha més també d'un miler de ferits. Els equips de rescat continuen treballant contra rellotge i busquen persones sota la runa. Pel que fa a possibles víctimes catalanes i espanyoles, de moment el Ministeri d'Exteriors assegura que no li consten víctimes mortals ni ferits per aquest terratrèmol.
1: Doncs més informació avui una miqueta abans, de dos minuts abans, li donarem el relleu al Marc Güell per iniciar aquest compte enrere d'aquest esdeveniment històric que viurem a Catalunya. El Ferran sap del que estem parlant, que em sembla que té la casa plena demà, Ferran?
5: Sí, és que al poble on estem, a Salomó, hi ha 40 segons d'eclipse total.
4: Home, doncs escolta, gaudir-ho moltíssim.
1: Doncs vinga, va, a 9:15, una miqueta abans, a tota la informació amb el Marc Güell i companyia. Gràcies, Marc.
4: Fins ara.
1: Pop-up vespre. Vinga, Oriol, que hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
2: Doncs hem parlat de Ferran Torres. Luis Enrique, tot i això, no ha volgut parlar d'ell a la prèvia de la Supercopa d'Europa. D'altra banda, hem parlat també de Jules Koundé, que s'ha reincorporat avui a l'entrenament del Barça després de jugar amb el Mundial en França. I hem acabat parlant de Marc Cassador i la seva possible marxa del conjunt blaugrana.
1: Ara, Oriol, estem pendents de la piscina de París, Ha de competir, en aquest cas, dos catalans, Nil Cadavall i Irene Ciércoles. Anem on time o encara no?
2: Sí, anem una mica tard, perquè tot just ara ha acabat la final dels 800 metres lliures, que, per cert, ha competit la nedadora, que no és catalana, però neda del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, ha acabat vuitena. Però ara, quan acabi això, començarem amb aquesta final del 4% estils mixt. Recordem, Nil Cadavall, del Club Natació Sant Andreu barceloní, nedarà la braça. Irene Ciércoles tancarà aquest relleu del Club Natació Sant Andreu amb el crol. Ha estat el quart millor temps a la semifinal. Per tant, opcions de medalles per la selecció espanyola.
1: Doncs fem una petita pausa d'un minutet i vivim aquesta final, a veure si hi ha medalla catalana. I també parlarem amb el Joan Fabra, que és el nostre baròmetre, per parlar de la pretemporada dels àrbitres, a veure com es preparen els col·legiados per impartir justícia als partits del futbol espanyol. Un minut de pausa i tornem.
7: Tot Costa, amb Sergi Camps.
8: Perdona, tindries lloc per dos?
9: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
8: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis. Perquè
1: quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. First things first, I'm really tot costa.
3: No. 8 minuts per sobre de les 8 del vespre, els ulls posats a la piscina de París. Oriol Corral, perquè ja surten els equips per disputar aquesta final, on hi tenim, recordem, dos catalans.
4: Sí, estan presentant els 8 equips que disputaran aquesta final. Mira, si vols fer una mica de repàs,
3: sí,
4: el millor temps l'ha tingut els atletes neutrals, que bé, són 4 russos, bàsicament.
3: Diguem-ho clar.
4: Sí. Han estat clarament els millors, les semifinals, amb més d'un segon de distància del segon, que ha estat la selecció francesa. En tercer lloc, Gran Bretanya, i molt, molt, molt a prop ha estat el temps de la selecció espanyola, recordem, dos catalans, Nil Cadavall, barceloní, i Irene Ciércoles, que és nascuda a Andorra, però ja hem comentat ahir que des dels 8 anys viu a Barcelona, representa la selecció espanyola, i té només 16 anys, la nadadora del Club Natació Sant Andreu, és una de les grandíssimes promeses d'aquest europeu de natació.
3: Més enllà d'aquesta prova, amb Oriol, què tenim avui al Mundial de Natació, a l'Europeu de Natació, quins protagonistes hem tingut avui?
4: Mira, sobretot de clubs catalans, com dèiem, hem tingut dos protagonistes. El primer, just ara, el que ha acabat el 800 metres lliures, la nedadora del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, ha acabat setena últimament, no vuitena, i també una nedadora del Club Natació Terrassa, l'Estela Tonraz, ha acabat en cinquena posició la final dels 200 metres esquena.
3: Doncs molt bé, mentre els nedadors es preparen per saltar a l'aigua, saludo al Joan Fàbregas. Joan, què tal? Bona tarda.
5: Adéu.
3: Escolta, que dius que els àrbitres tenen pretemporada, eh? I que la vols comentar, perquè aquí ja té que a comentar, perquè volen millorar les seves prestacions, i m'has agrupat aquesta pretemporada dels àrbitres en 4 punts. Anem punt per punt i els anem analitzant.
5: Sí, fixa que la temporada passada va ser bastant farragosa pel col·lectiu arbitral, amb l'arribada de Mourinho. Tinc la sensació de que això no millorarà, crec que la pressió augmentarà, i per tant els àrbitres també es preparen, han fet un estatge on han unificat criteris i han donat una sèrie d'instruccions perquè aquesta temporada vagin una miqueta les coses un pèl diferents. D'entrada, el que es vol és potenciar la personalitat dels àrbitres, és a dir, al Mundial hem vist un perfil molt baix per part dels col·legiats, el Comitè d'Àrbitres d'Espanyol no vol seguir aquesta línia que va imposar la FIFA, volen àrbitres que siguin que gestionin els partits correctament, en un segon pla, però quan hagin d'aparèixer ho facin, no volen que es passin per a les decisions i que siguin valents en determinats moments. Aquest és el primer punt i el més important. El segon és que volen que xiulin sense VAR, en el sentit de que prenguin decisions al camp, que no s'esperin a aquesta xarxa de protecció en el cas de que hi hagi un error. En aquest sentit, es seguiran aplicant a les famoses neveres, no? De que si un àrbitre va dues vegades al monitor a revisar una jugada, doncs estarà sancionat pel pròxim partit. Això al final afecta la butxaca i incita una miqueta que els àrbitres dins del terreny de joc, doncs, pitin el que vegin sense esperar, doncs, aquesta recomanació del seu company des de la sala bord. Tercer punt també molt important.
3: Ara anem, Joan, al tercer punt, perdona que et talli, perquè tenim en marxa aquesta final de l'Europeu de París de natació. Oriol.
4: Amb Ivan Martínez, el del Club Natació Barcelona. Nadador de La Rioja, que ha fet la primera piscina, és en cinquena posició. Aquesta esquena d'Ivan Martínez, ara mateix lideren clarament l'equip rus, que arribava com a favorit, molt, molt, molt a prop, l'equip grec, que és el carril 2, a menys d'un metre de distància, i en tercera posició tenim els de la Gran Bretanya. Arribarà ara el primer canvi de nedadors amb el conjunt espanyol, amb dos catalans en cinquena posició. És el torn ara de Nil Cadavall, amb la braça, el nedador del Club Natació Sant Andreu, el barceloní, que és a poc més de 2,5 metres de distància d'un equip rus que està dominant des del principi aquesta prova. En segona posició tenim ja a la Gran Bretanya, Grècia, que s'ha caigut una mica. Arribarem a la tercera piscina, els primers 150 metres, amb Nil Cadavall en sisena posició, però molt a prop de Polònia, que és cinquena, i dels alemanys, que són en quarta posició. Ara mateix l'opció de medalla sí que és lluny, perquè Grècia està donant la sorpresa des del segon carril. 2,5 metres només de distància separen els nedadors russos amb els grecs. I tindrem, ara mateix ja arribem a la meitat, a l'equador de la prova, amb Nil Cadavall, que acaba la seva braça en finalment cinquena posició, 2,5 metres.
3: La medalla lluny, Oriol.
4: Molt lluny la medalla, no la... sembla que està... Sí, no aconseguiran medalla els dos catalans que tenim nedant. Ara és el torn de Laura Cabanes, la madrilenya, amb la papallona. Es desinfla perquè, com dèiem, sembla que Rússia té l'or pràcticament assegurat.
3: Domini absolut dels atletes total. Neutrals, altrament dit russos. Ahir també ho van dominar la prova que vam explicar aquí al Tot Costa i sembla que marquen la pauta en aquests europeus, de moment.
4: Sí, clarament. I si algú li pot bufar una mica és la Gran Bretanya, que sembla que serà medalla de plata, però compte, perquè França està apretant moltíssim. França està apretant moltíssim i es posa en primera posició. El conjunt local que disputa a París, a casa seva, aquesta competició, la papallona l'ha guanyat amb moltíssima diferència.
3: Déu-n'hi-do la remuntada de França.
4: Quina remuntada de l'equip francès. I arribem a les últimes dues piscines amb la catalana Irene Ciércoles. Molt enrere ha quedat la selecció espanyola amb la papallona de Laura Cabanes, i França, que està ara mateix clarament superant Rússia.
3: Sí, noi, abans ho diem i abans es desinflen, eh?
4: Sí, sí, s'ha estat una desinflada absoluta. La segona piscina de papallona d'Arina Surkova, ara Alina Gaifutidinova, que haurà d'intentar remuntar aquesta crol, que el Vane Cachó, el francès, sembla que té totalment controlada. La francesa, que sembla que res, són 20 metres per arribar al final, l'or serà per França. La plata ara mateix seria per l'equip neutral, que són les russes, i compta perquè està molt a prop els Països Baixos per fer segones. Finalment serà segona posició pels Països Baixos, medalla de plata, sorpresa des del primer carril, Rússia tercera, i finalment la selecció espanyola en sisena posició.
3: Doncs el Nil Cadavall i l'Irene Ciércoles, que no han pogut sumar cap medalla en aquesta final. Déu-n'hi-do la remuntada de França. Ho celebren els atletes, doncs, francesos. Després d'aquesta remuntada semblava tot indicar que guanyaria Rússia. Finalment ho ha fet França. Per tant, li sumem aquest or a l'equip anfitrió. Gràcies, Oriol.
4: Fins ara.
3: I torno ràpidament amb el Joan Fàbregas, perquè m'estava explicant la pretemporada dels àrbitres. Joan, m'havies dit que l'objectiu primer és potenciar la personalitat dels àrbitres, el segon, xiular sense bar, i ara estaves entrant, doncs, a la meritocràcia, em sembla.
5: Sí, abans ho vull comentar també, l'oposició frontal, sí, al joc violent. Això és importantíssim, perquè el Mundial, si us heu fixat, hem vist moltes jugades de vermella que es quedaven en res, que el bar tampoc entrava, i això al final el que fa és desprotegir el jugador. Aquí a la Lliga Espanyola volen tot el contrari, volen que el bar intervingui en el cas de que hi hagi una entrada que pugui lesionar el jugador adversari, i en aquest sentit seran molt curosos, perquè al final jo crec que és un dels pilars fonamentals de que tots els jugadors, especialment les estrelles, doncs puguin brillar i que no estalli la seva trajectòria per una lesió. De fet, aquesta pretemporada hem vist moltíssimes vermelles. És habitual que en partits amistosos hi hagi moltes expulsions. La UEFA fins i tot s'ha plantejat de cara a la temporada que ve que hi hagi sancions en aquests partits i que afectin a les competicions domèstiques, perquè al final doncs és una miqueta de barra lliure en aquests partits que sembla que no juguin res. Aquest és el tercer punt. I el quart seria el de la meritocràcia. Hernández Hernández, al Mundial, només va xiular un intranscendent Brasil-Haití. No va ser just, perquè va haver-hi decisions polítiques que van premiar altres àrbitres. Doncs el comitè d'àrbitres aquí vol fer tot el contrari. De fet, a la temporada passada han baixat dos àrbitres internacionals. Això també és un avís per navegants, que ningú té el lloc assegurat, i que, per tant, tots tindran aquest puntet de pressió de que saben que els dos que no estiguin al nivell, els dos, els tres o els quatre, doncs perdran la categoria, i crec que això també és bo, perquè augmenta la competència i fan que tots estiguin intentant donar el seu màxim nivell. Per altra banda, el comitè d'àrbitres sap que a dia d'avui no pinta res a nivell internacional, i per tant s'ha de regenerar aquesta plantilla d'àrbitres. En aquest sentit, crec que hi ha una molt bona notícia per l'arbitratge català, és que Víctor García Verdura, que és nou internacional, és una de les estrelles que pot brillar durant els pròxims anys, perquè realment els Gil Manzano, Sánchez Martínez i fins i tot Hernández Hernández, de cara al pròxim Mundial, doncs ja no estaran disponibles, i per tant s'ha de buscar un relleu, i crec que el català pot ser una excel·lent opció.
3: Déu-n'hi-do, doncs això és el que treballen els àrbitres en aquesta pretemporada abans de l'inici de la Lliga. Titular final sobre els àrbitres. Ferran, t'ha convençut el Joan explicant-te tot això?
2: No. Vull veure... jo crec que el que s'hauria de fer és no parlar gens dels àrbitres, però és impossible.
3: Marta, titular final.
6: Jo faré com Hansi Flick, I don't speak about referees.
3: I dominant l'anglès que va aprendre quan va jugar a Anglaterra.
2: És que el problema és que... És que abans de la jornada 1 el Madrid Televisió estarà parlant de l'àrbitre que li toqui al Madrid i continuarem així.
6: A veure, tenen un papelón, tenen un papelón i no és fàcil la seva feina, però també jo crec que hi ha criteris que s'haurien de curar més, que no pot ser.
3: Molt bé, doncs acomiado el Joan Fàbregas, el nostre baròmetre, gràcies per ajudar-nos a entendre aquesta pretemporada dels àrbitres, i també acomiado la Marta Corredera i el Ferran Correas, que han vingut a fer tertúlia avui dimarts 11 d'agost del 26. Gràcies Ferran, gràcies Marta, gràcies Joan.
6: Gràcies, un plaer.
7: Tot costa.
3: I demà el Bàsquet Manresa fa un càsting perquè un aficionat pugui formar part de l'equip. Sembla una pel·lícula, però un jugador amateur podrà viure uns dies al dia a dia del Manresa. En parlem amb el gerent de la fundació de l'equip del Bages, Ander Mirambell. Què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Sergi? Molt bona tarda. Com estem?
3: Mite de l'Esqueleton a casa nostra, també seguidor il·lustre de l'Espanyol i ara gerent de la fundació del Bàsquet Manresa. A veure, Ander, m'has d'explicar què fareu demà, perquè, escolta, esteu una miqueta en moda pel·lícula nord-americana, pel·lícula de Hollywood, un aficionat al bàsquet podrà entrenar amb el Manresa. Què fareu demà?
8: Doncs demà és el dia definitiu, les proves finals del somni, o nosaltres ja hem anomenat a prova, on diferents candidats estaran durant tot el matí fent diferents proves, físiques, individuals, de tir, 3 contra 3, 5 contra 5, i el millor d'aquests candidats començarà la pretemporada amb el primer equip del Quitzenàs Manresa el proper dimarts.
3: És a dir, farà de jugador. Quin tipus de gent s'ha apuntat en aquest càsting?
8: Pues hem tingut de tot, ha contactat molta gent, ha tingut un gran impacte, és una mica pel·lícula de Hollywood, però és un projecte que hem volgut fer des de la Fundació, buscant aquesta segona oportunitat que moltes vegades la pròpia vida no te la dona, no? No tot a vegades és un camí recte, a vegades és un camí que dona moltes voltes i volíem doncs, donar aquesta oportunitat de poder estar dintre de l'esfera d'un equip històric de l'ACB, un equip diferent, un equip que competirà per Europa i començarà la pretemporada a les ordres del Diego el proper dimarts. No? Per tant, tenim gent veterana, tenim gent jove, tenim gent que ha estat als Estats Units, gent que competeix a la tercera divisió del bàsquet nacional, bueno, perfils molt diferents, sobretot escoltes, bases, algun pivot, i molta, molta il·lusió, no? Perquè al final és una oportunitat que crec que no s'ha fet mai i al nostre país, que és diferent i formar part d'aquest projecte doncs és algo únic.
3: Ai, escolta, Ander, buscant el final feliç d'aquesta pel·lícula de Hollywood, sense posar-te un compromís, però hi pot haver la possibilitat que aquest jugador agradi tant Diego Campo que el vulgui fitxar, o escolta, això no creus que passi?
8: Bueno, per poder poden passar moltes coses. Si una nata de mascleta en uns Jocs Olímpics pot passar qualsevol cosa, ja tot és possible en aquesta vida, és molt, molt, molt difícil, ho tenim en compte, perquè al final l'elit som molts detalls i molts factors i moltes coses, no? Però això no vol dir que aquest jugador pues, tingui potencial i pugui aportar moltes coses al primer equip. És a dir, imagineu-vos que esteu en un vestuari, sou professionals del bàsquet i hi ha una persona que ha somiat sempre estar allà, no? Doncs els diferents dies que aguanti dintre la dinàmica d'equip pot aportar molt. I al revés, el jugador que sigui escollit pues, viurà tot el procés, demà al pavelló del Nou Congost, estar amb l'estaf del primer equip, rebre recomanacions, ser avaluat... Doncs, bueno, jo crec que hi ha moltes més coses positives que no aquest superfinal que seria de pel·lícula i el veig molt poc probable.
3: Ah, qui farà de jurat? Qui farà les valoracions d'aquestes proves?
8: Doncs l'estaf del primer equip. El Diego està supervisant tot, els diferents apropadors físics del primer equip, tot l'estaf del primer equip sacrificaran un dia de la seva feina perquè al final estan preparant la temporada i tenen molta feina per poder estar avaluant. No? Jo crec que també és un detall per part del club que espera en sèrio aquest projecte i que no és una aventura, sinó crec que hi ha molta professionalitat i hi ha una forma de respetar tots els candidats, doncs posar els millors homes del cos tècnic per poder avaluar-los.
3: I abans m'ho deies, el guanyador viurà el dia a dia, durant uns dies, el dia a dia d'un primer equip de la Lliga CB de bàsquet, per tant farà els entrenaments amb els jugadors, assistirà a les xerrades tècniques del Diego Campo, per tant viurà com un professional aquests dies, eh?
8: Sí, i la vida social, és a dir, si hi ha algun esdeveniment o hi ha qualsevol altra cosa, formarà part d'aquesta dinàmica. És, per mi, és una de les coses que portem mesos treballant. Quan amb un dinar li vaig presentar amb el Diego, quan ens coneixíem, em va obrir els ulls i dice, me gusta. M'agrada, com diu amb el seu català, que és superbo. M'agrada, ho fem. I, bueno, serà la primera edició. Jo crec que hi ha coses que podem millorar per una possible segona edició. Demà crec que serà un dia màgic al Nou Congost per tots aquests candidats i em sap greu que no puguin ser tots, perquè al final la il·lusió i les ganes de la gent que he parlat és molt gran, però crec que aquest que sigui l'escollit dirà una experiència que la pugueu, espero que la pugueu explicar, perquè crec que ha de ser un catalitzador per la societat d'avui dia, no? Aquesta gent que moltes vegades ens costa mantenir l'atenció en un projecte o ens costa mantenir pues, la il·lusió per algo, doncs a vegades aquestes són les oportunitats arriben quan menys t'ho esperes.
3: Tothom té doncs, a l'Ander Mirambell com un ex-competidor amb Skeleton, és el mite de l'Skeleton a casa nostra, també com un aficionat de l'Espanyol, de seguida també parlarem de l'Espanyol, també has tingut càrrecs dins del club, Ander, però el que poca gent o menys gent deu saber és que tu, doncs, ets de Barcelona, però vas a viure a Manresa des de ben petit i tens una vinculació amb la ciutat. Ets el gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa. Quins projectes teniu, Ander?
8: L'objectiu és reactivar una mica la Fundació i treballar amb diferents branques. Una d'elles és la capacitat internacional del club i hem fet un viatge amb quatre entrenadors a Cap Verd, on ens va ajudar la Federació Catalana de Bàsquet i bueno, vam estar allà exportant els valors del club i ajudant, em sembla que van ser 110 nens i nenes durant 4 o 5 dies i ja volen que tornem a diferents illes. Estem fent amb aquest projecte ara de donar aquesta segona oportunitat i viure el bàsquet d'una manera diferent i després durant la temporada estem preparant diferents projectes pues, que toquen més a la base i sobretot a les famílies del club, no? Jo crec que una fundació ha de tenir un objectiu ja no només solidari, sinó de compartir els valors de Manresa. I Manresa, crec que una de les paraules és resiliència, és un club molt diferent a el que podem veure als altres clubs de Catalunya, per exemple, i crec que aquest ha de ser una mica el segell, no? O sigui que anirem fent petites coses perquè al final els recursos són els que són, però ens sentireu a parlar de nosaltres, no en tinc cap dubte.
3: Tu que has estat esportista d'elit, Ander, pots veure també doncs, l'impacte de l'esport, no? Com a funció social, ara ho deies, no? Els valors de l'esport que poden ajudar a moltes persones a intentar doncs, a superar moments difícils o a integrar-se en una societat o, escolta, a viure millor i fer salut.
8: És la millor medicina que tenim a dia d'avui i, per exemple, el conseller amb el Berni li vaig comentar un dia i està també treballant en aquesta línia, hauríem de receptar bàsquet o esport a tota la societat. És una persona que té un problema de salut mental, un problema cardíac, bueno, problemes de sociabilització, ja és que el bàsquet i l'esport en general és una medicina que trobo faltar que no sigui el dia a dia de tothom, no? Per tant, aquesta és una de les banderes que agafarem nosaltres de la Fundació del Bàsquet Manresa, poder ajudar la gent amb l'esport a ser millors persones, a tenir una millor qualitat de vida i tots els valors que aporta, no? Perquè ja no només és per un mateix, no? En aquest cas el bàsquet hi ha la part d'equip i es poden aportar moltes coses, no? Per tant, crec que tots tenim la responsabilitat d'utilitzar l'esport com a eina per millorar el nostre estil de vida.
3: I l'última, Ander, no me'n puc estar de preguntar-te per l'Espanyol, el teu equip de futbol. Quina flaire et fa aquest projecte de Manolo González amb Monchi als despatxos? Creus que aquest any l'Espanyol patirà menys per aconseguir els seus objectius?
8: Patirà, trobo que falten reforços, trobo que falta comunicació. M'hagués agradat sentir el president Alan Pace podent explicar quin és el projecte. Des que ha arribat encara no tenim clar si és un club trampolí, si és un club que vol lluitar per Europa, si és any a any, trobo faltar molt això, però crec que tenim una sort amb l'entrenador, que és una persona que ha sigut capaç de reinventar-se, que amb les eines que ha tingut ha tret molt suc, diguéssim, de la temporada passada, amb la primera volta que va tenir i bueno, amb ganes de que torni Puado i reforci un equip que per mi és escàs. És a dir, la temporada és molt llarga amb la Copa, amb molts partits entre setmana. Bueno, crec que començant forts, sobretot aquesta segona jornada contra el Madrid, rascant punts contra equips importants que tenim al primer tram, al primer terç de la Lliga, pot ser molt important per aquesta temporada, ja que la gent encara ve amb la ressaca al Mundial, com pot ser el cas del Barça, que jo crec que li costarà agafar una mica el ritme.
3: Molt bé, doncs Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Manresa, demà feu un càsting perquè un aficionat, un jugador de bàsquet amateur pugui formar part de la plantilla de la Manresa durant uns dies. Gran iniciativa, n'estarem pendents i enhorabona per la idea, Ander.
8: Gràcies, Sergi, t'esperem la temporada que ve. Jo esperava la teva candidatura.
3: Jo, Ander, si hagués de jugar algun esport, el bàsquet no seria el meu fort i t'asseguro que quedaria últim d'aquest càsting, però escolta, per participar-hi no es perd res.
8: Pues t'esperem algun dia, farem una iniciativa i t'enganyem.
3: Moltes gràcies, Ander. Fins ara.
8: Abraçada, salut.
3: 3 minuts i rematem el programa, el Tot Costa d'avui. A Oriol, anem amb l'atletisme perquè segona jornada dels europeus de Birmingham amb un bon grapat de catalans com a protagonistes.
4: Sí, avui hi ha hagut sort dispars per aquests catalans i catalanes. La cara, la de Marta Mitjans, que ha aconseguit la cinquena plaça en la primera sèrie de 800, rècord de Catalunya, i es classifica per les semifinals de dijous. L'atleta d'Arenys de Mar valora així la seva actuació.
9: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí, solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: La creu ha estat per una altra catalana, Sara Gallego, que ha quedat fora de la final dels 400 tanques. La barcelonina ha quedat cinquena a la semifinal. Tampoc ha tingut sort el barceloní Guillem Crespí, que ha estat penúltim en la seva sèrie de 100 metres, també queda fora de les semis. Tampoc hi serà Javier Lorente a la ronda de 400 tanques.
3: I quina és l'agenda per la sessió de vespre?
4: Mira, en aquests moments, la manresana Mònica Clemente està disputant la classificació de salt de perxa. En el seu primer intent no ha pogut saltar els primers 4-10. N'estarem pendents als blocs de Catalunya Informació. Després, a un quart de 10, comença la final de salt de longitud amb la participació de Jaime Guerra i demà sessió matinal amb dues atletes del Barça, Alba Borrero, que disputarà la primera ronda dels 200 metres, i Pablo Sánchez Valladeres, que competirà en les semis dels 800 metres.
3: Un minut mal comptat i acabem el programa. Oriol, abans rematem-ho amb una de Girona.
4: Sí, anunciarà en les pròximes hores el Girona la incorporació del mitjapunta Unai Hernández, cedit per l'Al Ittihad de l'Aràbia fins a final de temporada. Unai Hernández, recordem, jugador de 21 anys, va jugar al Barça Atlètic fa 3 temporades i també exjugador del planter del Girona. Mentrestant, més Girona. El València pressiona molt per endur-se en Arnau Martínez amb unes condicions que agraden molt al futbolista. Després del descens, Arnau té una clàusula de 8 milions d'euros, quantitat de moment molt lluny del que ofereix el València. Sigankov, Asprilla i Unagi són els altres jugadors que haurien de sortir sí o sí per fer lloc a nous fitxatges, però de moment continuen a la plantilla.
3: I per acabar, un català que arriba a una banqueta mítica del futbol espanyol.
4: Sí, és Albert Celades, que agafa la banqueta del Cádiz, rival de segona del Girona, a 4 dies que comenci la Lliga, han destituït a Imanol Idiáquez dels gaditans.
3: Gràcies, Oriol. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar dijous. Demà, programa especial amb el Garriga i companyia amb aquest eclipsi. Ja ho sabeu, l'eclipsi el mireu al cel i l'escolteu per Catalunya Ràdio. A veure, Ernesto Valverde, que ara no té equip. Com veus el mercat de fitxatges?
10: Vaya trajín que hay aquí, ¿no?
11: Comença el compte enrere per l'eclipsi total de sol. Bona tarda, són 9:15.
12: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.

0: Està a punt de començar el compte enrere oficial d'aquest eclipsi, un fenomen únic i històric, i és que, si el temps ho permet, d'aquí a 24 hores en algunes zones del país serà completament fosc. Al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, que és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent, està acollint a aquesta hora l'acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. En aquest acte també hi assisteixen personalitats internacionals del món de l'astronomia. Podem anar en directe, doncs, a aquest Parc de l'Amfiteatre de Tarragona, i tenim l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Tarragona amb en Ricard Buigas i el suport tècnic de Xavier Espel. Ricard, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Ens cauen els confetis a sobre. Acaben de pulsar en aquests moments el pulsador que marca aquest compte enrere per l'eclipsi. Ho han fet l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i, evidentment, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat l'últim en intervenir en aquest acte institucional.
2: I que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però són unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
0: Això, Ricard, és el que deia el president Illa, fent aquesta crida a la prudència a l'hora de mirar aquest eclipsi.
1: Sí, efectivament, el president Illa, que avui el veiem aquí amb una camisa blanca sense americana, ha dit que l'eclipsi és un regal de la natura, una fortuna de la vida, un espectacle gratuït, i ha reivindicat també la ciència. Evidentment, ha agraït també a totes les persones, com sentia ara, que faran possible aquest esdeveniment amb seguretat, i sobretot demana a la gent, ara ho sentíem, molta prudència, que és el que estan dient les autoritats aquests dies. Cal gaudir d'aquest esdeveniment fantàstic, però també fer-ho amb molta prudència. També ha participat en aquest acte, com dèiem, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Ha dit que els 13 departaments del govern de la Generalitat s'han coordinat per fer possible també aquest esdeveniment, que és molt important perquè és un esdeveniment que està molt vinculat amb la divulgació, per estimular també noves vocacions científiques. I també ha parlat Rubén Viñuales, l'alcalde de Tarragona, ha obert la seva intervenció en anglès. De fet, els tres també s'han dirigit en anglès a les personalitats científiques que estan també participant en aquest acte, i ha destacat la importància d'un esdeveniment únic per a tots els assistents.
3: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
0: Per tant, Ricard, a Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, tot a punt per veure aquest eclipsi de demà. Exactament quins són els punts on es podrà veure millor?
1: Doncs mira, a Tarragona hi ha 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari és la Marina de Port de Tarragona, amb 20.000 persones, on precisament es farà el programa de la tarda de Catalunya Ràdio i també l'especial eclipsi amb Francesc Garriga. I al sud del país, tots els ajuntaments han organitzat punts d'observació amb controls perquè la gent ho pugui fer amb comoditat i puguin gaudir tant de l'activitat lúdica com de la part divulgativa, que és el que han estat organitzant. Hi haurà molts punts organitzats a tot el sud del país, en especial també a les Terres de l'Ebre, on demà també hi ha un altre acte institucional del govern a 2:15 del migdia amb Salvador Illa.
0: Doncs demà ho seguirem aquí ben atents a Catalunya Ràdio, també amb tu, Ricard Buigas, des de Tarragona. Ricard, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs demà haurem d'estar molt pendents del cel, de les condicions meteorològiques, de si hi ha núvols o no, per això a aquesta hora volem saludar en Néstor Gómez. Néstor, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: A veure, pinten bé els mapes de cara a aquest eclipsi o hem de patir una mica per aquests núvols?
4: Són optimistes, a diferència d'aquests darrers dies o fins i tot avui, que sí que estava tapat cap a les Terres de l'Ebre, especialment cap al Delta. Doncs demà, a diferència d'altres dies, sí que s'espera que la serenor del cel predomini especialment i sobretot a tot el Pla de Lleida, i caldrà veure, en principi no hi ha formació de tempestes al sistema ibèric, caldrà veure que realment no es formin. I sí que és veritat que cap a punts de la Costa Daurada, entre el Cap de Salou i àrees com l'Ampolla, hi podrien haver alguns núvols cap cap a les 8 del vespre alguns núvols baixos. En tot cas, això caldrà detallar-ho per veure si es formen o no es formen. El que està clar que sí que s'espera que hi hagi núvols al nord del país, al Pirineu i al Prepirineu, que tal com està passant avui, estan caient ruixats i tempestes, demà més febles que no pas les d'avui, i el que sí que faran aquests núvols és que aquest eclipsi parcial que es veurà al Pirineu i al Prepirineu, doncs aquests núvols faran la guitza. I un consell, sobretot, per totes aquelles persones que demà viatjaran cap a Ponent o estaran cap a Ponent o també cap a les Terres de l'Ebre, i és que farà moltíssima calor. Com ja es preveu anar amb molta antelació, compte perquè les temperatures seran molt altes, fregaran la xifra dels 39 graus, gairebé 40, a punts de Ponent i a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Doncs demà estarem ben pendents de quin temps fa per seguir aquest eclipsi. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: L'eclipsi, doncs, serà un repte alhora per la mobilitat a les carreteres catalanes. Per això el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial preveient l'increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Quina alternativa proposa Trànsit?
5: Doncs en els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. En parlava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
6: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
5: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació.
0: I encara sobre mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només es podrà pujar el tren si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb aquest eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià, Montse Poblet.
7: Els agents rurals faran un desplegament excepcional amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i si algú prefereix un altre indret, li recomanaran això que ens avançava Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
8: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir

0: Els ulls necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total. I davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement. Indispensable el trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: El fotògraf diu que no hem d'oblidar actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
2: Doncs demà estarem ben atents aquí a Catalunya Ràdio d'aquest eclipsi solar amb un programa especial durant tota la tarda i a partir de les 6 amb un programa capitanejat per Francesc Garriga per viure en directe com es viu a tot el país aquest eclipsi solar. Eclipsi al marge, el principal titular informatiu d'aquest dimarts ens porta fins a Colòmbia. El govern d'aquest país xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de les que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necesitamos linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el puerto que nos entran. Eso.
5: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No podemos rescatar, no hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
2: Gràcies, Joan, des de Bogotà. Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest tràgic terratrèmol. Cèlia Forment, tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són.
0: Sí, la falta de contacte pot ser per la caiguda de les comunicacions a tot l'Eix Cafeter, la zona més afectada, que encara no s'han recuperat, i per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagi recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, siguin residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant

0: directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
1: Això, Cèlia, mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se.
2: Sí, els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat rescatistes especialitzats.
1: Hem arribat a 9:15. El govern espanyol intenta frenar una segona entrada de migrants a Ceuta i el ministre d'Exteriors avisa que tothom que posi un peu a Espanya se'l retornarà al Marroc. José Manuel Álvarez ha viatjat avui a Ceuta, des d'on ha promès contundència per retornar tots els migrants que van entrar, adults i menors. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda a tots els migrants que hi ha a Ceuta i tots els que hi intentin entrar seran retornats al Marroc. Álvarez ha sorprès avui amb un discurs molt més dur que fins ara per resoldre la crisi i per prevenir un altre a futur.
4: A todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
3: Amb Ceuta desbordada, sense prou places d'acollida i després de les crítiques d'Itàlia i Dinamarca, el govern espanyol endureix la resposta i Álvarez accelera també converses amb el Marroc per retornar absolutament a tothom.
4: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
3: Però no serà tan fàcil. Primer s'ha d'atendre els menors i també s'ha d'acollir els adults que han demanat asil. El ministre de Justícia admet els límits de la llei.
5: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor.
3: El Suprem ja va condemnar l'estat espanyol per retornar migrants de nit i d'amagat durant l'última crisi a Ceuta. Ara fa 5 anys, saltant-se la llei, les ONGs controlaran que aquest cop això no passi.
1: Gràcies, Paula. La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat comparèixer dimarts que ve al Senat, com ha apuntat avui el Partit Popular. I a tot això, el govern espanyol demana a la Fiscalia que mogui fitxa, en aquest cas contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar immigrants a Ceuta, Àlex Giral Robert.
6: Igualtat creu que paraules com aquestes de José María Figueredo són constitutives d'un delicte d'odi.
7: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuesta.
8: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, cazarlos, pescarlos. Pongan ustedes los verbos que quieran.
6: La petició de la Moncloa se suma a les dues denúncies que ja ha rebut contra el dirigent ultra.
1: Mentrestant, la Comissió Europea anuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per exemple, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva, Vicent Mifsud.
9: L'acord l'ha anunciat a través d'ells la vicepresidenta de la Comissió, Gina Virkkunen, diu que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors dels missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
10: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
1: Més coses, més de 650 bombers i 225 mitjans aeris continuen treballant per frenar l'incendi que crema a Niebla, la província de Huelva, i que afecta unes 25.000 hectàrees, Montse.
11: El foc ha obligat a desallotjar 700 persones, però avui les condicions són una mica més favorables perquè ha canviat el comportament del vent i ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i que ja ha obligat a evacuar més de 500 persones. Els bombers de la Generalitat hi enviaran equips de suport.
1: I de tornada a Catalunya, abans que acabi aquest any, hi haurà càmeres de videovigilància al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica de Barcelona.
11: Sí, l'Ajuntament de Barcelona té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
12: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
11: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol.
1: Demà comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos perquè reutilitzin i retornin tots els recipients que fem servir. El canvi més significatiu serà l'eliminació dels envasos d'un sol ús en un pla que es desplegarà de manera gradual. El repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
13: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
14: El primer canvi, el 12 d'agost.
13: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
14: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
13: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
14: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
13: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
14: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
13: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda de granel de productes.
1: I una cosa més abans de la crònica internacional. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Això ho diu un informe de Comissions Obreres que s'ha presentat avui. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se, Gemma Sagrera.
15: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
16: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sinó que també afecta a jóvenes adultos de 30 i 34 anys que també experimenten dificultats.
15: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer.
1: Mig quart i arribarem a les 9. Han condemnat a mort el president de Posat Sirià, Bashar al-Assad, per crims de guerra i crims contra la humanitat, Albert Manyà.
17: Un tribunal sirià l'ha jutjat des de l'abril en rebel·lia. Recordem que està refugiat a Rússia des del desembre del 2024. A Damasc hi ha hagut un esclat de joia en saber-se el veredicte per desenes de familiars de víctimes. El tribunal també ha condemnat el seu germà Maher i diversos exfuncionaris en les primeres sentències contra l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011 en l'anomenada Primavera Àrab. Es calcula que van morir més de 500.000 de persones i milions més van ser desplaçades i refugiades.
1: Això a Síria, al Líban, han eliminat la pena de mort.
17: Sí, el Parlament ha aprovat el projecte de llei per abolir-la i es converteix en el primer país del Pròxim Orient a fer el pas. El text especifica que els delictes comesos abans seran castigats amb cadena perpètua. De fet, feia més de 20 anys que no l'aplicava. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió.
1: El barril de petroli Brent es manté a prop dels 90 dòlars. Ha assolit el preu més alt de les últimes dues setmanes després que les últimes exigències dels Estats Units i l'Iran hagin refredat les perspectives d'unes negociacions entre les parts, Vicent.
18: El ministre de l'Interior del Pakistan s'ha reunit avui amb el titular d'exteriors de l'Iran a Teheran per intentar desbloquejar les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz, unes converses més complicades després de l'anunci de Donald Trump que reclamarà compensacions econòmiques a l'Iran per les morts des de l'inici de la República Islàmica, una resposta del president nord-americà a la demanda de Teheran de diners pels danys de la guerra. Mentrestant, la tensió a la zona creix amb un nou atac dels Houthis de Yemen, aliats de l'Iran a un mercant saudita a l'estret de Bab el-Mandeb, la porta del Mar Roig, i almenys 6 morts i una desena de ferits.
1: A Hongria, el Parlament ha escollit Andrés Baca com a nou president de la República.
17: Amb 140 vots a favor i 6 en contra, es converteix en el primer president de l'era post-Orban. De fet, és una víctima més de l'exprimer ministre, que el va destituir el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. Prendrà possessió del càrrec d'aquí a 8 dies i s'espera que l'ocupi 18 mesos fins que reformi la Constitució, una promesa del primer ministre actual, Peter Maguiar. Baca té 73 anys i és especialista en drets humans i la seva designació és un pas més de la purga promesa per Maguiar. La presidència té una funció protocolària i amb poc poder executiu.
1: I atenció a aquest cas que ens arriba des de França. La policia ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país.
17: Hi ha 5 detinguts, un dels quals menor. A 3 d'ells els van enxampar infraganti a la rodalia del centre penitenciari. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i només se'ls sent, però no se'ls veu. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur s'enviïn armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres. Fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents i l'any passat ja van ser uns 5.000.
1: I aquest dimarts, aquest 11 d'agost, també ens deixa un nom, el de Jordi Vila-Abadal. Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic, Mar.
3: Sí, va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions.
19: Una gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
3: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris al règim franquista. Poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic.
1: 4 minuts i les 9. Passem als esports amb en Pau Dags. Es confirmen els pitjors pronòstics amb Bardaggi.
20: El Barça ha confirmat que l'extrem suec té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir en l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. Llavors, el va mantenir 11 mesos de baixa. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies i s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip.
1: També tenim més possibles sortides avui.
20: El club pretén que Héctor Fort marxi cedit i Casado ho fa s'hi traspassat. Avui tots dos han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. I el Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs per Ferran Torres al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i el mateix Ferran Torres.
1: Avui Pau també ha parlat a Luis Enrique, què ha dit?
20: Doncs l'entrenador del PSG no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs, però en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el PSG i l'Aston Villa, ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
21: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: Luca Huck passa a la final dels 100 lliures.
20: El sitgetà s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures dels Campionats Europeus de Natació de París. Huck fa el segon millor temps de les semifinals amb rècord d'Espanya. Ha nedat en 47 segons i 27 centèsimes, només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial. David Popovici ha estat més ràpid. La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4% estils mixt. L'equip espanyol ha acabat 6è a 5 segons 46 centèsimes del francès, que s'ha endut l'or. Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat 5è a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
1: I els europeus d'atletisme de Birmingham, què ha passat avui?
20: La manresana Mònica Clemente està competint ara mateix en la prova de classificació de perxa femení i l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final de l'alçal de llargada a 10:15. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. I l'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat dels 400 tanques. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques després d'acabar cinquena la seva semifinal.
1: Bona nit, són les 9.

0: Principals notícies d'aquest 11 d'agost a aquesta hora. El govern de Colòmbia xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts, Roger Santaló.
1: Segons el nou president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Espriella diu que el govern acompanyarà les víctimes.
2: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
1: Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol, però hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar. La Generalitat també assegura que no té cap constància de cap ferit entre els gairebé 8.000 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia.
0: I fa poca estona a Tarragona... Aquest era el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi de demà. S'ha fet des de l'acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Romà, una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat també de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Unitat mòbil a Tarragona, Ricard Boigues, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona nit.
3: Bona nit. Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justet, per poder premer aquest pulsador del compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
4: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però algunes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
3: L'acte ha acabat amb una explosió de confeti que ara decora gran part de la gespa del parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Ricard Boigues i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Tarragona.
0: Aquest tret de sortida als actes de l'eclipsi ja han començat aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument serà demà un dels punts habilitats per observar amb seguretat el fenomen de l'eclipsi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
6: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
5: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume primer, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller. Per Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
0: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres des d'avui fins al 23 d'agost.
1: Per connectar les dues estacions s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos on hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència per agafar-ne algun. Molts usuaris no sabien que el seu trajecte quedaria alterat i això ha complicat l'arribada al seu destí.
7: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
8: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vés aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua d'ella. Bueno, ja veus.
0: Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Es farà des de dissabte fins al 21 d'agost. Hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics.
1: Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
9: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: I els esports que destaquem, Pau Dax.
10: Que el sitgetà Luca Hug s'ha classificat fa pocs minuts per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, batent el rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu 4x100 estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisens l'equip espanyol. Luis Enrique no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran Torres pel PSG en la prèvia de la Supercopa d'Europa, que juga demà l'equip francès contra l'Aston Villa. Ahir el Barça va rebutjar la primera oferta del PSG pel davanter blaugrana, que demà s'ha d'incorporar als entrenaments.
0: I tindrem un dimecres assolellat. Només a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i potser cap al sud hi haurà algun núvol, que veurem si fa la guitza o no aquest eclipsi solar. La calor s'intensificarà. Demà hi tornem, però una hora més tard, a 9:45, després de l'especial de Catalunya Ràdio per aquest eclipsi històric. Fins demà, bona nit.
11: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
14: A la meva esquerra,
15: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
17: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
19: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
18: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
19: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
20: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: 9 de juny del 2004, 6 de la tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit custodien un camió carregat amb les pales d'un aerogenerador. Ho fan a la Nacional 113, que uneix Pamplona amb Madrid. De sobte, la conducció temerària d'un tot terreny els crida l'atenció. Els agents activen les sirenes i comencen a perseguir-lo. El conductor no fa cas dels avisos i prem l'accelerador. Després de 3 quilòmetres, alenteix la marxa. Els agents l'avancen i durant un moment circula en contradirecció. Quan els dos cotxes es troben en paral·lel, l'infractor treu un subfusell per la finestra i obre foc. Una ràfaga de 21 projectils mata els dos guàrdies civils a l'acte. Els fets han passat a l'entrada del municipi navarrès de Castejón.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El que havia de ser una jornada de vigilància rutinària acaba amb la mort a sang freda de dos guàrdies civils. A l'escena del crim, desenes de casquets de bala escampats per terra. L'anàlisi d'aquesta munició serà el punt de partida d'un cas que té ramificacions per tota la geografia espanyola. Les revelacions d'un confident donaran el gir definitiu a una història de lladres i serenos. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: El 2004 és un any que sempre recordarà pels atemptats de l'11 de març a Madrid.
3: El tren se ha quedado pegado a las vallas, a lo que es la valla, y otra explosión se ha visto en el cielo como una lucecita, y entonces ya toda la gente de las casas estas ha empezado a levantar las persianas.
1: La massacre, obra d'una cèl·lula jihadista, va deixar 193 morts i més de 1.800 ferits. Tres mesos després, l'impacte d'aquell atac encara era molt present a la societat. Dimecres, 9 de juny de 2004, els diaris obrien amb la detenció a Milà de Mohamed el-Egipci, un dels cervells de l'11M. Explicaven que estava a punt de cometre un altre atemptat a Europa. Aquell dia, dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, Juan Antonio Palmero, de 29 anys, i José Antonio Vidal, de 31, tenien l'encàrrec de custodiar fins a La Rioja un comboi carregat amb les pales d'un aerogenerador de l'empresa Gamesa. Havien de regular la circulació perquè el pas d'aquest vehicle de grans dimensions no comportés cap problema a la xarxa viària. I s'havien de situar a l'encreuament entre la Nacional 113, la carretera que uneix Madrid i Pamplona, amb la Nacional 232, que connecta Vinaròs amb Burgos, molt a prop del municipi navarrès de Castejón.
4: Els dos agents pertanyien a l'agrupació de trànsit de Calahorra, a La Rioja, i van entrar a la benemèrita per vocació. El José Antonio, el més gran, havia volgut ser guàrdia civil tota la vida, malgrat els esforços de la seva mare, la Virgínia, perquè canviés d'idea. Poc temps després d'entrar al cos, el van destinar a Mieres, a Astúries, i més tard a Calahorra. El Juan Antonio, l'altre agent, va ingressar a la Guàrdia Civil influenciat per la figura del seu pare, el Rafael, un subtinent ja jubilat que anys enrere va sobreviure als trets d'un atracador. El lladre li va disparar quan l'anava a identificar.
1: Situem-nos al dimecres 9 de juny del 2004. Pels agents Palmero i Vidal, vigilar un comboi amb una càrrega de grans dimensions forma part de la seva rutina habitual. Abans de les 6 de la tarda, agafen el cotxe patrulla, un Renault Laguna, i s'aturen al quilòmetre 83 de la Nacional 113, molt a prop de l'enllaç amb la Nacional 232, a esperar el camió.
4: Condueix la gent Palmero, que abans d'entrar a la Benemèrita va estudiar formació professional, la branca d'electricitat. Un bon dia va comunicar als seus pares que no volia ser electricista i que el seu somni era ser guàrdia civil. Quan va sortir de l'acadèmia el van destinar a Estepona, a Màlaga. Més tard va demanar un trasllat a Bilbao. Poc temps després va ingressar a Trànsit i va sol·licitar el destí a Navarra perquè volia estar a prop d'un dels seus germans, un camioner que vivia en aquella regió. Li van donar plaça a Calahorra, a una hora de Pamplona. La gent Palmero feia 2 anys que vivia amb la seva nòvia, la Maria. S'acabaven de comprar un pis a Estepona perquè quan es casessin volien instal·lar-se a Andalusia.
1: La gent Vidal va de copilot i està pendent d'un canvi de destí després d'haver aprovat el curs de caporal. Fa calor. Hi ha bastant trànsit, però la tarda és tranquil·la. En aquella zona, les carreteres són de 2 carrils, un per sentit, i molt rectes i planes. No hi ha corbes ni muntanyes. En aquella planúria, envoltada de camps de cultiu, el cotxe de la Guàrdia Civil es veu perfectament. De sobte, un tot terreny se salta un stop. Els agents activen les llums, les sirenes, i comencen a perseguir-lo.
5: ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Es que no ve las luces?
6: Síguele, síguele. Pero tenemos que identificarle. Estará borracho.
1: Per megafonia, els guàrdies civils Palmero i Vidal demanen al conductor que s'aturi. L'infractor, en lloc de parar, prem l'accelerador. Els agents no tenen gaires opcions d'aturar-lo. No el poden avançar. La carretera és d'un sol carril per sentit i a aquella hora de la tarda el trànsit és intens. Després de 3 quilòmetres, el tot terreny s'apropa a l'entrada del municipi navarrès de Castejón. I, sorprenentment, el cotxe perseguit comença a frenar. Els guàrdies civils pensen que finalment ha entrat en raó. L'agent Palmero, que és qui condueix, aprofita que la carretera s'eixampla pels carrils d'entrada i sortida de la població i envaeix els carrils del sentit contrari.
7: Al llegar a la altura de los carriles de dobles direcciones existentes en el cruce de entrada y salida a Castejón, kilómetro 79, para lograr interceptar el vehículo mencionado, recortaron la distancia circulando momentáneamente por el carril de salida de Castejón en dirección contraria a la establecida.
1: El Renault Laguna de la Guàrdia Civil redueix a tercera i fa la maniobra per avançar el tot terreny per l'esquerra. Va a una velocitat de 30 km per hora. La intenció dels agents és situar-se davant del tot terreny i blocar-li el pas. En aquell moment, el Suzuki s'atura i el de la Guàrdia Civil redueix la marxa. I quan els dos cotxes es troben en paral·lel, el fugitiu treu un subfusell per la finestra i obre foc.
7: Sin mediar intercambio alguno de palabras con la dotación de la Guàrdia Civil, de manera inesperada, absolutamente sorpresiva y sin que los agentes de la autoridad dispusieran de la menor posibilidad de defensa, estando sus armas reglamentarias sin montar y con las fundas abrochadas, disparó repetidamente a los guardias civiles 21 proyectiles.
1: La majoria dels trets entren per la finestra del copilot on hi va l'agent Vidal. També impacten contra l'agent Palmero, que es desploma damunt del volant. D'aquesta manera ho va explicar el periodista Pablo Ordaz al País.
8: Su pie derecho apretó el acelerador. El vehículo recorrió dando tumbos 269 metros hasta estrellarse a 85 kilómetros por hora contra una señal de tráfico.
1: El conductor del totterreny prema a fons l'accelerador i fuig del lloc dels fets. Un camioner que en aquell moment circula per la Nacional 113 veu el cotxe de la Guàrdia Civil accidentat. Atura el camió al voral i baixa per saber què ha passat. També para el conductor d'un autobús. Quan són davant del Renault Laguna, veuen que hi ha risc d'incendi. La gasolina cau a raig a causa de l'impacte. Agafen els extintors dels seus vehicles i ruixen el motor. Després treuen els agents Palmero i Vidal del cotxe, però no es pot fer res per salvar-los la vida.
9: Dos guàrdies civils de trànsit han mort en una carretera al sud de Navarra, a prop de la població de Castejón. Perseguien un totterreny sospitós que s'ha situat en paral·lel al seu cotxe. Els ha matrallat...
1: La Guàrdia Civil arriba al lloc dels fets. De seguida descarta la possibilitat d'un accident i treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atemptat d'ETA, perquè la Guàrdia Civil ha estat un dels objectius prioritaris en la història de la banda. Els agents Palmero i Vidal els han cosit a trets i no han tingut temps ni de desenfundar l'arma reglamentària. Els investigadors recullen fins a 23 casquets de bala que els especialistes en balística hauran d'analitzar. De seguida es posa en marxa un desplegament sense precedents per intentar capturar l'autor o autors de l'assassinat. Alguns conductors expliquen que han vist un Suzuki de color fosc que fugia a molta velocitat. També hi ha pagesos que han sentit la ràfega de trets des de les seues finques, situades a prop de la Nacional 113. Hi ha controls per tota la zona. Aquell mateix dia, a Astúries, a 500 quilòmetres de Castejón, hi ha una altra notícia que posarà en alerta la Guàrdia Civil.
10: La policia ha arrestat 6 persones més a Avilés, a Astúries. Es tracta de 6 ciutadans espanyols presumptament relacionats amb el robatori d'explosius utilitzats en els atemptats terroristes de l'11 de març.
1: Els investigadors intenten establir algun tipus de relació entre aquestes detencions i l'assassinat a sang freda dels dos agents de trànsit. Els fets han passat a 500 quilòmetres de distància, però no troben res. El resultat de les anàlisis dels casquets de bala localitzats a la Nacional 113 sí que aporten més informació.
8: Les bales utilitzades per a matar a los guardias civiles del calibre 45 i de la marca alemana Geco salieron de un fusil que ya tenía ruina, que es la forma con que en el argot policial se define a las armas con crímenes en su historial.
1: La marca de les bales i el número de calibre porta els investigadors a descartar la implicació d'ETA.
8: La munición de fabricación alemana Geco, especialmente la del calibre 45, no es habitual de la banda terrorista ETA, abonada a los 9 milímetros Parabellum, pero sí ha sido localizada en numerosas ocasiones en poder de mafias procedentes de los países del este europeo.
1: La Guàrdia Civil investiga la possible implicació de bandes de delinqüents albano-kosovars. Aquests grups estan especialitzats en el robatori de polígons industrials i oficines i van fortament armats. A Navarra tenen un ampli historial delictiu. La policia foral té constància que des del 1999 fins al 2004 s'han registrat fins a 500 robatoris amb violència en empreses de la zona. Mentre es treballa en aquesta via, els investigadors de balística descobreixen una coincidència que serà determinant. La conversa entre dos comandaments de la Guàrdia Civil que ara sentireu està extreta d'un llibre del periodista del País, Jesús Duba. Més endavant parlarem amb ell.
11: No hay duda, mi coronel. El que mató a nuestros dos guardias es el mismo tío que hizo lo de la Val d'Uixó en Castellón hace 4 años.
12: ¿Está usted seguro?
11: Seguro, mi coronel. El arma empleada en un caso y en el otro es la misma. O sea que el autor debe ser el mismo individuo.
1: Què va passar fa 4 anys a la Val d'Uixó? Qui és aquest individu o individus armats amb un subfusell?
4: El dimecres 10 de maig de l'any 2000, a 1:45 del migdia, un home va entrar a l'oficina de la Caixa Rural de Sant Isidro de la Vall d'Uixó, situada a l'encreuament entre l'Avinguda del Cor de Jesús i el carrer Chacó. Portava un maletí a la mà esquerra. Sota l'americana se li intuïa un bony. Es va adreçar als taulells d'atenció al client i va preguntar pel director. Un dels empleats, que no se n'acabava de refiar, li va respondre que el trobaria a la segona planta. Quan l'home es dirigia cap a dalt, aquest treballador, que en realitat era el director de la sucursal, va trucar als companys del pis superior. Els va alertar que pujava un client que tenia una actitud sospitosa. De sobte, l'home, en lloc d'anar al segon pis, es va girar i va tornar cap als taulells. Va treure una pistola i va encanonar un dels empleats.
13: Vamos a la caja o te dejo seco.
1: El director va activar l'alarma silenciosa mentre l'atracador regirava els calaixos de l'àrea blindada. Quan finalment va trobar els diners, els va posar dins el maletí. Però no en va tenir prou.
13: Qué poco dinero tenéis, cabrones. ¿Dónde está el que falta?
1: Llavors, l'atracador va anar cap a la caixa forta i va intentar obrir-la sense èxit.
13: Ya habéis tocado la alarma. Como ve a alguien hablando por teléfono, le pego un tiro.
1: L'home, amb una pistola en una mà i el maletí a l'altra, es va dirigir cap a la porta de sortida. Mirant cap a un costat i cap a l'altre per assegurar-se que ningú li barrava el pas, va sortir al carrer. Havia aconseguit un botí de gairebé 3 milions de pessetes, uns 17.000 euros. I ho havia fet en un temps rècord. El cop havia durat 2 minuts i 35 segons. El periodista del País, Jesús Duba, coneix molt bé la trajectòria d'aquest atracador.
14: En teoria era un atraco fàcil i que no iba a tener más complicaciones, pero se complicó porque el atraco fue una hora en que estaban todos los policías municipales o locales de Val d'Uixó más o menos reunidos para hacer el cambio de relevo de turno, y cuando salía huyendo de la sucursal dieron la alerta, empezaron la persecución. Varios policías fueron detrás de él.
1: Mentre el perseguien, l'atracador va disparar i va ferir 2 agents en una cama. Pel que van veure els testimonis, sembla que no va tirar a matar. L'únic que volia era deixar-lo sense mobilitat perquè no el poguessin perseguir. Les corredisses i l'intercanvi de trets van continuar pels carrers propers a la sucursal bancària. En cap moment, l'atracador va deixar anar el maletí.
14: Él llegó a ser alcanzado por varios proyectiles, pero como llevaba chalecos antibalas, pues no resultó herido.
1: A la persecució s'hi van afegir dos policies municipals més. El caporal Manuel Ferrandis, que esperava l'atracador al darrere d'un cotxe, i l'agent José Antonio García Segarra. El caporal Ferrandis va ordenar al lladre que s'aturés i que baixés l'arma, però l'atracador, en lloc d'obeir, va respondre a trets. Al mateix temps, l'agent García Segarra també va disparar contra el fugitiu sense arribar a tocar-lo.
14: Però en ese intercambio de disparos resultó que uno de los policías municipales, inopinadamente, por supuesto, y en la refriega con el atracador, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a otro compañero que estaba en la trayectoria, ¿no?, de los disparos.
1: El company que estava a la línia de tir era el caporal Ferrandis. Allí el que acabava de passar, l'atracador va continuar corrent per deixar enrere la pressió policial i va arribar al cotxe. L'havia aparcat a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, a 5 minuts a peu de la sucursal.
14: Había dejado el coche de huida bastante lejos, con lo cual allí se produjo una auténtica ensalada de tiros.
1: Quan estava a punt d'arribar a la plaça, el fugitiu va perdre la tapa del carregador de la pistola i 20 cartutxos sense disparar de la marca Gecko. Recordeu que és la mateixa munició que es va fer servir a l'assassinat dels dos guàrdies civils de trànsit. També se li va obrir el maletí on portava els diners i els gairebé 3 milions de pessetes del botí van sortir volant pels aires. Enmig d'un nou intercanvi de trets, l'atracador va arribar al cotxe, un Suzuki Vitara de color blanc, que estava aparcat de cara a la paret. Va obrir la porta, va treure un subfusell i va obrir foc contra els agents que el perseguien. No va ferir ningú. Va entrar a l'interior del tot terreny i el va engegar i va fer marxa enrere. Els policies van disparar fins a 10 vegades contra el Suzuki, que no va parar. Una de les bales va impactar contra el fugitiu, que va estar a punt de caure del cotxe, però es va reincorporar i va aconseguir escapar. El periodista Jesús Duba explica com va quedar l'escenari.
14: La Guàrdia Civil recogió allí más de 100 casquillos, es decir, casi fue la guerra de Vietnam, como digo yo, porque silbaban las balas por un lado y por otro, ¿no?
1: D'aquesta manera ho va explicar el seu llibre.
8: Cuando se disipó la nube de pólvora, las calles estaban plagadas de decenas de casquillos del 9 Parabellum, del calibre 45 y del 357 Magnum. Pero también había mucha sangre. La sangre del cabo Manuel Ferrandis Fenollosa, de 49 años, casado y padre de tres hijos. Del agente José Quirant, de 38 años, con un balazo en la pierna. De Daniel Diago, de 34 años, herido en un muslo. Y del sargento Carlos Domingo, de 39 años, con lesiones en la cara y en los ojos por las esquirlas de unos cristales.
1: La Guàrdia Civil té molt clar que la persona que va atacar un banc a la Vall d'Uixó l'any 2000 és la mateixa que ha assassinat els dos agents de trànsit a Castejón. En els dos escenaris, el fugitiu condueix un Suzuki Vitara, tot i que de colors diferents, un de blanc, l'altre fosc. I ha utilitzat un subfusell amb munició de la marca Gecko i del calibre 45. ¿Quién es aquel individuo?
14: La Guardia Civil, la Policía Nacional sabían mucho de este hombre y sin embargo no sabían nada. No sabían nada, no sabían lo principal, que era la identidad.
8: Ese delincuente era una especie de fantasma, un sujeto cuya imagen habían visto hasta la saciedad en las cintas grabadas por las videocámaras de los bancos que había atracado. Un tío con barba y peluca postizas, de aspecto grueso, español, de ojos azules y de complexión fuerte, posiblemente engordada por el chaleco antibalas que escondía bajo sus ropas. No había dejado jamás ni una huella, ni había perdido un cabello en los constantes golpes que venía perpetrando desde más de una década atrás.
1: L'atracador havia dissenyat un sistema per no deixar rastre.
14: Atracaba siempre con una peluca, con barba, muy disfrazado, con gabardina, en fin, resultaba imposible identificarle, por más que lo intentaba la policía o la Guardia Civil, y además había ideado un método novedoso y curioso para no dejar huellas, que era que llevaba toda la palma de las manos, de sus manos, forrada con esparadrapo, de forma que no dejaba huellas dactilares. Es un método bastante novedoso, porque ya sabemos todo lo de los guantes, ¿no? Pero los guantes estorba en ocasiones, ¿no? Como dice el dicho, el gato con guantes no caza bien. Pues este hombre había inventado esa forma, que era una especie de guantelete que fabricaba artesanalmente pegándose esparadrapo en la palma de las manos, ¿no? Entonces era difícil identificarle, ¿sí?
1: Sempre actuava sol, i això li va valer un sobrenom.
14: Que se pasó 13 años o más, pues, actuando en solitario, que fue el apelativo que le pusimos en la prensa, el atracador solitario, y después, para abreviar y para cortar, pues lo dejamos en el solitario, ¿no?
1: L'assassinat dels agents Palmero i Vidal converteix el solitario en el principal objectiu de les forces de seguretat de l'Estat.
14: Él sabía que era el enemigo público número uno, que el Ministerio del Interior llegó, pues eso, a imprimir pasquines y a divulgar capturas de los vídeos de los bancos en los que se le veía con la barba y la peluca y tal, pidiendo recompensa, ofreciendo recompensa y pidiendo ayuda a la ciudadanía. Bueno, eso solamente se había hecho, bueno, pues con gente de ETA o de Grapo, en fin, organizaciones muy poderosas, muy peligrosas, y sin embargo aquí, pues eso, un tipo solitario se había convertido en el enemigo público número uno.
1: Feia molts anys que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil li seguien el rastre. El 18 de maig de 1993 havia atracat una oficina del Banco Hispanoamericano al municipi d'Ademús, al País Valencià.
4: Ho va fer acompanyat d'un còmplice. El botí va ser de 400.000 pessetes, uns 2.500 euros. En aquell temps no hi havia càmeres de videovigilància. Un dels empleats va aconseguir prémer un botó i obtenir una foto fixa d'un individu amb barba i perruca postisses. Els dos delinqüents van fugir amb una furgoneta Citroën C15.
1: Gairebé un any més tard, el 2 de maig del 94, va assaltar una sucursal del Banco Exterior d'Espanya de Viveiro, a Lugo.
4: Es van emportar 5 milions i mig de pessetes, uns 34.000 euros, i el DNI de l'encarregat de la caixa. Era la primera vegada que hi havia constància que atracava sol.
1: Entre els anys 96 i 98, el solitario va actuar a les províncies de Badajoz, Saragossa, Segòvia, Osca, Terol i Múrcia. En un atracament al municipi de Zafra, a Badajoz, va fugir amb un Renault 4 amb matrícula falsa i va mantenir un tiroteig amb diverses patrulles de la Guàrdia Civil. El botí va pujar a més de 28 milions de pessetes, gairebé 170.000 euros.
4: El 1999 va fer fins a 9 atracaments repartits per tota la geografia espanyola. L'últim, el 23 de desembre, a Mula, a Múrcia, on es va acomiadar de treballadors i clients amb un bon Nadal després d'emportar-se gairebé 6 milions de pessetes, uns 36.000 euros. A partir de l'any 2000 i durant 3 anys va atracar fins a 10 sucursals bancàries. La seva activitat delictiva es va estendre per la Corunya, Córdoba, Toledo, Castella i Lugo.
1: Les forces de seguretat no l'havien pogut detenir mai perquè sempre es feia fonadís, tot i que el tenien molt estudiat.
14: Sabien mucho sobre sus costumbres, sus horarios, las zonas por donde se había movido, incluso habían efectuado mapas con chinchetas y las habían unido con cuerdecitas de distintos colores para ver si había algún nexo de unión, pues yo qué sé, si actuaba por días o por zonas, por algo que aportara una pista, de decir, pues los lunes atraca cajas de ahorro. No, pues no encontraron ninguna pista.
1: La Guàrdia Civil sap que el solitario utilitza un Suzuki Vitara. En el crim de Castejón, els testimonis van dir que el totterreny era fosc. En l'atracament de la Vall d'Uixó, va fugir amb un Suzuki de color blanc. Els investigadors se centren en els propietaris dels 50.000 vehicles d'aquest model que en aquell moment estan en circulació a Espanya. Consulten els arxius i les bases de dades de trànsit. No troben cap pista sòlida. Per la manera com actua, també sospiten que el solitario pot ser un membre del cos policial. I demanen informes sobre agents amb expedients de mala conducta, expulsats del cos o amb baixa voluntària. cap dels investigats encaixa amb el perfil de l'atracador. Pel periodista Jesús Duba, el solitario és un home murri que sabia molt bé el que feia.
14: Su meticulosidad y la frialdad y, en fin, ese carácter de verso suelto, de lobo solitario, de personaje que no necesitaba a nadie para montárselo él solito, cosa que bueno, todos sabemos que es difícil, ¿no?
1: El fet d'actuar sol evitava que algun còmplice el delatés. Ell era l'únic responsable dels seus actes.
14: Siendo un hombre solitario, digamos que se trabaja mucho más, el riesgo es mayor, pero por contra tiene también sus ventajas, ¿no? Como nos demostró la actuación de este hombre. No hay fugas de información.
1: Dos anys després de l'assassinat dels agents Palmero i Vidal, semblava que el solitari havia deixat d'actuar. Som a l'abril del 2006. Tot i que les comandàncies de la Guàrdia Civil estan en alerta, fa mesos que no s'ha registrat cap atracament comès per un home gras amb barba i perruca postisses. Els investigadors pensen en la possibilitat que el lladre estigui mort o hagi fugit d'Espanya, una opció que aviat s'esvaeix.
4: És dijous 20 d'abril del 2006. L'objectiu del solitari és una sucursal de Caixa Galícia a Sarrià, Lugo. Entra a l'oficina. Quan és al mostrador, treu una pistola i apunta un dels treballadors, que, espantat, li dona els diners que té a mà.
12: ¿Solo tienes esta puta mierda de dinero?
4: El treballador es diu Jesús López, té 50 anys i només li ha donat 835 euros, que són els que hi ha a la caixa. El solitari, enfadat, li dispara un tret a la cama. El cop ha durat un minut i 50 segons.
1: Les càmeres de seguretat el graven. Porta perruca, ulleres de sol i una crossa ortopèdica. Ni rastre de la barba. Després d'estar pràcticament dos anys inactiu, els investigadors creuen que és el solitario, però veuen que hi ha un canvi en el seu aspecte i en la manera d'actuar.
8: Había incorporado entre sus herramientas una muleta ortopédica con el fin de simular una cojera y burlar así los arcos detectores de metales existentes en la mayoría de los bancos. Muy hábil, si sonaban las alarmas, podía justificarse diciendo que sería debido al bastón metálico en el que se veía obligado a apoyarse para caminar.
1: També detecten un cert nerviosisme en les seues reaccions. Com que el botí no era prou suculent, el solitari dispara un tret a l'empleat del banc. Tres setmanes després de l'atracament a Lugo, el solitari torna a robar.
4: És dimecres 10 de maig del 2006. El lladre entra en una sucursal del Banc Popular situada a La Moraleja, una urbanització de luxe de Madrid. S'emporta 21.000 euros. Tot i que el cop li ha sortit bé, dispara contra la marquesina on hi ha una de les treballadores de l'entitat. En la fugida li cau un cartutx de la marca Geco de 9 mil·límetres. El que no sap és que una càmera de videovigilància del carrer ha captat la imatge d'una furgoneta Renault Kangoo de color blanc, matrícula 8890 CCM.
15: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: La Guàrdia Civil segueix la pista de la furgoneta i demana ajuda a l'empresa Renault per conèixer més detalls del model de cotxe. La companyia els informa que té una obertura al sostre, que no té vidres a la part del darrere i que les portes laterals són corredisses.
4: Com ja va passar amb el Suzuki Vitara, els agents investiguen els propietaris de les 15.000 Renault Kangoos registrades a Espanya. Fan diversos cribatges i redueixen la llista a 1.800 sospitosos. N'estudien els antecedents i si en el passat han tingut un Suzuki o una Citroën C15, dos models utilitzats pel fugitiu en alguns atracaments. Mentre la Guàrdia Civil treballa en aquesta via, el solitari té altres objectius.
1: Dos dies després del robatori a La Moraleja, atraca una sucursal del Banc Popular a Tres Cantos, a Madrid, i s'emporta més de 16.000 euros. Dos cops en només 48 hores. Cinc mesos més tard, l'octubre del 2006, entra a la seu del Banc Popular d'Alcúdia, al País Valencià, i aconsegueix gairebé 9.000 euros. Un vianant assegura que l'atracador ha fugit amb una Renault Kangoo blanca. Al novembre, l'objectiu és un banc d'Àvila, i al desembre, el Banc Santander de Sant Agustín de Guadalix, a Madrid. El periodista Jesús Duba va recollir en el seu llibre el testimoni del director de la sucursal.
8: Todo fue muy rápido. El que lo hizo fue un hombre de complexión fuerte, con gafas, gorra y barba postiza. Llevaba una muleta. En menos de un minuto y medio se llevó los 11.500 euros que teníamos.
1: La Guàrdia Civil inspecciona la sucursal de dalt a baix en la recerca d'alguna empremta o cabell. L'únic que troben és una petjada que correspon a una sabata del número 43. Poca cosa. El Ministeri de l'Interior demana ajuda a la ciutadania.
16: La Guardia Civil tiene identificada a la persona que mató hace 2 meses a 2 guardias civiles en Castejón, Navarra. Hoy nos han enseñado su imagen, grabada por la cámara de seguridad, de uno de los 50 bancos que atracó. Piden la colaboración de todos, la colaboración ciudadana, para localizar al delincuente.
1: Les crides no tenen cap efecte. Ningú és capaç de donar més dades sobre el solitario, un home que actua impunement des de fa més d'una dècada. 2 mesos després, ara ja som al febrer del 2007, torna a actuar.
4: És dimecres 7 de febrer. A les 2:05 del migdia, el solitario entra a la sucursal del Banc Popular, situada al número 140 de la carretera de Canillas, a Madrid. Així ho va escriure Jesús Duba a El País.
17: El atracador solitario roba un banco cerca de la sede central de la policía. El buscado delincuente ha perpetrado sus últimos golpes en Madrid. La sucursal del Banco Popular está muy cerca del macrocomplejo que alberga las unidades centrales antiterroristas y contra el crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Este nuevo golpe demuestra la audacia de este individuo al que se le imputan ya 32 atracos y el asesinato de 2 guardias civiles en Castejón, en Navarra, el 9 de junio de 2004. Como es habitual, el famoso delincuente irrumpió en la entidad bancaria.

0: 19 del carrer Galeno de las Rozas, a Madrid. Sobre els antecedents, comproven que l'havien detingut fins a 9 vegades per tràfic de drogues, robatori amb força i lesions. No tenia cap cotxe al seu nom i portava molts anys sense trepitjar una comissaria.
1: L'inspector Calvo troba més informació sobre Jiménez Arbe.
2: Ell sí, venia d'una família, digamos, de classe media. Su madre era maestra y, bueno, pues digamos que de buena posición. Él estudió en el colegio, en el Instituto Italiano en Madrid, aunque no era buen estudiante, y aunque siendo ya joven empezó a tener algunos problemas con la justicia, porque como supimos más tarde, pues siendo joven ya robó unas guitarras en una tienda de música de aquí del centro de Madrid.
1: En poc més de 20 anys va viure a Londres i a Suècia.
2: En el extranjero tuvo problemas porque le detuvieron en los países escandinavos por un asunto de narcotráfico y sí, empezó a viajar y ya pues a dar señales de que, digamos, el trabajo normal y ordinario no iba mucho con su personalidad.
3: Más tarde fue trincado en España en posesión de 300 recetas falsas, motivo por el cual fue catalogado como traficante de estupefacientes y sometido a vigilancia durante sus entradas y salidas del territorio nacional. La policía presumía que podía estar introduciendo narcóticos desde Suecia, Noruega y Finlandia, ayudado por su esposa, una joven de nacionalidad finlandesa de quien pronto se separó.
1: L'inspector Calvo descobreix que Jiménez Arbe tenia un germà, l'Álvaro, ja mort, amb nombrosos antecedents per robatori i tràfic de drogues. També troba que al xalet de les Rozas hi estan empadronats la seva segona exdona i els dos fills en comú. Com que estan separats, l'exparella i els fills viuen en un altre adossat. La mare de Jiménez Arbe, que temps enrere havia estat regidora d'Esquerra Unida a les Rozas, constava com a propietària del xalet del seu fill, d'una oficina al mateix municipi i de diversos terrenys a Cantàbria, d'on era originària. Les investigacions revelen que Jiménez Arbe havia tingut diversos vehicles com una Renault Kangoo de color blanc. Però atenció, des del 2006 aquest cotxe estava a nom de la Soledad, la seva mare. El canvi l'havia fet quan la premsa va publicar que el solitari utilitzava una Renault Kangoo de color blanc per fugir. Per això la Guàrdia Civil no troba res quan va fer una recerca dels propietaris d'aquest model de furgoneta.
0: El comissari Alcázar i l'inspector Calvo creuen que la informació que els ha arribat d'Alacant és sòlida. Com que necessiten més indicis, van fins al carrer Galeno de las Rozas a inspeccionar el xalet on viu el sospitós. És un carrer sense sortida i amb molt poc trànsit.
4: Yo tengo en la brigada que estaba yo, tenía un buen compañero también y amigo, se llama Santiago Calvo. Fuimos andando y estuvimos observando la casa y nos sorprendió, vamos, nos llevó un poco la impresión de que estaba custodiada, porque tenía dos o tres cámaras de videovigilancia instaladas por él, posiblemente, porque no eran muy, no estaban demasiado bien puestas. Y el coche no se movía hasta que una tarde, nada más de llegar, vimos que salía. Y entonces fuimos detrás de él y nos sorprendió que este hombre llevaba un control de todo lo que iban o por delante o por detrás. Y al ver su fisonomía, tenía los ojos claros, su constitución, su forma de moverse, tenía unas manos grandes y tal, vamos, acordamos que era un 80% con seguridad que podría ser él.
1: El cotxe que condueix és una furgoneta Renault Kangoo matrícula 9881 DPP, amb la part del darrere sense finestres. El cotxe té moltes coincidències, excepte el número de matrícula amb el que es va fer servir en l'atracament del Banc Popular de la Moraleja i amb el que va veure un pastor molt a prop del municipi de Toro, a Zamora. Amb tots aquests indicis, el comissari Alcázar s'adreça al fiscal de Madrid.
5: Estamos en un punto que no podemos continuar las investigaciones como hasta ahora sin ponerlas en grave riesgo. No es conveniente mantener vigilancias continuas sin ningún apoyo técnico. Hay peligro que el sospechoso nos detecte y decida dejar de actuar o incluso huir al extranjero para eludir la acción de la justicia. Por eso nos gustaría que la Fiscalía nos apoye si pedimos al juez que se intervengan los teléfonos de Jiménez Arbe y que se le puedan colocar localizadores para saber dónde está sin tener que seguirle a corta distancia.
1: La Fiscalía dona suport als investigadors i el jutge autoritza la intervenció telefònica. Som a principis de juliol del 2007 i les escoltes comencen a donar resultats.
2: Él tenía entonces una novia brasileña con la que solía hablar por Skype. Una de esas veces, ya estando vigilado por la policía, ya oyen que le dice que va a ir a visitarle a Brasil, que tiene un negocio entre manos.
1: La novia hi treballa com a dependenta en un centre comercial de São Paulo. És soltera i mare d'una adolescent. La va conèixer en un chat d'internet i de seguida se'n va enamorar.
2: La cosa se pone caliente y ya se pone caliente de todo pues el día que le ven salir y enfilar con el coche la carretera de Extremadura, sale de Madrid en dirección a Extremadura y ya pasa la frontera, va a Portugal, por la zona de Coimbra, hasta detenerse en Figueira da Foz, y ahí ya lógicamente ya la policía sabe que está preparando algo, que ahí va a volver a actuar.
0: Figueira da Foz és un dels nuclis turístics més coneguts de Portugal, famós per les extenses platges d'arena blanca. Està situat al nord, a 200 quilòmetres de Lisboa i a 40 quilòmetres de Coimbra.
1: És dijous 12 de juliol del 2007. El solitario arriba a Figueira da Foz amb la Renault Kangoo. Els agents que el segueixen, en col·laboració amb la policia portuguesa, veuen que passeja pels carrers d'aquest municipi turístic aparentment sense rumb. A la nit dorm a la furgoneta, que ha aparcat en una pineda als afores del nucli urbà. L'endemà al matí es lleva, va cap al poble i passeja. Ara ho fa per la zona on es troben la majoria de sucursals bancàries. Al cap d'una estona torna al cotxe i se'n va. Són 2:15 de la tarda. La policia, que l'està vigilant, veu que es dirigeix a l'avinguda 25 d'abril, a tocar de la platja. Aparca davant d'una sucursal del Banc Popular. Els agents estan molt atents.
6: Atención. El sospechoso está cerca de la sucursal del Banco Popular. Que todo el mundo esté preparado por si hay que intervenir.
1: Jiménez Arbe no entra al banc. Va a un bar, compra un entrepà i puja a la Renault Kangoo. Surt de Figueira da Foz en direcció a Espanya. A les 11 de la nit arriba al seu xalet de les Rozas i intenta comunicar-se a través de Skype amb la seva nòvia brasilera. No ho aconsegueix. A 10:15 de la nit de l'endemà ho torna a provar.
7: Quería contarte que he estado allí y he visto una cosa excelente, aunque todavía no ha habido nada. Yo creo que puede estar muy bien.
8: O sea, que todo bien, ¿no?
7: Sí, sí, es muy bueno. Me ha gustado mucho.
8: Te oigo muy contento.
7: Ya te contaré. Si todo va bien, tendremos una buena cosa.
1: Els investigadors descobreixen que Jiménez Arbe paga els impostos d'una nau industrial al municipi madrileny de Pinto. La nau està registrada a nom de la seva exdona, la mare dels seus fills. El 17 de juliol, els guàrdies civils que tenen vigilada la nau el veuen arribar amb la Renault Kangoo. Aparca al carrer i carrega un tipus de material que els agents no poden determinar. Estan convençuts que prepara un cop.
0: Les investigacions agafen embranzida. Els agents saben que les armes que el solitario ha utilitzat en els seus atracaments les havia comprat a Londres l'any 1990. Es tracta d'una metralleta de la marca Uzi, un revòlver Magnum 357 com el que utilitzava Clint Eastwood a la pel·lícula Harry el Sucio, i dos pistoles. Totes estaven inutilitzades, però les havia tornat a posar en funcionament.
2: Él tenía mucha habilidad, tenía mucho tiempo y compraba piezas sueltas y casquillos o vamos y cañones y todo tipo de piezas en ocasiones por internet y recibía sin ningún problema de Estados Unidos y él iba así montando su armamento, claro.
9: You want it darker.
10: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
1: Les escoltes telefòniques aporten una dada definitiva.
7: Te he enviado 250 euros. Y si todo sale bien, seguro que la semana que viene te podré mandar más dinero. Luego ya iré yo a Brasil y nos casaremos. ¿Qué te parece, mi amor?
8: Estoy deseando que vengas. Una cosa. ¿Podría usar los 2.000 euros que tengo para montar la tienda de ropa con mi amiga?
7: Sí, claro, no hay problema. Pronto tendrás más dinero. Por cierto, ¿Cómo se dice en portugués? Quiero hablar con el jefe. Voy a salir el domingo. No podré llamarte por teléfono durante 2 días. Pero estaré de vuelta el martes por la noche. Y ya te contaré.
1: El diumenge és 22 de juliol del 2007. Al matí, Jiménez Arbe surt del seu xalet de les Rozas. Condueix la Renault Kangoo de color blanc en direcció a la frontera. Un cop a Portugal, canvia la matrícula espanyola per una del país. Passa la nit a la mateixa pineda on es va instal·lar en el primer viatge. L'endemà, dilluns, puja la furgoneta. El segueixen agents de la policia espanyola en col·laboració amb la policia portuguesa. Es dirigeix al centre del poble. Falten 20 minuts per la una. Al carrer hi ha moviment. Els veïns compren i fan encàrrecs. Els turistes van a la platja. A part que en un pàrquing descobert, al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. L'anar i venir de clients és constant. El solitario surt del cotxe. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. En una mà hi porta un maletí. José Almeida Rodríguez era el subdirector de la Policia Judicial de Coimbra i va parlar amb Antena 3.
11: Vam fer servir una estratègia, una espècie de cavall de Troia. Vam posar un cotxe amb diverses persones a dins, un cotxe tancat, amb una porta de tancament lateral. Vam aparcar el cotxe a prop del banc. Quan ell arribava al banc, vam fer servir el cotxe. Vam obrir la porta i al mateix temps 6 inspectors li van saltar al damunt i li van agafar les mans, de manera que no es pogués resistir.
1: No l'han deixat ni entrar al banc. Els policies estaven detenint un dels homes més buscats. Feia 14 anys que li seguien el rastre, però no hi havia manera d'atrapar-lo, mentre ell no parava d'atracar bancs. L'amor i les ganes de marxar a Brasil li van fer abaixar la guàrdia i aquell dia a Portugal segurament anava massa confiat. Fixeu-vos quines coses té la vida. Un home amb el sobrenom del solitario, perquè sempre actuava sol, acaba sent enxampat perquè un company d'atracaments de joventut el va delatar. Algú amb qui havia comès petits delictes més de 14 anys abans va ser qui va donar el seu nom a la policia. Però ara que el tenen detingut, els investigadors hauran de demostrar que ell és realment l'autor de tots els atracaments i de la mort dels 2 agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. Comença ara una feina important i seriosa per trobar proves. A nosaltres, però, se'ns acaba el temps. Veurem què troben a casa seva, sentirem què va passar al judici i veurem com aquest home va fer escola. Tot això en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergio Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Coincidint amb l'eclipsi solar, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns situats a les comarques on es preveuen més visites, com el Priorat, el Segrià i la Terra Alta. Per minimitzar el risc, es prohibeix l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als pantans de Montmaneu, al Segrià i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Els agents rurals faran un desplegament especial amb 150 efectius vigilant els espais naturals, demanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, li recomanaran tot això que avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
2: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quines valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
1: I si decidiu veure l'eclipsi des d'un espai natural, cal dur els gossos lligats, no llançar residus ni estacionar els vehicles en terrenys agrícoles i forestals. Notícies amb la Txell Garriga.
3: Venezuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig dels atacs israelians en la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest, doncs, és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després de que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués el president Nicolás Maduro en una operació militar el mes de gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans.
1: Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'ahir, que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. Jaume Duc és el conseller d'Acció Exterior en declaracions a 3Cat Info.
4: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
3: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat la possibilitat d'un acord per avançar cap al final d'aquesta guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què Brent ha pujat al voltant dels $90 al barril.
1: I el Consell de Garanties Estatutàries avala la llei de cambres que està tramitant al Parlament per unanimitat. Aquest òrgan consultiu ha resolt que la proposta impulsada pel PSC, Junts, Esquerra i el PP encaixa tant amb l'Estatut com amb la Constitució, també pel que fa a les conegudes com a cadires de plata. Són les vocalies de les cambres que el text permet reservar a les empreses que més diners hi aportin, el motiu principal pel qual els comuns i la CUP van decidir portar la norma al Consell de Garanties. Superat aquest procediment, la proposició de llei per actualitzar el sistema cameral català i regular-ne les relacions amb les administracions públiques podrà seguir el seu curs al Parlament a partir del setembre. I el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra la bona acollida que han tingut els concerts que s'han fet en nous espais de la població Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
6: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat.
5: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
1: Ara els esports, Pau Dax. Luca Hook s'ha classificat aquest vespre per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. El nedador de Sant Pere de Ribes ha batut el rècord d'Espanya i només l'ha superat el campió olímpic romanès David Popovici. I Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla a la final del relleu 4% estils. L'equip espanyol també ha fet plusmarca, però ha acabat sisè. El Barça ha confirmat avui que Roni Verdaggi té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan. Avui han tornat als entrenaments el francès Jules Koundé i demà ho faran Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. Un Ferran Torres pendent que el Barça tanqui amb el PSG el seu traspàs al club francès. Avui Luis Enrique, l'entrenador precisament del PSG, no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa de demà. L'Asturià ha criticat el poc temps de preparació que han tingut els jugadors internacionals de cara a aquesta final. I als campionats d'Europa d'atletisme, a Birmingham, Jaime Guerra disputa en aquests moments la final de salt de llargada. Només ha fet un intent i per ara seria desè fora de les medalles. Aquest matí, Marta Mitjans ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.

0: que la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1865, Dearborn, Michigan, als Estats Units d'Amèrica.
1: Quin panorama!
0: Comencem en la misèria més absoluta. En una granja propietat de la família Ford. Una família que s'està morint de fam. Ja fa unes quantes temporades que la collita és ben magra i això suposa un calvari.
2: Aviam, quants fills tenen i quants la palmen?
0: El matrimoni té 5 fills, sí. I se'n mor només un, la Margaret.
2: Ja tenien la pala preparada.
0: Sí, noi. No us preocupeu, però ja us avancem que el fill que ens interessa, que és el germà gran, sí, li aniran molt bé les coses.
2: Vinga, va.
0: Es diu Henry i des de ben petit té una mirada pura i brillant i és molt despert. Sense gairebé anar a l'escola, el petit Henry demostra una intel·ligència superior a la resta. L'estiu del 1873, amb la granja una mica més encaminada, el petit Henry Ford experimenta per primera vegada la vida què se sent a l'estar enamorat.
2: Home, amor d'estiu a la granja, eh? Ai, és preciós, sí, això.
0: A veure, sí, és un amor d'estiu, eh?
2: Què?
0: Però no és un amor ni amb cap noia ni amb cap noi.
2: Ai, Déu, la cosina.
0: No.
2: Què?
0: Bueno, la cosina és una noia, en principi.
2: Sí, però és cosina. És, primer és noia, però abans és cosina.
0: Abans que noia és cosina.
2: Sí, home, això sempre.
0: No s'enamora de cap ésser humà.
2: Ai, les gallines!
0: No! Jair, sisplau. No! El seu amor, l'enamorament, és més metafòric.
2: Ai!
0: En Henry s'ha enamorat d'una màquina de vapor.
2: Aquell reportatge de la gent que estava molt enamorada del seu cotxe.
0: Oi, oi, oi, aquell senyor estirat a sota el cotxe fent petons al tub d'escapament. Mare de Déu.
2: Tio, fregant-se pel capó, eh?
3: A mi me gusta mi cotxe.
2: Tallem. Una cosa és un quillo que li agrada el seu cotxe,
0: sí,
2: i l'altre d'allò.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
2: Com estem?
0: En Henry s'ha enamorat de la màquina de vapor, tu. És una màquina molt rudimentària, és un trasto que serveix per embalar palla i perquè els jornalers facin la feina més de pressa. En Henry queda encisat amb aquella tecnologia. Demana al propietari que li deixi desmuntar la màquina per veure com funciona per dins. Aquell és el dia més important de la seva vida. Després d'això, el jove Henry Ford mai no serà el mateix. Des de llavors, en Henry es dedica a desmuntar i analitzar tot el que troba, sobretot els rellotges de mà. Li encanta veure els mecanismes que els fan funcionar. El nano és tan espavilat que comença a fer diners reparant els rellotges dels veïns del poble.
2: Home, nano arreglat,
0: nano espavilat, sí.
2: Senyor, li arreglo el rellotge?
0: Sí.
2: Tira cap allà a fotre dos hòsties,
0: perquè
2: home.
0: Home, no,
2: el primer
0: Jair.
2: Que penso és que em vol robar el rellotge, un nen.
0: Home, no. Que t'ha de robar el rellotge un nen petit?
2: Soc de Figueres.
0: Ah, clar. No sé com es viu allà.
2: Bueno, roben rellotges.
0: Vale. No, el nano ha riat perquè
2: sí.
0: Estem d'acord que en un moment o altre de la vida tots hem intentat desmuntar un rellotge.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: I mai hem aconseguit tornar-lo a muntar.
2: Mai.
0: Mai. És impossible.
2: Mai. He trobat un tornavís.
0: No, perquè hi ha una cosa molt puta, que és que
2: sí.
0: Treus la tapa i hi ha una peça, una salta volant, una. I ja dius, però, merda, ja no he pogut veure com anava això.
2: No.
0: Merda.
2: No. Si de normal un cargol,
0: sí,
2: un cargol de 2 centímetres, cau a terra
0: ja no
2: i fa
0: trobes
2: un salt que és físicament impossible,
0: sí, sí,
2: i
0: sí,
2: se'n
0: sí,
2: va,
0: sí.
2: No saps, imagina't una molla de 2 mil·límetres.
0: No la trobes mai més.
2: Rellotgers, respecte des d'aquí, abraçada i escalfa els rellotgers,
0: respecte,
2: perquè nano...
0: Respecte als rellotgers, per això el de Sant Hipòlit tenia un Doberman sota el taulell. És així?
2: No, perquè sabia muntar rellotges.
0: Exacte, exacte. En fi, sembla que les coses li van bé al nostre nano fins que, eix, les desgràcies tornen a casa els forts.
2: Qui se'ns ha mort?
0: La mare, la mare, pobreta.
2: No, la mare!
0: Sí.
2: Oh!
0: En Henry queda molt... Aviam, que la coneixia, o què passa?
2: Avui hi ha públic molt sentit,
0: sí,
2: tu.
0: Escolta,
2: què passa?
0: Aviam.
2: La mare es mor, tu.
0: No n'havíem ni parlat, de la mare. Vull dir que tranquils, hòstia. En Henry queda molt afectat per la pèrdua de la seva mare. La relació amb el pare sempre ha sigut distant. Ella era qui mantenia la família unida. Sense la mare, en Henry no té cap motiu per quedar-se en aquella granja de mala mort.
2: Si la mare era l'excusa. Una granja. Què passa, que no vols quedar-te en aquesta granja de mala mort, Henry?
0: No, doncs no. El 1879 marxa a Detroit per treballar en una fàbrica de màquines de vapor i el nano es torna un veritable expert. Al cap d'un temps fa un salt i el fitxen per una gran empresa que potser us sonarà. L'Edison Illuminating Company.
1: Ojo! Henry amaga els invents que l'Edison és un puto lladre.
0: No!
1: Sí, ho t'ho roba tot.
0: No és el cas, Jair. L'Edison i en Henry tenen una bona amistat. De fet, en Henry té total llibertat per treballar dins del taller. En Henry aconsegueix ser el cap d'operacions de la companyia Edison.
2: Ostres.
0: Ojo, eh? Malgrat que recordem que ell no ha estudiat ni enginyeria, eh? Ja sabeu que abans era diferent. Abans, aviam el títol, és igual, però el nano és arriat. Doncs, contractat.
2: A mi m'ha ve un tio que diu que sap arreglar rellotges.
0: Ja està.
2: I no li caigui, li donaré un diploma signat pel rei d'Espanya.
0: No.
2: Ah.
0: No, que sap arreglar rellotges el rei d'Espanya. No.
2: No, però...
0: En tens quants?
2: Sí. Això sí.
0: Sí. En Henry agafa el projecte que més li agrada i es passa setmanes investigant. L'Edison no el colla ni li exigeix cap mena de resultats. El motor de combustió és un invent molt nou i en Henry ara mateix està fent proves per crear el seu propi motor de gasolina.
2: Res.
0: Ho veu clar? La màquina de vapor quedarà endarrere. A partir d'ara els motors es mouran amb gasolina. Aquesta visió és la que has de tenir quan...
2: És aquesta.
0: Ei,
2: aviam,
0: no.
2: Això? Sí.
0: Ara la gent voldrà tamagotxis. Clar, aquí això, si abans
2: ostres,
0: de...
2: Ostres, has de ser japonès, eh? Clar, és una altra mentalitat. Mm. Que no torni el tamagotxi, eh?
0: Que segur que tornarà, segur que tornarà el tamagotxi.
2: Sí, és bon moment perquè crec que la gent cada cop és més idiota.
0: Sí. No, és que el tamagotxi no torna perquè la gent no sap netejar una merda d'un robot, ja.
2: Ostres,
0: se m'ha cagat el tamagotxi.
2: Ostres, hem anat molt avall, eh?
0: Hòstia.
2: Se m'ha cagat el tamagotxi, em suïcidaré. Bueno, no estem tan lluny d'aquí,
0: no,
2: ara
0: que
2: no. Penso.
0: En Henry ho veu clar, com us deia, que els cotxes a partir d'ara aniran en gasolina, diu ell. Des d'Alemanya, a més, també arriben notícies d'un tal Carl Benz, que acaba d'inventar el primer vehicle mobilitzat amb motor de gasolina. El primer cotxe.
2: Que també, déu-n'hi-do, deixa d'anar, aquest.
0: En Benz.
2: En Benz,
0: home. Déu-n'hi-do. En Henry veu que el món de l'automobilisme té potencial. Agafa tots els seus estalvis i decideix llançar-se a la piscina. L'any 1000... És metafòric, perquè si no, els bitllets es mullen.
2: Clar. No, heu d'estar al cas.
0: L'any 1903 crea la Ford Company. Després d'uns quants prototips, arriba el seu primer cotxe, el Ford Model A.
2: Molt bé.
0: I després d'unes petites modificacions, apareix el Ford C.
2: I el B?
0: El B no.
2: Se l'ha saltat?
0: No. Se l'ha saltat. És coses del màrqueting, Jair. El B no devia... El Ford B. Se confondrà con la lista Ford B. No lo hacemos.
2: Com és que el tio de màrqueting és sevillà?
0: És sevillà, no? És un tio que va fer màrqueting a Sevilla i mira, va trobar feina allà a la Ford. No sé, no hi ha el Ford B. Hi ha el Ford A i van saltar directe al Ford C.
2: Igual, el
0: primer iPhone que hi va haver era el 3, ja. L'1 i el 2 no hi han sent mai.
2: No. Sí, que hi era.
0: No, senyor. L'iPhone 1 no hi ha sigut mai.
2: L'iPhone 1 jo me'l vaig comprar. Jo vaig ser dels idiots que se'l va comprar.
0: El primer iPhone es deia iPhone 3. Com em mori aquí mateix. Com em mori aquí mateix.
2: No diguis això.
0: Perquè era l'època del 3G i li van posar iPhone 3 pel 3G. I llavors va ser l'iPhone 4, però l'1 i el 2 no hi han sigut. Busca allà el director del programa, que s'ha ofès i ho està buscant perquè no pot confiar en la meva paraula. Pots confiar en mi, sisplau, una vegada a la vida? iPhone 3. Bueno, en fi.
2: Bueno, endavant.
0: Ford B.
2: I després quin B?
0: Després de moltes proves, ara sí arriba el cotxe que revolucionarà el mercat.
2: El model D.
0: No, el model D tampoc existeix. Estem parlant del Ford model T.
2: El T, el turbo. T. Vaya pepino. Vaya pepino, loco!
0: El Ford T.
2: Derrapa molt bé aquest cotxe,
0: sí.
2: Però el clàxon...
0: Justet. Amb l'entrada del nou segle, els cotxes s'han refinat una mica. Ja no són simples cadires amb quatre rodes i un motor. Ja tenen un aspecte de cotxe modern. Estan coberts, tenen llums davanteres, portes i una carrosseria com cal. Però què té d'especial el Ford T respecte als altres automòbils? Doncs que és el primer automòbil fabricat massivament, utilitzant la cadena de muntatge.
2: Val. Model T.
0: El model T... En Henry s'ha adonat que això de fabricar cada cotxe de forma manual representa massa temps i massa diners. Per canviar la dinàmica de la seva empresa, s'inspira en la manera de treballar dels escorxadors.
2: Ah, molt bé.
0: L'animal mort és qui es mou per la sala a través d'unes cadenes que hi ha al sostre.
2: Clar, a sobre que és mort, que es mogui ell.
0: Exacte. I has estat mai amb un escorxador?
2: Doncs sí, i ojalà no hagués entrat mai.
0: Ja et dic jo també que veient el panorama, val més que es mogui el porc. No, perquè, bueno...
2: Que està més flamenco que els altres.
0: Bueno, hi ha gent que els hi fan fer uns horaris, pobra gent, que...
2: Ah, bueno, sí. Que... Ah, bueno, sí. L'horari de l'escorxador, cuidado, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. Què és aquesta festa a les 3 de la matinada? Ah?
0: Doncs mira, gent allà, anar obrint porcs en canal, amb uns ganivets ben grossos
2: i
0: amb unes condicions ben petites.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Els treballadors de l'escorxador no es mouen del seu lloc, és la peça que es mou cap a ells. Els treballadors es queden quiets i s'especialitzen a fer una sola feina. Aquesta és la idea que vol aplicar ell. En aquest cas, el cotxe, mitjançant unes politges i unes cadenes, es mourà per la fàbrica i anirà quedant muntat. Un mètode que encara es fa servir avui en dia, eh?
2: Bueno, els treballadors de la SEAT...
0: Sí. Que porten aquelles potes.
2: Sí, senyor.
0: Porten com unes
2: semblen
0: potes.
2: Semblen cíborgs, eh?
0: Sí, hòstia. És molt raro, allò.
2: Molt, molt. Divertit, eh?
0: Bueno.
2: Bueno, de veure-ho.
0: Ah, anava a dir 5 minuts, sí, però 8 hores. No. Per gràcia que et facin aquelles potes.
2: Sí. Has de cargolar un cargol 8 hores al dia, el mateix cargol.
0: El mètode de producció en cadena continua sent el mateix i això va ser gràcies al senyor Henry Ford. I no només això, atenció ara perquè el que direm és gros. El nostre amic impulsa una nova classe social fins llavors inexistent. La classe mitjana.
2: Això és molt gros.
0: Mira, la de la rola, eh?
2: Sí. Deu ser una altra. Aquesta deu ser una altra, poder.
0: Ja sabeu que la revolució industrial, a part dels avenços tècnics, també es caracteritza per les males condicions dels treballadors. Doncs bé, en Henry Ford és el primer de pagar-los un sou com Déu mana. El doble de la mitjana de les altres fàbriques.
2: Què dius?
0: El doble, eh? Primer de tot vol tenir uns treballadors contents i motivats. Creu que els diners motiven més que no pas les fuetades.
2: Mira, qui ho havia de dir?
0: Mira.
2: Qui ho havia de dir? Però algú ho havia de dir.
0: Algú. Doncs pues va ser ell.
2: Hem estat passant... Aviam, anem a fer una enquesta entre els treballadors.
0: Vostè vol que l'anem pagant...
2: O que li donem més diners? Home, ja aviam...
0: No contesti ràpid!
2: És que, no, és que lo de... Jo lo dels diners no he provat.
0: Ah, aviam.
2: O sigui, l'altre sí que va bé.
0: Sí.
2: Però
0: provem-lo
2: dels diners.
0: A veure.
2: A veure. No, després se t'acomoda el treballador, que hi ha més fuetades.
0: Vol també que els seus treballadors tinguin prou diners perquè siguin els primers que vulguin comprar-se un Ford.
2: Ah.
0: Si un treballador es compra un cotxe que ell mateix fabrica, és la millor publicitat que es pot fer.
2: Home, aquesta en bon fi, eh? Home, el tio fa la cervell,
0: És lo de la dependenta del meu marit dels mateixos pantalons. Sí o no?
2: Té els mateixos pantalons.
0: Sí, sí. Sempre que estàs mirant els pantalons, ve la dependent. Mira, aquest el meu marit els té iguals.
2: Perfecte.
0: I va perfecte.
2: Perfecte. Doncs, guita, com que el seu marit és David Beckham, també vols comprar bé.
0: Per tant, en Henry Ford és un dels principals impulsors de l'anomenada classe mitjana. Obrers que per primer cop a la vida no es foten de gana. De fet, obrers que tenen prou capacitat econòmica per viure bé, tenir una casa i fins i tot un cotxe.
2: Bé, Ford.
0: I espera, perquè encara no hem acabat. El nostre amic inventa els caps de setmana festius.
2: Què?
0: Sí. Dóna festa als treballadors perquè puguin relaxar-se i puguin gaudir del seu nou cotxe quan vagin a donar un vol amb el seu Ford.
2: Però, o sigui, ell va inventar... Henry Ford va inventar els pixapins?
0: Més o menys.
2: Ostres.
0: Sí, sí.
2: Ostres.
0: Els hi va donar temps lliure i un cotxe, que és el pitjor que li pots donar.
2: Bueno, tu vols destruir el planeta? Vols carregar-te la humanitat? Temps lliure i un cotxe. Endavant. He inventat el quillo.
0: La classe mitjana també ha de tenir els seus inconvenients, però els pixapins en són un clar exemple, tu. Però, bueno, aquesta manera de treballar es converteix en el fordisme, en diuen. La producció en cadena per abaratir temps i costos i fer el producte molt més assequible que la majoria per la majoria de les butxaques. A en Henry li devem els caps de setmana festius, que no és poca cosa.
2: No
0: és poca cosa, perquè si no seria treballar dilluns a diumenge. També li devem la producció en cadena per abaratir temps i costos i fer el producte molt més assequible. En Henry escriu les seves teories. Llegeixo textualment les seves notes. Diu: hem de portar el treball a l'obrer, en lloc de fer desplaçar l'obrer cap al treball. El resultat d'aquests dos principis és reduir la necessitat de pensar per l'obrer.
2: Oh, carai.
0: Cap treballador hauria de fer un pas innecessari. Cap treballador s'ha d'inclinar. Hem de reduir tots els moviments de l'obrer al mínim. Sempre que sigui possible, hem de fer una cosa en un sol moviment. No hem de tenir ni un segon de més ni un segon de menys.
2: Ostres, molt fort, eh?
0: Sí que va fort, sí. Sí.
2: I
0: espera't, continua. Diu,
2: sí, sí.
0: L'home que col·loca una peça no la fixa. La peça només pot quedar completament fixada després de la intervenció de diversos obrers.
2: Val.
0: Val.
2: D'acord.
0: Molt bé, Henry.
2: Val, vale, Amancio.
0: Precisament per això augmenta el sou dels obrers. A partir d'ara, un sol home es passarà col·locant una peça 8 hores diàries durant la resta de la seva vida. Això és més avorridot, ja.
2: Home, sí.
0: Sí.
2: Sí. Aviam, què tal la feina?
0: Bueno. Bueno, hi ha hagut un moment que hi ha un cargol que no l'he collat tant.
2: Però després sí.
0: Val.
2: Vale.
0: En Henry crea una indústria milionària i aconsegueix revolucionar el sector. Del Forte es produeixen un total de 15 milions d'unitats. Ojo, eh? Que et quedi un euro per cotxe.
2: Un euro per cotxe i siguin en Henry Ford.
0: Ja són 15 milions d'euros, eh? Poder sí que li quedava una mica més d'un euro.
2: Poder una mica més, sí.
0: El nostre amic és tan avançat al seu temps que l'any 1925 dissenya el primer cotxe pick-up per treballar al camp.
2: Home!
0: És un Ford T modificat amb una gran caixa darrere per guardar-hi les eines. Ja m'ha guanyat aquí.
2: Aquí ja te té.
0: Ara,
2: aquí ja pot,
0: ara,
2: ja pot
0: de veritat,
2: fer coses dolentes.
0: A partir d'ara, passi el que passi, per mi té el meu vot positiu en Henry Ford.
2: D'acord, d'acord, deixem-ho així, no hauria, crec que passi res dolent.
0: Hauria de ser algo molt gros perquè em faci canviar d'opinió.
2: Val, vinga, va.
0: Els grangers i pagesos el fan servir per treballar al camp. Els cotxes forts són pràctics i robustos. Tothom n'està encantat. És l'orgull d'un país.
2: Visca!
0: Visca en Henry, el meu ídol.
2: Aviam.
0: En Henry... No pot passar gaire res més. Queden poques pàgines, eh?
2: No pot passar cap
0: de res. Havia de girar molt la història.
2: Aviam.
0: En Henry s'ha fet gran i volta cada cop menys pel despatx. La seva vida ha sigut tan trepidant que ens hem estalviat de dir-vos que s'ha casat i fins i tot ha tingut fills. Ara que la família es cuida de l'empresa, ara que en Henry té temps lliure, comença a escriure una columna d'opinió al diari.
2: Però si sap fer de tot, aquest home.
0: De tot, de tot.
2: Que bé, tu.
0: En Ford, però, no és el típic columnista que escriu sobre el semàfor de la cantonada o que critica la lentitud del transport públic.
2: Ah, no?
0: Ell va una mica més fort i en la majoria dels articles carrega contra la comunitat jueva dels Estats Units. Diu que ells dominen les finances, que són uns usurers i que estan enfonsant l'economia del país. La classe mitjana, allò que ha costat tant de crear, els jueus l'estan dinamitant.
2: Home, m'estimo més els articles d'en Quim Monzó, però bueno, sí. tot deu tenir el seu públic.
0: A principis dels anys 20, el seu antisemitisme encara es fa més evident amb la publicació d'un llibre que es titula El jueu internacional, el gran problema mundial.
2: No sé si es crida això als camps de futbol.
0: A veure, no se li ha de negar que el títol té ganxo. Vull dir, que el títol rima.
2: Sí.
0: I és un títol que rima i sempre crida.
2: Jugador internacional, gran problema mundial. Vale.
0: El llibre, que en realitat és una recopilació dels seus articles més extrems, té molt d'èxit, especialment a Europa. Bueno, especialment a Alemanya.
3: Ai, ai, ai, mei, mei, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Va fer la pick-up.
2: Jo estava amb tu.
0: I els caps de setmana lliures, eh?
2: Jo estava amb tu, però està agafant un giro...
0: No té per què agafar cap giro.
2: No sé si l'he vist venir.
0: Aviam,
2: el llibre es publica a Alemanya, dius?
0: Ah, sí, sí, i cau en mans d'un vell conegut del búnquer, un tal Adolf Hitler, que aquells anys tot just està començant amb això de la política.
2: Ai, ai, ai.
0: Hi ha qui diu que els escrits de Henry Ford van...
2: Acaba la frase.
0: La frase comença amb hi ha qui diu. Vull dir, tampoc ens ho agafem al peu de la lletra. Hi ha qui ho diu.
2: Què?
0: Que els escrits d'en Henry Ford van contribuir en gran part a la construcció del nazisme.
2: Hòstia, has de fer una pick-up molt ben parida, per tapar això. Hi ha de quebre molta cosa al malatero, eh?
0: Tu me'l vols agafar per la pick-up, però jo te dic...
2: El què? El cap de setmana.
0: Hitler?
2: Sí.
0: No ha existit mai.
2: Val.
0: No hi ha hagut mai camps de concentració.
2: Val.
0: Ara.
2: Agafa'm, perquè no sé si m'hi respondre.
0: Ara tu, el dissabte, allò que t'agrada el dissabte i el diumenge, d'anar a donar el vol, eh? Res, eh? Ben res, eh? Què?
2: Aquesta enquesta?
0: Aquesta enquesta?
2: No es pot fer perquè és delicte, però... És delicte a Alemanya. Aquí no podem fer.
0: Cadascú que s'ho contesti.
2: Va,
0: cadascú
2: sí.
0: Que s'ho contesti per ell. No volem pas saber-ho. Ai, senyor. L'Adolf queda meravellat amb els escrits i les teories d'en Ford.
2: Sí.
0: L'admira tant que, atenció ara, en Hitler decideix comprar una foto d'en Henry Ford, emmarcar-la i penjar-la al seu despatx. Home, aquí quan tu veus el teu retrat al despatx de Hitler, home, ha d'impressionar.
2: Al revés és delicte.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Però jo dia d'avui em puc penjar un retrat d'en Henry Ford al quarto i no passa res.
0: Exacte. Si
1: home, què t'agrada de Henry Ford? Cony, m'ha inventat el cap de setmana.
0: Ah. En Hitler és un gran admirador del nostre protagonista. Pensa que en Ford és l'únic americà que val la pena, l'únic que no l'han pogut doblegar. El Mein Kampf escriu... Són els jueus els que governen la borsa de valors dels Estats Units. Cada any que passa es converteixen més i més en els mestres que controlen els productors d'una nació de 120 milions. Però per la fúria dels jueus encara hi ha un home que es manté independent. Henry Ford.
1: A veure... Mira, Paquita, que surt un aquell llibre!
0: Sí. A veure, en el moment en què veus el teu nom, en el Mein Kampf...
1: En el Mein Kampf? Ei, aviam, és que ho has fet molt bé o molt malament?
0: Sí, noi. Anys més tard, un cop al poder, l'Adolf intenta aplicar totes les seves teories a Alemanya. De fet, això que el poble, la classe mitjana, tingui un cotxe per les seves necessitats, li ha semblat una molt bona idea. El Volkswagen, el cotxe del poble,
1: sí,
0: és una còpia del Ford. És un cotxe produït en cadena, relativament barat de fer, i que a la llarga serà assequible per la majoria de les butxaques.
1: Home, tots els quillos. Mm? Compra un Polo GT.
0: Ah!
1: Aquell cotxe.
0: Sí.
1: Tant que no s'hi ha enterrat gent allà dins, no?
0: Ai. Mentrestant, als Estats Units, la Lliga Antidifamació, el del poble jueu, denuncia en Henry pels seus articles difamatoris.
1: Home, trobo que han trigat prou.
0: Durant el judici, en Henry s'excusa dient que ell no escriu els seus articles d'opinió, que només els firma, que són els seus ajudants qui els redacten.
1: Què dius? Però què dius?
0: Jo ja t'he dit que l'he defensat, que feia la pick-up. Que feia la pick-up?
1: Feia la pick-up.
0: I els caps de setmana.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Diu que ell va massa enfeinat per escriure,
1: ja,
0: que
1: ja.
0: Va fer els 3 o 4 primers articles i llavors ho va delegar.
1: El nano que collava els cargols,
0: aquest, que ho escrigui ell.
1: Acabem a la columna.
0: Com a molt, llegeix el titular i el primer paràgraf. Ja està.
1: Val.
0: I llavors firma. Però ell diu que no és antisemita.
1: Molt bé.
0: Que si és culpable d'alguna cosa és de firmar un article que no ha llegit i que li sap molt greu, si algú s'ha ofès. Sap greu.
1: Que Hitler té una foto meva al despatx, sí. Això, però això no és culpa... Això és cosa d'ell.
0: Tu no tries qui t'admira, tampoc.
1: No. És veritat.
0: Clar. Quan l'acusació llegeix els articles més antisemites, en Henry fot cara de sorprès i diu que definitivament ell no hauria permès que es publiquessin uns articles com aquells. Al capdavall sembla que en Henry no és tan antisemita com semblava.
1: Bueno, ho hem aclarit una mica, sí.
0: També és veritat que a començaments dels anys 30 alguns periodistes enganxen en Henry Ford finançant polítics antisemites. Durant la dècada dels anys 30, veient que a Alemanya les purgues de població jueva són cada cop més habituals, en Henry declara en diverses ocasions que el llibre El jueu internacional, el gran problema mundial, això sí que ho va escriure ell, i que n'hauria de llançar al mercat una nova edició. Oi, és que em fa una de freda, una de calenta, aquest, eh?
1: Ja no saps per on agafar-lo, al
0: final. No. L'any 1938, el cònsol alemany dels Estats Units li atorga la condecoració de la Gran Creu de l'Orde de l'Àguila Alemanya.
1: No sé quina condecoració és, però a mi em sona nazi.
0: Ho és. I molt. És la condecoració més alta que l'Alemanya nazi pot donar a un ciutadà estranger. En Henry Ford ha tingut aquest honor pel seu incansable treball, per la feina ben feta i per les seves opinions antisemites.
1: Bueno, no ens precipitem. Com és la medalla aquesta?
0: Eh?
1: Com és?
0: Bueno, és una creu daurada.
1: Sí?
0: És una creu daurada.
1: Val, com la creu de Sant Jordi?
0: No li donguis més importància,
1: Val,
0: tampoc.
1: D'acord.
0: Sí que és veritat que té 4 esvàstiques, però... No, si vols veure la creu, la veus. Bueno, en Henry també podria...
1: Home, pot dir que no la vol.
0: Exacte, doncs pues no ho diu, se la queda. En Henry accepta la creu, encantat de la vida, i quan esclata la Segona Guerra Mundial, opina que ha sigut culpa dels banquers jueus internacionals, i no pas dels nazis.
1: Ah.
0: Opina que els nazis són la conseqüència dels banquers que controlen Alemanya. S'ha de dir que un cop comença la guerra, en Henry, ja amb Toyota, també en té una de pick-up ben parida. Vull dir que...
1: Sí. Ho has de mirar tot amb la perspectiva del temps.
0: Exacte. De fet, la Hilux m'agrada més que l'altra, eh? La Ford, a mi m'agrada més.
1: Sí, el Ford, bé.
0: Jo la Ford sempre hi quero una merda.
1: Sí. Sempre té molts problemes. Ara que sí, els de la Ford volen patrocinar aquest programa...
0: No passa res.
1: No passa absolutament res.
0: Te me volen regalar una pick-up?
1: Sí.
0: Cap problema.
1: No passa res, tot és parlant.
0: No passa res. A més, els que porten la Ford avui en dia no tenen res a veure ja amb aquest senyor.
1: No! Res, home, res.
0: Ja no sé on passo, Jair. Ara, aquí,
1: aviam,
0: sí.
1: Sí, sí. Aquí, eres amb els nazis.
0: Sí, sí, amb els nazis.
1: Van trencar relacions, ja.
0: No, s'ha de dir que un cop començada la guerra, en Henry trenca tots els vincles que podria tenir amb els nazis i ofereix les seves fàbriques per crear material bèl·lic pel govern dels Estats Units.
1: Bé.
0: Ara, aquí, allà.
1: Bé, ojo, aplaudint que fabriquin armes,
0: endavant. Abans de la guerra, la companyia Ford havia tingut vincles amb enginyers alemanys, sí. Però ara opera únicament pels Estats Units i per guanyar la guerra. La realitat és que durant la guerra els familiars d'en Henry tenen el control de la companyia. Ell es passa els dies pololant pel despatx.
1: Ostres, és aquell l'amo d'empresa que està, que no acaba de
0: no
1: tocar.
0: No li digueu res a l'avi. No li digueu res.
4: Aquí no té un retrato meu.
0: És boig, és boig. No, que sí que és veritat.
1: Això és veritat.
0: L'any 1947, en Henry Ford, esquizofrènic i malalt, acaba morint d'una hemorràgia al cap. Tenia 83 anys. Henry Ford, tu, el voleu veure?
2: Sisplau, aviam la foto.
0: Oh, senyor elegant, eh? Sento l'olor de colònia des d'aquí.
1: Sí? Sí, colònia forta, però, segurament, eh?
0: Guaita'l.
1: Ostres!
0: Net i polit.
1: És com, aviam, Francesc Macià sense bigoti.
0: Sí que és veritat.
1: Sí. Que porta una mica d'escarola, aquí, penjant.
0: Bueno, com una cosa aquí a la solapa de l'americana, un adorno.
1: Corbata de fantasia, sí. Mirada molt pura i brillant.
0: Aviam.
1: Anem a veure si en Henry Ford, l'antisemita de la companyia Ford...
0: No condicionem el vot del públic.
1: No.
0: Tal com dius una cosa, digues l'altra. L'inventor de la classe mitjana...
1: I del cap de setmana.
0: Correcte.
1: Sí. Aviam, és digne d'entrar al búnker, sí o no?
5: No!
1: No ha agradat ben gens,
0: no ha agradat, noi.
1: A tu lo de la pick-up t'ha
0: agradat, però... A mi la pick-up sí, ja t'he dit que
1: resta...
0: sí. Noi, llavors tenia això altre.
1: Tenia lo altre.
0: Doncs res, Henry Ford no entra al búnker.
5: Fuera! Fuera! Fuera! Fuera!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: És molt difícil arrencar a cantar just quan comença la cançó, eh?
1: No, és quan acaba de parlar el senyor, directament has de cantar.
0: Directe, vale, ho provarem, ho provarem. Proveu-ho des de casa.
2: Proveu-ho des de casa, proveu. Neus Ocell, bon dia, què tal?
1: Bon dia.
2: Henry Ford.
1: No em cau bé.
2: Tu tenies un Ford.
1: Ah, sí?
0: Ah, haver-hi pensat, haver-hi pensat.
1: Moment, us sàpiga.
2: Tenies un Ford Fusion.
1: Sí, tenia Ford Fusion, és veritat. Sí, me vaig heretar-ho de l'avi.
2: Ah, doncs aviam seguirem la pista de l'avi, aviam si va estar amb Henry Ford.
0: Tu tenies un Volkswagen.
2: Sí.
0: Sí. Jo no he tingut mai cap Ford, fixa't.
2: Jo Ford no n'he tingut cap, tampoc.
0: Mai, eh?
2: No,
0: a la vida.
1: No.
2: Però bueno, escolta, no passa res. No passa.
0: Recordeu tots els cotxes que heu tingut?
1: Sí.
2: Home, sí.
1: Passa que no me'n recordava d'aquí. Bueno, sí que és un blanc, un altre gris, però no em recordo gaire.
0: Les marques, no?
1: Sí.
2: Ostres, Déu-n'hi-do. El meu primer cotxe va ser un Opel Kadett.
0: Opel Kadett,
1: hòstia. I un Golf, eh? Sí.
0: Un Golf.
1: Sí, me'n recordo d'això. Era de quarta mà.
2: Sí, però era un golf. Ja aguanten aquells cotxes.
1: Vinga, som-hi. Amb la vida que va tenir el nostre Henry, va decidir publicar un llibre, i no estic parlant del jueu internacional, el gran problema mundial, sinó d'una autobiografia.
0: Sí.
1: Ell va parlar d'ell, que és el que més
2: home,
1: coneix.
2: Home, si tens una vida interessant, no
0: s'ha d'explicar
2: bé que ho facis.
1: Penseu que els seus cotxes van tenir molt d'èxit, i l'any 1918 la meitat dels automòbils que corrien pels Estats Units eren Ford T.
2: La meitat, eh?
1: Sí, és molt, eh? A la biografia explica com els venia i transcriu la frase publicitària, d'acord? Així que tens la pregunta. A veure, gent de Palma.
0: Primera fila del búnquer avui, gent de Palma de Mallorca.
1: Es diu Palma i prou, es veu.
0: Però és per ubicar.
1: Que sí? Ah, no, jo no vull problemes. A veure, vaig per la pregunta.
2: És que estic veient la samarreta que porta la Margalida.
1: Ah, ja es veu.
0: Imitant la tipografia de Metallica i posa mallorquina.
2: M'encanta.
1: A veure, diu, quina d'aquestes frases és la que va escriure Henry a la seva biografia explicant com venia els cotxes?
2: Aviam.
1: Opció A. Quan conduïu el nostre cotxe, semblarà que voleu.
2: Bueno,
1: aquesta
2: justet.
1: És la primera. Opció B. Els homes que condueixen el nostre cotxe es senten poderosos.
2: Bueno.
1: I opció C, qualsevol client pot tenir el cotxe del color que vulgui sempre i quan sigui negre.
2: Bueno, el cotxe.
1: Sí.
0: S'entén que sí,
1: sigui
0: no?
1: Color negre.
2: El cotxe.
1: Sí, no, jo no sento res.
0: Jo tampoc sento res.
3: Ai. Ha mort un aparato, eh?
2: Ha mort un aparato?
1: Bueno, però...
0: Ha mort un aparato.
1: D'acord.
0: Bueno.
1: És que podeu contestar igualment, sense perquè vosaltres total... Sí.
0: Ha marxat una...
4: Ui, quines eren?
1: Sí, A, B i C.
4: A la B.
1: No, A, quan conduïu el nostre cotxe semblarà que voleu.
0: Sí.
1: B, els homes que condueixen el nostre cotxe se senten poderosos. Sí, sí. I C, qualsevol client pot tenir el cotxe del color que vulgui sempre i quan sigui negre.
4: La B.
3: Sembla que sí.
0: La B?
4: La B.
1: La B.
0: La B?
1: Anem a veure si és la B.
2: Què ha passat?
1: Doncs mira, es veu que els anava millor si compraven el cotxe de color negre.
2: Ah, sí?
1: Ja que la pintura s'acaba molt millor que l'altre que venien, que era vermell. Llavors, podeu triar el que vulgueu.
0: El que vulgueu.
1: Ara. Que sigui net.
0: Que sigui net. Sí, bueno, això... Però això hi ha gent que té certa... Hi ha algun cambrer d'algun restaurant que...
1: Sí.
0: Que sempre... No, agafa el que vulgui. Hi ha però els calamars? Els calamars, aquest calamar... No, però és que no m'agraden els calamars.
2: No,
0: però els calamars...
2: Però els calamars són bons.
1: Però, Peyo, sense anar més lluny, ell mateix ho fa.
0: Què? Jo no ho sé.
1: Home, mare de Déu, si ho fas. Teniu un punt de fred? Un punt de fred, no? Teniu un punt de fred, ja està.
0: Condiciona una mica la resposta de la gent per la temperatura, perquè fa calor aquí al búnquer, llavors jo engego l'aire condicionat, quan la gent els hi pregunto, que teniu calor? I tothom diu que sí.
2: Tothom diu que sí. No se senten gens pressionats.
1: Vinga, seguim?
0: Sí.
1: Tot funciona, eh?
0: Tot funciona, semblaria que sí.
1: Després del gran èxit del T, penseu que tots els policies de Mèxic que anaven amb aquest model...
2: Home, si els policies de Mèxic l'han triat,
0: és que és el que corre.
1: Sí. I a part que ha de ser molt espaiós perquè tenen aquells barrets.
0: Sí.
1: Vull dir que, clar, va venir una altra vegada el Ford A, d'acord?
0: Ford A.
1: Sí, que ja sabem que va existir.
0: Sí,
1: simplement que rescaten el nom del primer cotxe, model A, i també fan un cotxe nou per substituir el T, d'acord? Per moltes lletres.
2: Sí. De veritat, però tant costava pensar un nom. Bueno, després s'hi han posat
0: Ford Cadet, Ford Fiesta.
1: Sí.
2: Fiesta,
1: Llavors, l'any 1928, ja amb la marca consolidada, en Henry fa entrega de cotxes Ford a uns quants influencers de l'època, no?
0: Va,
1: com ara. Sí, ja veieu que això dels regals a VIP ve de lluny, no?
2: Està bé.
1: Llavors, la pregunta serà per la gent de Sant Pere de Torelló.
0: A veure.
1: Que la pregunta serà a qui li va regalar un Ford A?
2: Ai.
1: Opció A, el seu amic Thomas Alva Edison. Opció B, el seu amic Adolf Hitler.
2: Ai, ai, ai.
1: I opció C, en Miguel Primo de Rivera.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
5: Què? Què hi ha? Què dius?
6: La B, no?
5: La B?
6: La B.
5: És
6: la B.
5: Ja vols dir? No. Sí?
1: Què us sembla?
6: No sé.
5: Què dius, Tobruc?
6: No sé. Ei,
7: aquestes persones.
5: No? Va, digues, va.
0: A, B o C?
6: La B.
0: La B.
1: Anem a veure si és la B.
0: Adolf Hitler. No!
1: No!
2: Ostres, Primo de Rivera?
1: No, no, no, no. Edison, eh?
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Sou amic, eh?
1: Encara que sembli impossible, l'Edison i en Harrison Ford.
0: Henry Ford.
1: Henry Ford. Tot i ser competència, van continuar tenint una gran amistat i en Henry li va arreglar un cotxe.
0: Mira que maco.
1: Pela, tu.
0: Molt bé.

0: I quan te té trist...
1: Te fot el link de la venda d'entrada i caus allà.
0: I compres.
1: I omple el Sant Jordi.
0: I compres.
2: És cert que té algunes cançons tristes, però també d'alegres. El que passa és que és cert que el tempo no és a tot drap. No és un flying free.
1: Bueno, també, clar, si toques el piano, entenc que tampoc pots fer...
3: Bueno, per això agafa altres músics perquè li fotin més canya.
2: Clar, sí. Moltes són d'amor, però és que penseu que el nostre convidat no va tenir la típica història d'amor, així que l'ha de relatar en forma de cançons. Ho ha de poder treure, això de que hi hagi un amor d'aquesta pel·lícula, no? Ell va conèixer la seva dona actual fent-se passar per Guiri.
1: Què?
2: Això se m'ha dit. I el van clissar. Que també és maco.
1: Bueno, això ens ho explicaràs, eh?
2: Sí. Sí, suposo que sí, no, que ens explica. També és famós per la seva nata monumental contra el terra, es va voler llençar al públic mentre cantava i ningú el va rebre amb els braços oberts. No sé si va ser abans o després de compondre la cançó Caure no feia mal. Quan va ser, abans o després?
3: Primer vas fer la cançó.
2: Primer vas fer la cançó de Caure no feia mal.
3: Després vaig voler comprovar-ho.
2: I després es va voler comprovar. El que sí que sabem és que només va tenir uns quants blaus, no? I que res més. Afortunadament, el nostre convidat no és només conegut per caure, sinó per... perquè això només va ser una anècdota. Ens ha regalat moltes cançons que són conegudes per tothom i són totes molt sentides. De fet, ens ho explica ell mateix.
4: Quan faig cançons, normalment ploro quan les faig, perquè connecten amb alguna emoció, que no vol dir que l'hagi viscut jo, però que connecto amb l'emoció.
2: Es podria dir que no forma part del col·lectiu de senyors cunyats que no ploren mai
1: no.
2: I que s'avergoneixen de fer-ho. I només per això, tenint en compte que n'hi ha pocs com ell, el búnquer és molt benvingut. Rebem amb un fort aplaudiment a Joan Dausà.
1: Escolta, et vas fer passar per un guiri per conèixer la teva xicota?
3: Bueno, és que era abril, que d'aquest no hi havia ningú. Era una nit que no hi havia ningú i estava amb un col·lega i veiem pel passeig 4 o 5 noies i vam dir, fem veure que som guiris i així. És l'excusa de, perdoneu, sabeu on són? El carrer de la festa.
1: Mm-hmm.
3: Ens van pillar tan ràpid que ens van prendre el pèl i ens van dir que no era, saps?
1: Perfecte.
3: Però clar, com que no hi havia ningú més a Cadaqués i només hi ha un carrer de la festa, ens vam tornar a trobar. I allà va...
1: Bé,
2: com molta gent, en Joan Dausà té un sobrenom. Tu, Peyu, per exemple, tens el sobrenom de Peyu.
1: Sí, correcte.
2: No? Que és més conegut que el teu propi nom.
1: Sí.
2: Doncs el cas d'en Joan Dausà és el contrari. Poca gent sap com l'anomena la seva família. Mm. Així que la pregunta anirà per aquí. A veure, gent de Barcelona. Atents, que avui ens posem les mans al cap. Quin és el sobrenom d'en Joan Dausà? Opció A, Llorenç. Opció B, Pupes. I opció C, Turi.
1: Dificilíssima pregunta, eh?
2: Molt. Sí, eh?
5: Llorenç.
1: Pupes.
3: Exacte.
1: Sí.
2: La C. Anem a veure si és la C, Turi.
1: Turi.
0: Correcte! Què passa, Turi?
1: D'on ve això?
2: Molt bé, Joan, això?
3: Jo crec que de petit, diuen, hi ha diverses versions. Una que semblava com un turet. Hi havia una cançó de Bressol que deia Turito, Turito, Turet, no sé què, sí. I d'aquí vam anar cap a Turi.
1: Semblaves com un turet.
3: De grossot.
1: Eres gros.
2: Ah, sí.
3: Ostres. Sí. L'altra versió és que tenia els ous molt grans, també.
6: O que tenies síndrome de Turet, però això mira, suposo que...
2: No, encara no,
3: aquesta no la coneixia.
2: Encara t'ho diuen o no? És una cosa que...
3: Només
1: la família.
2: En Turi.
1: Hòstia, està bé. En fi, l'ha encertat a l'última fila del búnquer i ja està, no? La primera i la segona l'heu cagat. Noi, doncs
2: no
1: cal greu.
2: Reforçar això, tampoc.
1: Només a l'última fila del búnquer podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquest magnífic pack de bolets en conserva que s'emportarà...
6: Qui encerti la cançó de la Neus.
1: Home.
2: Sí.
1: Molt bé, Nadal.
2: Molt bé.
1: Olé! D'estopa. Això ho ha endevinat en Quico. En Quico Alsina, que s'emporta els bolets. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
0: Bravo!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
3: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Els dijous, paella,
5: canó, pastanaga
4: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
6: Como es, estimo.
4: I Bruno Oro.
7: No tallis l'impú!
4: I després, amb els Oscars.
8: Són superfamosos.
7: I jo no, tu, correcte.
4: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
9: Queda clar. Gràcies.
10: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
11: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
10: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: Som revolucionaris digitals.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
14: Hola, Neus, Peyu, Jair. Soc la Maria, la maquinista naval de Lleida, que viu a Southampton. No sé si us en recordareu de mi, però vaig anar a veure's a Vic i us vaig prometre que aniria al Museu del Titanic.
15: Ah, és veritat!
14: Doncs bé, no només hi he anat, sinó que m'he emportat a la Tubi. Us envio unes fotos del museu i també del memorial que hi ha a la ciutat per als maquinistes navals i als músics del Titanic. Un parell de coses més. Una, aquí al Regne Unit, a la gent li falta un sàndwich per a un pícnic en comptes d'una patata pel quilo. Oh. I la segona, us volia preguntar si us ha passat algun cop, així com a mi, que no heu visitat algo, que és famós, que està a prop de casa, i se us ha quedat així cara de boniat o no, quan us han preguntat que per què. Moltes gràcies pel programa i moltes gràcies per alegrar-nos la vida. A mi hi ha molta gent més. Adeu.
16: Quina il·lusió. Aquesta noia ens va venir a veure el búnquer confidencial a l'Atlàntida de Vic i ens va explicar que era de Southampton i nosaltres li vam dir, ostres, i has anat mai al Museu del Titanic? I ens va dir que no. Dic, ostres, però per l'amor de Déu, no, això no pot passar.
17: És una vergonya.
16: I ens va prometre que aniria, que ens enviaria fotos i així ho ha fet. Ens ha enviat una foto del Titanic amb la tuberculosi, la nostra mascota, just a sobre la vitrina on hi ha la maqueta del Titanic. És que els guardes de seguretat, si la van veure... Podríem pensar que no estava massa bé del cap. I tenim alguna foto més, mira. Ostres, la tuberculosi
17: home,
16: aquí.
17: En un camarot del Titanic.
16: En un camarot del Titanic. Molt bé, tu. Molt bé. Moltes gràcies.
15: Joan, has vist Titanic?
18: Sí, clar.
15: Sí,
18: La vaig veure per primer cop a Cinema La Fresca, a Molins de Rei.
15: Ah, hòstia.
18: Sí, clar, hòstia, a l'aire lliure, no?
15: Però ja plorant allà...
18: Sí, tots plorant a l'aire lliure.
15: Clar, que bonic, eh? Sí.
16: Bé. Teràpia de grup.
18: Exacte.
16: Podria donar una banda sonora de Joan Dausà, Titanic.
18: Totalment.
15: Sí.
16: No, pas de ser fàcil de cantar, allò, de la Celine Dion.
15: Perquè hi ha una octava.
16: Espero que no acabis com la Celine Dion, però vaig veure un documental.
18: Si ho va fer molt bé l'altre dia, no?
16: A on?
18: A París.
16: Ah, sí? No la vaig veure. Jo he vist
18: el juliol va inaugurar. No va ser ella la que va inaugurar?
16: Sí, és veritat. És veritat.
18: Que va ser increïble. Sí.
16: Tens raó.
18: Però que mentrestant ja ha passat.
16: Hi ha un documental que està ben llampada, Ben llampada.
15: Ah, sí? És que la van pintar malament.
16: Bueno, té com una malaltia que queda rígida, no sé què li passa, es medica molt i... Bueno. Mireu-lo, el documental, si teniu oportunitat, perquè déu-n'hi-do.
17: I no Titanic, si l'heu vist.
16: Titanic, sempre.
15: Sí, en Bruc de Torelló té una pregunta.
16: Bruc, quants anys tens, Bruc?
3: Tinc 10 anys.
16: 10 anys, endavant.
3: I el que us volia preguntar és que estem a punt d'adoptar un gat i encara no sabem quin nom li posarem.
15: Home. Ah, Turi.
3: Si ens podeu ajudar a posar-nos.
16: Turi, posa-li Turi.
15: Jo crec que Turi està bé.
16: Turi, que és el sobrenom de...
18: És una opció.
16: Tens mascotes, tu, Joan, o no?
18: I jo tenia una gossa que es deia Trisca.
16: Trisca.
18: Però un gat, clar, és que posar un nom a una mascota és molt divertit, eh?
16: Sí, sí.
18: Molt divertit. Has de triar si vols cachondeo o si vols seriositat. D'entrada.
17: Endavant, endavant. No, no, segueix, que no, sembla que aquesta teoria és molt...
18: No, tinc la teoria, però no tinc els noms, eh? O sigui, saps què vull dir? O sigui, no tinc les papers finals, els papers finals.
17: O sigui,
18: però... Tu has de triar si vols cachondeito,
17: sí,
18: o si és un nom com emotiu, que representa...
15: Ah, aquell,
18: no?
15: Típic, no? Jo en coneixia un que tenia el gos que es deia Pregunta-li.
16: Pregunta-li. No, no, bromes d'aquestes no.
15: No feu
17: el gos que es diu com tu.
16: Com es diu? Pregunta-li.
17: No ens agrada dir com tu. Vinga, estàs arruïnant.
16: Bruc, teníeu alguna idea o no de nom de gat? Tens alguna opció sobre la taula? No, eh? Estàs obert a totes les propostes.
17: Sí. Però està bé que les mascotes tinguin nom i cognom. Jo sóc molt fanàtic d'això.
16: Això està
18: bé. A mi em fa gràcia quan una mascota li posa un nom d'una altra mascota. O sigui, un gat que es diu Lloro. Que
16: us... Hòstia!
17: Home! Sí. Sí, jo coneixia un tio que tenia un gat que es deia Porc.
18: Sí, és
15: veritat,
17: ho has dit. Vinga, Porc.
15: Sempre fa gràcia,
17: això. Sempre.
18: Sí, vaig a treure el porc.
17: Sí,
15: sí,
17: sí. Hi ha el porc aquí.
16: Tu mateix tria, Bruc. Li pots posar Turi, li pots posar el nom d'un altre animal.
17: Sí. Josep Maria és bon nom.
16: Li pots posar Peyu, posa-li Peyu també. Mira, li pots posar Sam, el gat insubmergible, que el vam tenir aquí al búnquer.
15: Sí.
16: Neus, no sé si algú més vol fer alguna altra pregunta.
15: Sí, mira, en Tomeu de Palma té una pregunta i a més tenen coses per donar-nos.
16: Oh, Tomeu.
17: Tomeu, agafa el micròfon que tens aquí darrere.
16: Són de Palma i porten coses.
17: Cuidado.
16: Sí, aviam què serà.
5: De Palma i de Sencelles, eh?
15: Sí, de la Margalida.
5: Tenim una ràdio allà i perquè vegeu que estan molt informats i que sabem que vos faltaven tasses.
16: No ho puc creure.
15: Més tasses?
16: Ostres, ara al final no sabrem què fer-me tantes tasses.
15: No pateixis.
16: A veure.
5: També, mira, aquí.
16: Goita, goita.
17: Aviam, tenim
5: tasses. És una plataforma audiovisual que començarem aviat. Eh?
16: Això, home, això és preciós.
5: També vos duim una biografia.
16: De l'Aurora Picornell.
5: De l'Aurora Picornell.
16: Qui és l'Aurora Picornell?
5: Militant comunista, assassinada pels feixistes, i que va ser revictimitzada pel president del Parlament de les Illes Balears. No,
16: ah, amigo, correcte, ara sabem de qui parlem. Sí, senyor.
5: Sí, sí, sí, senyor. I la Margalida du coses més...
16: Més d'experiència.
18: Bé.
15: Sí, és més coses,
17: eh? Quines tasses tan maques. Aprofito per dir que encara no hem llençat les tasses de les exnòvios de la Neus, encara són a casa.
15: Encara són a casa.
17: Però hem de fer neteja.
16: Són ben boniques, sí, aquestes. Margalida, què ens has dut? A veure.
8: Ara us fiqueu sempre en sols vegetarians.
16: Sempre ens fiquem amb
17: un moment. No ens portis...
8: Gat,
17: ai, Déu meu, que ha portat quinoa.
8: El millor producte de Mallorca.
17: Sí?
8: Sobrassada i llangonissa. Sí!
19: Sobrassada! Sobrassada!
15: Molt bé. Joan, t'agrada tot això? Tu ets vegetarià?
18: A casa són vegetarians, la meva dona i les meves filles.
17: Oh, sí? No, però un moment.
16: Sí. I tu?
18: Jo sóc vegetarià a casa.
16: A casa.
18: Sóc carnívor social.
15: És bona idea.
18: Està bé, no menjo la societat.
16: Està
18: sí,
16: bé.
18: No, però és veritat, quan amb els amics menjo carn i peix.
15: Clar, però té tot el sentit del món, perquè estàs solidaritzant.
18: Casa, clar.
15: Clar.
16: És que quan una bossa, quan una bossa hi ha trossos que transparenten perquè hi ha...
18: Sí.
16: Perquè l'oli ha atacat, és que dintre hi ha algú bo, eh?
18: Sí.
17: No pots equivocar-te. Fa una olor, nano.
15: I també hi ha coses, eh?
17: Que és... Ostres, nano.
18: Molt bé.
15: Joan, has anat a Mallorca?
18: Hi vaig molt.
15: Hi vas sovint,
18: sí?
15: Eh?
18: Sí, molt.
15: Com és? Per què tan sovint?
18: Tenim la família de casa a Ses Salines, prop de Santanyí. Llavors anem molt. I el trampó i el tombet és el que no para per casa de passar, eh? L'alternativa a la sobrassada és la coca trampó, que és aquesta coca, sí, de ceba, pebre...
16: Com una coca de recapte.
18: Pebre verd i tomàquet, no? Tomata?
8: Sí.
18: Boníssima.
16: Que bé.
18: Sí, sí.
16: Com, volíeu fer alguna pregunta?
15: Sí, en Tomeu, no? Ha dit?
16: Tomeu?
20: Vos... No, només era...
16: Només era fer l'entrega, eh?
15: D'acord.
17: Escolta, ens agrada això, tu. Només regals.
16: Moltes gràcies i molts ànims i records a la gent de les Illes,
15: sí,
16: que teniu prou feina.
15: Sí.
16: Déu-n'hi-do.
21: El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
17: Mira aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta. Perdona, eh?
16: Perdona. Pensa que això va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
21: Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
22: Bona nit.
2: Jair, Neus, Pello, personalitat de Catalunya que has vingut a acomiadar-te. Acabo de comprar unes entrades per anar al teatre i m'agradaria saber la vostra opinió sobre l'enganyifa, el timo i l'estafa de les despeses de gestió. Ui. Quines despeses de gestió si sóc jo el que busca la web, tria el seient, imprimeix l'entrada o, en el millor dels casos, porto la meva entrada al mòbil i m'estàs cobrant unes despeses de gestió. Però quina gestió? Si no foto res. I a sobre no et cobren una despesa de gestió per la transacció. No, no. Si compres 6 entrades, són 2 pavos que et cobren per cada entrada. 12 euros de despeses de gestió d'un paio que no ha fet ni una sola gestió. Apa, adeu, visca Catalunya.
15: Està enfadat.
16: Carai, tu.
17: Tema molt polèmic. Joan Dausà, respon.
15: Té molta raó.
18: Sí, això de visca Catalunya... és com per suposar que no serà un català el qui ha fet les despeses de gestió, no? O sigui, em cago en això, visca Catalunya. Aquí.
17: Sí, sí, sí.
18: Ja, és una cosa estranya, eh? Home, de cop tu et fas l'esforç de posar una entrada barata i de cop dius, algú s'està forrant o cosa sí. Que jo no estic cobrant una entrada.
17: Sí, home, fa poc, a la gira dels Oasis,
18: sí.
17: Hi ha hagut una espècie de problema que les entrades van dir, sortint a preus populars i de cop li han 3.000 euros les entrades.
15: Oh, carai,
17: ha passat alguna cosa? Algun... aviam, hi ha hagut algú pel mig que...
18: Sí, algú.
16: Jo he de dir que em dedico a la venda d'entrades, també, i a vegades jo no sé exactament, vull dir que he contractat serveis i no sé exactament què són aquestes despeses de gestió, eh?
15: Això també, tu, Joan, també
16: t'ha passat,
15: no?
16: Has de passar, has de passar.
15: Sí, sí. Vens entrades i també deu haver-hi alguna cosa que no...
18: Sí, no ho tinc controlat, la veritat, eh? O sigui, no sé si els promotors n'agafen una part i l'altra part és per la... És que no ho tinc controlat.
15: És que no ho teniu controlat, eh?
18: Això se'ns està escapant.
16: Se'ns està escapant, perquè et diré més, les empreses que tu contractes com a artista perquè et gestionin el ticketing ja et cobren a tu un tant
15: també
16: per cent
15: gestió,
16: per cada entrada venuda.
18: S'ha de tornar a comprar l'entrada a l'estanc del poble.
16: Exacte.
17: Sí. Això mateix.
16: Això estaria això molt bé.
15: Veritat.
16: Joan Dausà actua dissabte a Madrid, entrades a la venda una hora abans al pavelló.
18: Exacte.
16: I a l'estanc Paquita.
18: A la sortida de l'AVE. La sí.
15: Sí.
17: Sí. On anaves a buscar directament a casa d'en Joan Dausà.
18: Aquesta és l'altra.
17: Llavors ja tot net. Necessiteu un company vostre que organitzi una empresa.
18: Sortiria a compte. Perdona, surt més a compte. Tenir un tio contractat que vagi a casa de qui ha comprat l'entrada i li porti...
17: Sí.
18: No sé què estic dient.
16: Que pagar
15: les euros de
16: gestió. Sí. Mira, arribem al final del programa. Ens queda només un minutet perquè en Joan ens pugui contestar alguna pregunta.
18: Ai, mare.
15: Vinga, va.
17: Vinga, comencem.
15: Primera pregunta. Ens pots explicar ràpidament alguna anècdota que t'hagi passat a l'Argentina?
17: Què t'ha passat?
18: Hosti, sí, ràpid. Ah. Ràpid, a veure. Vam anar a veure el... Tenim entrades per anar al Boca-River de futbol. Vaig estar un mes vivint allà. Tres mesos vaig estar. I el dia abans s'anul·la la Lliga perquè hi havia hagut un assassinat, ja sabeu, la Lliga Argentina.
16: Oh, carai.
18: La Lliga Argentina.
16: Oh, carai, ja sabeu.
18: Llavors, ens van dir, si es va tornar a fer el partit, em queden 10 segons, no sé.
16: No,
18: quin susto, estava com corrent
17: molt. No pateixis.
18: Llavors, ens deien, vigileu perquè és molt perillós anar a veure un partit així a la Boca, al barri de la Boca, que és on hi ha l'estadi del Boca. I llavors vam dir, bueno, érem estudiants, teníem poca roba, i vaig dir, jo, si m'atraquen i he de tornar despullat a casa, vull anar amb el que té menys valor. I vaig anar al Boca River en pijama.
15: I portaves un entrepà per si volien compartir-lo?
18: Molt ben lligat. El tema és que després no va passar res i el següent partit, que ja va ser el River Boca, ja vaig anar vestint normal. Però sí que aquesta cosa de dir no saps on vas, potser estan tan zumbats que jo em posaré un pijama.
16: Molt bé, perquè es pensin que estic més zumbat que ells.
18: Que diguin, aquest no l'atraquem, és que segur que no val la pena.
16: No, aquest no. En fi, Joan, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies. Que vagi molt bé l'aventura dissabte a Madrid. Us seguirem de prop. Tots els que hi aneu, doncs, bueno, que ho celebreu fort, que serà una cosa ben bonica.
15: Ai, sí.
16: Nosaltres hi tornarem a la 1 del migdia al Búnquer a Catalunya Ràdio, com sempre. Que vagi bé. Adéu-siau.
15: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, el Chocó, a l'oest del país i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de l'Espriella ella ha anunciat que declararà aquest dimarts l'emergència econòmica a tot el país des de l'epicentre de la catàstrofe.
2: Aquí està haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
1: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Notícies amb Montse Poblet.
3: El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres, i és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal pels conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista P7. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de la P7, per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
4: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament dels Estats Units. L'atac coincideix en la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, ha refredat la possibilitat d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra.
3: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok i Meta, que engloba, entre d'altres, Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. Segons Brussel·les, les plataformes cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornin a córrer missatges com els que anunciaven que no retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol. Una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats. Ariana Podestà, portaveu de la Comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
1: Gemini, l'assistent d'intel·ligència artificial de Google, ja ha superat els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. L'anunci fet per la mateixa companyia calma els seus inversors, que en les últimes setmanes han vist com els seus rivals d'OpenAI i Anthropic havien llançat models més potents, sobretot per generar codis informàtics. L'enduriment de la competència es veu reflectida en les accions de Google, que havien caigut un 9% des de finals d'abril. A tres dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona, els veïns dels barris s'afanyen a llestir tots els decorats. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
6: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
1: esports, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures de demà a l'Europeu de Natació de París, després d'acabar segon a les semifinals amb rècord d'Espanya.
3: Nil Cadavall i Irene Círcole s'han quedat sense medalla a la final del relleu 4% estils. L'equip espanyol també ha fet plusmarca, però ha acabat sisè.
1: El Barça ha confirmat avui que Roni Barbagi s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan.
3: Avui ha tornat als entrenaments del club blaugrana Jules Koundé i demà ho faran Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. Un Ferran Torres pendent que el Barça tanqui amb el PSG el seu traspàs al club francès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
8: 70.603 70603, sèrie 39.
7: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
10: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
12: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
13: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta del Cor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
14: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels Països Catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
13: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
14: L'eclipsi de la teva vida.
13: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
15: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
16: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
3: that won't change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
19: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Avui, doble sessió de Silicon Valley. Primer farem un recorregut per alguns dels indrets més emblemàtics d'aquesta zona de Califòrnia, com per exemple en la mateixa casa on va viure Steve Jobs i on trobem els seus pomers que van inspirar el nom d'Apple. Uns espais que ja són història, ho visitem amb Jesús Buenafuente i també us oferirem una conversa amb un enginyer català, l'Oriol Nieto, que treballa a l'empresa Adobe, la coneguda dels PDFs. Dos grans persones, dos grans professionals. A més, a la secció emprenedoria, a quilòmetre zero, parlarem, atenció, de la fira audiovisual més important del món, que aviat es tornarà a fer a Barcelona, a casa nostra. I acabarem el programa amb la secció Tech Talks i parlant de la importància de l'anàlisi de dades per trobar les millors estratègies de mercat per vendre el teu producte. Ja sabeu, els dissabtes, a l'API Web Revolució sempre, nou capítol, i els diumenges de 10 a 11, de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que ens trobareu també a les xarxes socials d'aquesta casa. Com serà el món de demà? Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall de Vida.
0: Tornem de viatge a Califòrnia. Jesús Buenafuente és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya, d'Acció, a Silicon Valley. Representa també la Generalitat a Silicon Valley, a Acció, i des d'allà ajuda a moltes empreses i emprenedors que estan instal·lats en aquella zona o gent que hi vol anar i que vol establir algun tipus de vinculació o negoci. A nosaltres ens va ajudar molt a l'organització en el viatge i a contactar amb molts catalans i catalanes que treballen a Silicon Valley. I amb ell vam voler fer un recorregut per alguns dels llocs més emblemàtics i amb història del centre neuràlgic de la tecnologia mundial.
2: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
3: Voltar per Silicon Valley és com viure en una pel·lícula. L'any 1971, el periodista Don Hoffler es va inventar el nom de Silicon Valley per referir-se a la zona de la vall de Santa Clara on s'hi acumulaven empreses de xips de silici. A partir d'aquí va començar la llegenda d'un lloc únic al món. He quedat avui amb el Jesús Buenafuente, que és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Silicon Valley, perquè em faci de guia per alguns llocs més emblemàtics de la història de Silicon Valley.

0: Jesús, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Què fa un català com tu treballant aquí a San Francisco? Explica'm la teva història.
1: Doncs el meu background és en administració i direcció d'empreses i sempre m'havia motivat molt l'àmbit de la tecnologia i no hi ha cap lloc millor al món que combini també tecnologia i empresa com Silicon Valley.
0: És el teu somni treballar aquí?
1: És el meu somni. Estar aquí és el meu somni, realment. Sempre és el que havia buscat.
0: La teva feina és ajudar, explica'ns una mica, startups catalanes que es vulguin venir a instal·lar a Califòrnia, i l'altra també buscar inversió d'aquestes grans tecnològiques que avui ens envolten perquè apostin per Catalunya o Barcelona?
1: Sí, podríem dir que és una mica això. D'una banda, el nostre objectiu és ajudar empreses catalanes, en el nostre cas, en la nostra oficina de l'àmbit tecnològic, sobretot, però ajudar empreses catalanes a que puguin internacionalitzar-se, a que puguin ser més competitives gràcies al tipus de tecnologia o de clients que hi ha a Silicon Valley. I després també ens interessa molt ajudar a empreses americanes a que puguin anar a Catalunya, que puguin entrar a Europa a través de Catalunya, Barcelona o bueno, qualsevol zona de Catalunya, en realitat, i que ho facin a través del nostre suport. Els oferim suport a nivell legal, a nivell de cerca d'ubicacions, a nivell de posar-los en contacte amb universitats catalanes, també a nivell d'oferir-los-hi qualsevol tipus d'ajut fiscal també que puguin necessitar. Una mica posar-los-hi que facin la carta als reis i nosaltres els ajudem a establir-se.
0: Després m'explicaràs exemples reals, però vull explicar als oients del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que hem vingut davant del garatge d'HP a Palo Alto. Aquí és està considerat el bressol de Silicon Valley. Aquí Bill Hewlett va fundar l'any 1939, i és un símbol, podem dir, de l'emprenedoria tecnològica. Jesús, explica'm una mica aquest garatge que a mi em té fascinada avui,
1: És un emblema, és un símbol molt típic de Silicon Valley, perquè al final l'emprenedoria i la forma de fer les coses i d'innovar aquí es pot fer a qualsevol lloc, en aquest cas amb un garatge de fusta, no? La història de Silicon Valley va començar realment aquí. Aquest garatge està a 10 minuts de la Universitat de Stanford, que és una de les universitats top 3 a nivell mundial, i el problema que tenien als finals dels anys 30 és que la majoria d'estudiants molt talentosos, amb molta formació darrere, acabaven anant a la costa est dels Estats Units, que és on més ofertes laborals hi havia i on les empreses innovadores més salaris podien oferir. Per evitar això, un dels professors de Stanford va decidir donar suport a Bill Hewlett i David Packard perquè poguessin desenvolupar la seva recerca i tecnologia molt a prop de la Universitat de Stanford. Gràcies a això, el que van fer és que a la casa que tenien llogada, una casa de fusta típica d'aquella època, van agafar el garatge i van començar a construir un oscil·lador d'àudio. Un oscil·lador d'àudio és una eina que es fa servir en cinema, es feia servir en cinema, i van vendre a Disney, que va ser el primer client d'HP, diguem, de Hewlett i Packard, per produir la pel·lícula de fantasia, que és una pel·lícula dels anys 30. Gràcies a aquest producte van aconseguir molt finançament que van fer servir per seguir fent recerca en l'àmbit tecnològic. Això va crear, diguem, un cercle virtuós entre la indústria, estudiants que sortien de Stanford, entre la universitat, que aconseguia rebre tot el feedback de lo que necessitava la indústria,
0: clar,
1: i va haver també una font d'inversors privats que posaven molt finançament darrere.
0: Per tant, quin valor té avui la cultura del garatge, no? Com a símbol de creativitat i risc empresarial, perquè tenim exemples com el Google Garage, no? També el de Steve Jobs. La cultura tecnològica neix als garatges, és veritat això?
1: La cultura tecnològica es pot fer a qualsevol lloc. O sigui, per mi el punt final és que, i el que ens demostra l'èxit que han tingut aquestes empreses, és que el valor real d'una idea que pot arribar a créixer tant com Google, com un Apple, no rau tant en els recursos que té darrere, que òbviament és important, però el realment interessant és que pots, si la idea és bona i la gent que hi ha darrere impulsant-la és bona, pot tirar endavant amb un garatge, amb una oficina, a qualsevol lloc, realment.
0: Amb el Jesús també hem visitat de prop les instal·lacions de Google a Palo Alto, que són immenses perquè hi treballen 182.000 persones a tot el món. Evidentment és una de les empreses tecnològiques que ha innovat més. Com explicaries, no?, també als oients, els mateixos treballadors són emprenedors?
1: Sí.
0: Com ho fan?
1: La cultura de la innovació a Google està tan impregnada en l'ADN de l'empresa que tots els treballadors tenen el 20% del seu temps a l'oficina, diguem, que poden dedicar a projectes personals. Gràcies a això, per exemple, hi ha hagut iniciatives com Google Maps, que va sorgir d'un projecte intern d'un grup d'empleats que van veure que es podien millorar molt els mapes que feia servir la gent per navegar, i va acabar sortint Google Maps i va acabar sent un producte per si mateix. Lo mateix va passar, per exemple, amb Gmail, no? Van veure que es podia millorar el correu electrònic que hi havia en aquell moment i van acabar creant doncs, el Gmail. Tot això demostra que si es dona llibertat als empleats, al final és gent amb moltíssim talent, no? Si es dona llibertat i es dona màniga ampla perquè puguin desenvolupar productes o serveis que creuen que tenen sentit, acaben sortint coses interessants, com podem comprovar.
0: Per exemple, també Waymo, que és aquest cotxe autònom que he vist a San Francisco i que molt poca gent sap que és de Google, no, Jesús?
1: Mm-hmm. Sí. Alphabet és la companyia paraigües a la qual pertany Google, a la qual pertany YouTube, Waymo, totes aquestes empreses. En aquest cas el model és diferent. Amb Waymo el que va fer Google, que fa amb moltes altres empreses, va ser una adquisició. No venia d'un projecte intern, sinó que més aviat és una adquisició d'una empresa que van veure que tenia moltíssim potencial per créixer i per, bueno, créixer exponencialment.
0: Aquí veiem que la història reflecteix que el model de l'startup a petita escala amb visió global inspira a milers d'emprenedors, no? Mm-hmm. Seria una bona definició?
1: Totalment. Les startups que neixen aquí moltes vegades són idees que aprofiten al màxim la tecnologia possible que tenen al seu abast i que fins i tot moltes vegades a l'hora de desenvolupar un producte pensen en quina tecnologia hi haurà disponible en 4 o 5 anys per ja estar preparats per aprofitar aquesta tecnologia. Això ho veiem, per exemple, amb el cas de la intel·ligència artificial. Moltes empreses tenen en compte l'estat, fan una previsió de l'estat en el qual estarà la IA o qualsevol altra tecnologia, impressió 3D, 5G, robòtica, etc., i ho incorporen en el seu model de desenvolupament de producte o servei perquè bueno, ja calculen que en 4 o 5 anys podran incorporar certa tecnologia que ara no està disponible.
0: Avui que estem parlant amb Jesús Buenafuente de l'emprenedoria tecnològica mundial, hem de parlar també de l'Apple Garage, hem de parlar de Steve Jobs, evidentment que va fundar Apple el 1976. Es diu que, hi ha una llegenda, diu que al jardí hi havia un arbre Apple Pomera que va inspirar el nom de l'empresa, tot i que el nom realment va sorgir per sonar més amigable i proper. Quina és la veritat, Jesús?
1: Això no ho sap ningú. Jo crec que sí que és veritat que al jardí hi ha uns pomers de la varietat Macintosh. Les pomes són varietat Macintosh, que és el que va donar nom a Mac. I la realitat només la sap Steve Jobs, suposo.
0: Però sí que realment podem explicar als oients que hi ha aquest arbre del pomer.
1: Mm-hmm, així és, sí. Al jardí hi ha els pomers. Steve Jobs, al final, vivia en una casa a Palo Alto, en una zona residencial, amb la qual bueno, no tancava ni la porta. Ell sempre deia que deixava la porta de casa oberta i és una casa com qualsevol altra al mig de Palo Alto.
0: Tornem a parlar dels emprenedors catalans, de les empreses tecnològiques que estan invertint a Catalunya. Explica'm alguns casos, no?, que heu fet, per exemple, el cas d'Intel, no?
1: En el cas d'Intel, per exemple, els hi vam donar suport perquè desenvolupessin un projecte de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. El Barcelona Supercomputing Center és un dels centres de recerca més punters a nivell europeu i aquest projecte de col·laboració en concret consisteix en desenvolupar un laboratori per crear microxips per supercomputadors que puguin arribar a l'escala Z-scale de computació. Aleshores, bueno, sempre que venen projectes de Silicon Valley cap a Catalunya, sempre tenen aquest component de tecnologia puntera que el nostre objectiu és que s'acabi integrant en l'ecosistema català.
0: Quines empreses també apostaran o han apostat, em diries, tecnològiques per nosaltres?
1: Tenim els exemples de Meta. Meta va fer una sèrie de contractació de persones a Barcelona pel Departament de Revisió de Contingut. També tenim exemples d'Apple. Apple va començar a Passeig de Gràcia amb un equip petit d'enginyers que portaven i ara doncs, s'ha anat expandint i ja tenen un equip força més gran, aproximadament uns 50 enginyers, si no recordo malament. I n'hi ha moltes altres. La majoria d'empreses tecnològiques d'aquí utilitzen Barcelona com a seu del sud d'Europa perquè hi ha moltíssima disponibilitat de talent, hi ha moltíssima moltíssim feedback que també reben de les universitats, no? De la Universitat Politècnica, UAB, bueno, totes les universitats catalanes. I bueno, hi ha una font de talent que és molt atractiu i de qualitat de vida que és molt atractiu per a aquestes grans tecnològiques.
0: Treballar aquí, Jesús, deu ser un màster, no? Permanent. Què hi has après, diries, aquí? Què aprens?
1: És un màster cada dia. Jo vaig arribar aquí com a becari fa bastants anys ja, fa uns 7 anys, i la veritat és que tot el que s'aprèn aquí es pot integrar realment a Catalunya, perquè bueno, hi ha moltíssim marge per aprendre i per integrar coses. Un dels aprenentatges més importants que vaig veure és la importància que donen les empreses, les startups de Silicon Valley, al creixement exponencial. Sempre que van a parlar davant d'un inversor a intentar aixecar finançament, fan molt èmfasi en la importància de, bueno, en que el seu model de negoci és molt escalable i en certs atributs que han de tenir en comú totes aquestes empreses. Aquests atributs estem parlant, per exemple, d'aprofitar al màxim els actius que ja existeixen. Un exemple d'això seria Uber. Uber, en el seu, diguem, balanç comptable, no té cap cotxe, però en canvi és una empresa de transport que ha disromput completament el sector del taxi. Airbnb és el mateix, no? És una empresa d'allotjaments i si mirem el seu balanç comptable estic segur que no tenen cap hotel o cap edifici d'allotjaments. Totes aquestes empreses han utilitzat actius que ja existien de tercers i els han integrat en el seu model de negoci. Ells actuen com a plataforma, posen en comú oferta i demanda i bueno, són extremadament lucratius i el model de negoci és escalable, com hem pogut veure.
0: Avui en dia la intel·ligència artificial és molt important, hi ha un boom. Ens ha sorprès que hem vingut a San Francisco i hem vist que OpenAI, l'empresa que tothom parla, que té ChatGPT, que el tenen 800 milions de persones al món, no té logo a l'edifici. Jesús, a mi m'ha sorprès això. Què passa?
1: Sí, són, bueno, volen mantenir molt l'anonimat i intentar ser el més discrets possibles. Al final, a San Francisco tenim ChatGPT, OpenAI, que han produït ChatGPT, tenim Google, que ha produït Gemini, tenim Anthropic, que ha produït Claude AI. És el centre neuràlgic mundial del desenvolupament dels models de llenguatge d'AI. Aleshores, hi ha moltíssima competència també amb empreses xineses, com DeepSeek, per exemple, que poden generar els mateixos resultats amb models que són molt més eficients a l'hora de fer la computació. El problema que hi ha i el que estem veient és que, com que es necessita tanta inversió en capital per generar centres de dades i tant consum energètic, perquè aquests models al final consumeixen moltíssima energia, aigua, etc. Hi ha tanta demanda que aquestes empreses necessiten el govern, necessiten el sector públic que els ajudi. Si no és amb finançament directe, que sigui doncs, amb loans, amb préstecs, no? Amb aquest tipus de recursos. I hi està havent molt lobby d'empreses com OpenAI, que ho fan fins i tot en públic. Si escoltes qualsevol discurs de la CEO d'OpenAI, es veu molt clarament com estan demanant al govern que els ajudi amb recursos per construir més centres de dades, volen reactivar centrals nuclears a Califòrnia per suplir tota la demanda extra d'energia que hi ha. És un problema, però bueno, l'avantatge que té és que aquesta tecnologia està avançant molt ràpid i ens farà molt més competitius com a usuaris, com a empreses, etc.
0: Per acabar, els emprenedors catalans, si volen venir a Silicon Valley, què els diries? És un ecosistema amable per les startups que venen o és una jungla?
1: És una jungla. No és gens amable. Jo sempre faig la comparativa amb l'Everest. Venir a Silicon Valley a aixecar finançament o a vendre a Califòrnia és com pujar a l'Everest. Has d'haver pujat moltes muntanyes abans, has d'haver anat potser a Llatinoamèrica, potser a altres països europeus, a mercats més amables, i al final doncs, ja seria arribar a Silicon Valley, que és un mercat molt, molt lucratiu. Hi ha moltíssima disponibilitat per pagar serveis i productes que no passa en altres llocs, però sí que és veritat que la competència és brutal. Ja estàs competint amb empreses o amb emprenedors xinesos, estàs competint amb empreses índies, que n'hi ha moltíssims aquí, amb altres emprenedors i empreses americanes. Aleshores, és molt complicat i requereix molta presencialitat. És molt important que, si es vol entrar al mercat de Silicon Valley, es vingui en persona aquí i es faci molt networking i es parli amb inversors, amb possibles clients, tot en persona.
0: Per molts anys, Jesús Buenafuente, gràcies per aquesta visita. que ens has fet. Gràcies a ell hem pogut veure també racons especials de Silicon Valley, aquesta part de Califòrnia, que és tan important i que ara mateix controla una bona part de l'economia mundial. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer.

0: I ara podreu escoltar la conversa que vaig mantenir amb un altre català que fa més de 15 anys és als Estats Units, és l'Oriol Nieto, un enginyer de l'empresa Adobe. Aquest gegant és imprescindible a les oficines i als ordinadors de mig món. I aquesta és la conversa que vaig tenir amb ell des d'un gratacel amb vistes fantàstiques a San Francisco. No us perdeu la seva passió també per la música. Té un grup també molt especial.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Soc amb l'Oriol Nieto, enginyer a Adobe, perquè la gent se situï, podríem dir que és l'empresa de software que ha creat, entre d'altres, Photoshop i Acrobat. És l'empresa que va crear els PDF, els coneguts PDF que fem servir tots. Uns 22.000 treballadors i uns 12.000 milions de facturació. Oriol, benvingut al Revolució 4.0. Com vens a parar aquesta empresa? Quina és la teva història?
2: Moltes gràcies. Doncs mira, vaig venir a Estats Units fa 16 anys amb una beca de la Caixa a estudiar estudis de postgrau. I vaig estar un any fent un màster aquí a Califòrnia i 5 anys fent el doctorat a Nova York, i tot en temes de tecnologia musical. I després vaig començar a treballar fa 10 anys aquí a la bahia de San Francisco, a l'empresa que és Pandora, que és com la precursora de Spotify i d'altres serveis de streaming de música, i treballava en temes de recomanació musical. I després de 5 anys treballant en això, fent investigació en temes de recomanació, vaig començar a expandir una miqueta més, i no només treballar en senyals de música, però treballar en qualsevol cosa que sigui àudio, diguéssim, des de podcast a efectes especials, a ambients, etc. I això ho vaig fer a Adobe. Estaven començant a obrir més el laboratori d'àudio, i porto 4 anys i mig ara sent un investigador a Adobe.
0: Has complert el teu somni de treballar aquí?
2: Bueno, venir fins aquí, a Estats Units, i realment Califòrnia, sí que era un somni meu, sobretot quan estava quan era jove, quan era un adolescent, i quan estava a la universitat allà a Barcelona, pensava, ostres, com deu ser, no? Tot el tema de Califòrnia, tot el tema de la Silicon Valley i tal, i realment em sento molt privilegiat d'haver pogut venir fins aquí, i sí. Puc dir que sóc molt afortunat d'haver estat aquí. És un dels meus somnis que he complert, i sí, estic molt feliç d'haver arribat fins aquí.
0: Hem d'explicar als oients que la teva especialitat, m'han dit, que és la intel·ligència artificial i la creativitat sonora, dues paraules de moda. Què vol dir exactament, en aquest cas, quan utilitzem la IA i la creativitat sonora?
2: Doncs sí, la meva recerca està en aquesta intersecció entre creativitat sonora i intel·ligència artificial. I bàsicament el que intentem fer és aconseguir que qualsevol tipus de producció que tingui àudio es pugui fer d'una manera més senzilla, sense necessitar tenir aquestes parts més farragoses que has de tocar tants botonets i passar-te tanta estona, i dedicar-te més a la part més creativa, i tenir aquesta opció dels creadors dedicar-se més a la part més divertida, més part de la creació, i menys part en la part de toquitejar coses, que potser és una miqueta més farragosa.
0: És veritat que treballes amb Hollywood?
2: Col·laborem molt amb productors de Hollywood, productors de Lucasfilms, de les Guerres de les Galàxies i coses així. Ells utilitzen el nostre software de Premiere Pro per editar, fer les produccions de pel·lícules, i nosaltres intentem entendre quines són les parts on podríem nosaltres aportar la tecnologia correcta perquè ells els hi faciliti la feina. I llavors col·laborem molt amb productors. A vegades venen a donar xerrades, a vegades anem nosaltres a donar xerrades a l'Skywalker Ranch aquí a Marin County, i bueno, tenim una bona relació amb aquests creadors, i així també ens entenem una miqueta millor amb el tema de les necessitats i on està la tecnologia.
0: També t'hem vist en vídeos a YouTube. Recomanem als oients, no us perdeu, perquè l'Oriol és una mica showman, realment no tens res a veure com feu les conferències amb les que fan altres llocs, no? Aquí també hi ha humor i espectacle. Explica'ns com són.
2: Sí, una mica Hollywood, no? Estem aquí a Califòrnia, a Los Angeles, la capital de l'entreteniment, no està molt lluny d'aquí, i fa dues setmanes vaig donar una xerrada a la conferència més gran d'Adobe. Va ser un moment on estava molt nerviós, davant de 7.000 persones en un teatre, parlant d'un dels nostres projectes de creació d'àudio, en aquest seria crear efectes especials per una pel·lícula i tenir una gent que t'ajudi a crear-la, i sí, tot era com un espectacle de sí, com a les pel·lícules. Estava jo al backstage i hi havia centenars de persones treballant, de que tothom, que tot estigués a lloc, de que tot sortís al moment correcte. I
0: què vas explicar? Digue'm algun titular que vas explicar en aquesta conferència.
2: Jo donava una demo, una presentació d'un prototip que vam escriure amb els del meu equip, i el que fèiem és ensenyar com, a través d'un vídeo que no té cap mena d'efectes especials, com una intel·ligència artificial et pot ajudar a afegir els efectes de so, no?
0: Vale.
2: Potser hi ha una escena on hi ha algú que està netejant els plats. Doncs la intel·ligència artificial detecta què està passant en el vídeo i nosaltres, doncs, generem aquest soroll sincronitzat amb el que està passant al vídeo. I després, a més, el creador té control absolut a l'hora d'editar i canviar una miqueta el so. Aquest so no t'agrada, doncs pots fer-ho tu manualment, o pots conversar amb aquesta IA perquè t'ajudi. I al final, una mica aquesta combinació de poder crear i tenir tot el control, i al mateix temps fer-ho de manera sense haver de fer passar-te molta estona en temes una miqueta que potser seria una miqueta farragós.
0: T'ha anat bé aquesta passió pel so? És a dir, de petit, què t'agradava a tu? Que t'has dedicat molt al so i ara amb intel·ligència artificial.
2: Sí, doncs de petit, que els meus pares em van matricular al Conservatori de Granollers a fer violí, i vaig estar molts anys fent violí, després guitarra clàssica i després guitarra elèctrica, i sempre m'ha apassionat la música després d'era un adolescent, i estava apassionat amb el rock, amb el metal.
0: I tens un grup aquí, podem explicar, San Francisco,
2: sí.
0: Califòrnia, la rumba, que toqueu rumba.
2: Rumba espanyola. Una mica rumba catalana a vegades també. I venen, bueno, com que som quatre persones d'Europa, hi ha un italià, un català, dos espanyols, i estem bueno, és com molt aquí, uau, gent europea, és l'autèntic. Llavors ve molta gent i
0: com es diu aquest grup?
2: El grup es diu Rumbaia.
0: Sí?
2: I sí, ara tocarem al desembre aquí un altre concert a la Missió de San Francisco.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Escolta, com veus aquest món de la tecnologia des de Catalunya? Estats Units és molt important, es parla molt d'intel·ligència artificial, del ChatGPT, d'IA, ara molt OpenAI. Uh-huh. Com estàs veient aquest moviment de les empreses tecnològiques? Nvidia és la més valuosa del món.
2: Sí.
0: Tu com ho veus, una persona que coneix molt bé la tecnologia? Ens estem tornant una mica bojos, o com ho veus tu?
2: A veure, sí que és veritat, hi ha una revolució ara mateix en el camp. El camp està absolutament en flames, i no se sap ben bé on anirà tot aquest món. Ara mateix hi ha coses que m'agraden molt de tot això, hi ha coses que m'espanten una mica. Jo crec que hi ha la polarització...
0: Què t'agrada i què no, veure'm?
2: La polarització política, per exemple, que està passant. Jo crec que hi ha una contribució de les IAs que és important, i no sé com acabarà tot aquest tema. Hi ha una polarització brutal en aquest país, però no només als Estats Units, sinó també està passant a altres països, a Europa, per exemple, a molts països d'Europa està passant també, i llavors també s'ha de parlar del canvi climàtic, l'impacte climàtic que té aquesta tecnologia, que jo veig una miqueta, que és important, però jo veig una... que se solucionarà al llarg de temps. No em preocupa tant, com el que més em preocupa és què passarà amb totes les feines que es podran automatitzar al final. Sobretot què passarà amb el tema del transport. Què passarà amb el tema de l'educació, també.
0: Sí.
2: L'educació també està... Què està passant si tens accés a aquests models,
0: sí,
2: que t'ajuden a fer tots els exàmens, no? I, per altra banda, soc molt optimista amb l'ajuda que representa tenir aquestes eines al teu voltant, no? Per mi, ostres, tant de bo hagués tingut aquestes eines quan estava estudiant, perquè em passava hores i hores tractant d'entendre per què això funciona així i no funciona d'altra manera, i no tenia els recursos suficients com per tenir aquest accés a aquesta informació, a fer coses més mundanes. L'altre dia estava arreglant una cosa de paret. Com arreglo això? No tinc ni idea. Us ho pregunto al ChatGPT i m'ajuda, no? Aquests assistents, jo veig una... un futur optimista i al mateix temps sou cautelós en certes coses que encara no sabem com acabaran.
0: De tots aquests gurus tecnològics que són molt famosos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, no? També la història de Silicon Valley, amb Bill Gates, Steve Jobs, amb qui et quedes tu? Suposo que... Et mires algun?
2: Ostres,
0: et quedes amb algun o em sorprens, eh? I em dius, mira, a mi, qui realment no m'agrada del món tecnològic aquí és... Què em diries?
2: A mi, en realitat, tots aquests grans, en realitat, a mi no els admiro tant com podria admirar molta gent del sector més de l'acadèmia, d'altres potser no tan impactants, empreses tan impactants, però amb molta força com per exemple ara. Bueno, no sé si es pot dir que estem a Salesforce i no estem a Adobe, però el Marc Benioff de Salesforce m'agrada com m'està presentant no només una solució a problemes a escala global, sinó també està proposant solucions a problemes més locals que hi ha a San Francisco, més adreçats a la comunitat, i una mica m'agrada més aquesta manera de ser una miqueta més empàtica, potser, i més col·laborativa.
0: Hem d'anar acabant. Oriol Nieto, aquest home que triomfa Adobe. Per acabar, què ens diries a la gent que t'escolta des de Catalunya i Barcelona i vol venir aquí? Què li diries?
2: Que és molta feina el tema dels visats, del tema de la green card després. Costa moltes hores d'això, primer, el tema burocràtic. Llavors, el tema de molta gent, a vegades parlo amb els meus amics de viure als Estats Units, què és això de viure als Estats Units? Tampoc és tan dolent, no? Als Estats Units hi ha la visió més del Trump, d'ostres, què està passant amb el Trump, i aquí estem a una bombolla. A Califòrnia és una bombolla, a Nova York és una bombolla, i en realitat hi ha una sensació de comunitat i hi ha una empatia, hi ha una sensació de com més de revolucionària que potser des d'allà no s'entén tant. I llavors, l'altra cosa és que aquí és, bueno, és, aquí tot va amb cotxe, aquí has d'anar amb cotxe a tot arreu.
0: Hi ha molta distància?
2: Hi ha molta distància, però a més el transport públic no funciona tan bé. Jo cada cop que vaig a Barcelona, vaig a visitar la meva mare a Granollers, el meu pare, i vaig amb tren i dic, ostres, que bé que funciona la Renfe, saps? Imagina't.
0: A vegades, eh? T'he de dir que a vegades, perquè no hi estàs sempre, però bé, digues.
2: Imagina't si penso això, com deu estar aquí el transport públic. Però en realitat, per mi és una experiència que ha canviat la meva vida.
0: Clar.
2: I tenir accés a l'energia que hi ha en aquest lloc, jo no l'he trobat a cap altre lloc.
0: I no una només, energia especial,
2: No només l'energia en temes d'oportunitats de treball, sinó l'energia per col·laborar amb gent, per anar als parcs naturals que tenim aquí al costat. Hi ha encara aquest esperit més pioner

0: I què passa a la LICE? Per què és tan important per Barcelona tota l'artilleria tecnològica, temes audiovisuals? En parlem amb la Cristina Pérez de Tudela, que és tècnica de programes per a la competitivitat empresarial. Què tal? Benvinguda de Barcelona Activa. Què tal? Com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Per què diries que l'ICE és tan important per Barcelona?
1: Mira, perquè és una fira internacional referent al món, perquè posa al centre la ciutat de Barcelona, per tant, posa al centre la ciutat mateixa i les empreses i els emprenedors de la ciutat, i evidentment perquè arrossega també doncs la força, la marca Barcelona, no? Per tant, per l'Ajuntament de Barcelona és un mix on col·laborem promoció econòmica, Barcelona Activa, el Departament de Cultura de l'Ajuntament a través de l'ICUP, per tant és referent en sector, perquè a més dona sentit a incubadores potents que tenim o que impulsem des de l'Ajuntament de Barcelona, com el Barcelona XR Lab, i perquè a més també enllaça i està totalment alineada amb l'estratègia dels sectors estratègics de l'Ajuntament de Barcelona, com és el sector de les indústries creatives i culturals.
0: Clar, el sector visual és un ecosistema molt potent, a vegades no som conscients, no? Però realment aglutina a molts professionals.
1: Efectivament, mira, a nivell del PIB que genera el sector a Catalunya, és superior al 3%, representa prop de 4.200 empreses arrel de Catalunya, el 87% de les quals estan a Barcelona, a província, i el 56% ubicades a Barcelona ciutat. Per tant, l'impacte que genera a nivell d'ocupació, està movent més de 42.000 persones en el sector, i la força, sobretot, la té Barcelona.
0: Molt bé. I per això la Cristina ha vingut acompanyada de Jorge Escobar, que és CEO de FrameMob. Què tal, Jorge?
2: Hola, bon dia a tots.
0: El Jorge és de Madrid, tu també participaràs, no? A l'ICE, en aquest cas, explica'm què feu a la vostra empresa.
2: Mira, somos un estudio creativo que llevamos en Barcelona desde hace 8 años. Nosotros hacemos una simbiosis entre creatividad y tecnología, ¿no? Esto es muy importante porque una cosa necesita de la otra, sobre todo en los ambientes inmersivos y en la creación de instalaciones audiovisuales de gran formato, que eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, una feria como ICE para nosotros es un escaparate, ¿no? En el que nos podemos exhibir, nos podemos enseñar, y en el que podemos demostrar pues los trabajos que hacemos tanto aquí en Barcelona como en toda España como en todo el mundo, ¿no? Entonces, este es un poco las oportunidades que nos brinda tanto la feria como las soluciones que nosotros desplegamos.
0: Explica'm el que presentareu a l'ICE, perquè veig que és una instal·lació basada en la fusió entre el cos humà i la intel·ligència artificial. No ho podem veure, però pots escriure què és el que veurem?
2: Es difícil, hay que vivirla, pero claro. Básicamente lo que vamos a hacer es tendremos una pantalla LED y tendremos una serie de sensores de infrarrojos que captan la silueta de las personas que pasan por delante de ese espacio, ¿no? Con esa información podemos generar contenido audiovisual adaptado a esta silueta, ¿no? Y todo eso lo mezclamos con la inteligencia artificial de tal forma que generamos contenido en tiempo real, basado en las peticiones que esas mismas personas que estén en la feria en ese momento quieran pedir a la inteligencia artificial. Además de todo eso, se podrán llevar un pequeño recuerdo con todo lo que han generado en ese momento esas personas, que pueden ser personas que se conocen o pueden ser personas que pasaban por separado y en ese momento se han encontrado y han generado un contenido que será único, que no se volverá a repetir y que además habrán creado con su propio movimiento.
0: Clar. Vosaltres doneu suport a molts emprenedors, en aquest cas, no?, del món audiovisual, que cada vegada estan treballant més, no?, amb la intel·ligència artificial, no? Quines activitats també esteu fent per ajudar-los, no?
1: Doncs mira, molta formació, moltes activitats de connexió també, i molt suport a nivell financer, doncs a través de consultoria, pràcticament fet a mida amb l'equip de finançament de Barcelona Activa, i fins i tot doncs optant per que algunes empreses que realment estan desenvolupant tecnologies deep tech puguin aconseguir ser invertides per fons d'inversió.
0: Clar, perquè tu que estàs revolucionant el món de l'audiovisual, em diries que con la IA, no, ens ha explotat el cap, perquè anar la imaginació, jo també que em dedico a la ràdio però també a l'audiovisual, Jorge, jo crec que és un moment per emprendre i créixer molt amb el sector audiovisual, i jo també que intento aprendre, no, de la IA i l'audiovisual, es poden fer moltes coses.
2: Moltíssimes. La verdad, desde hace 3-4 meses, te diría que todos nuestros proyectos llevan un componente cada vez más grande de IA. Podríamos decir que antes era un 20%, ahora te diría que es un

0: 80. Esto no quiere decir que se simplifica el proceso, para nada. Lo que sí que hace es multiplicar las posibilidades de opciones que puedes crear, eso sí. Pero el proceso sigue siendo, digamos que, no tedioso, pero complicado. La IA hace, hay que saber controlarla y este es uno de los problemas. Pero sí que es una oportunidad increíble para todo el sector audiovisual. Hay que cogerlo como una herramienta, nosotros lo tenemos como una herramienta más. Y hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser controlada por una persona que sepa, tanto a nivel creativo, a nivel de diseño, a nivel conceptual o a nivel de programación. Esto es importantísimo. La persona que hay detrás es la que controla qué está pasando y qué está haciendo esa IA. Y esto que no se nos olvide, por favor, porque tiene que ser una herramienta y lo será siempre. Desde mi punto de vista, ese es el camino dentro del mundo audiovisual. Otros lo veremos, ¿no? Pero ya no te importa el ridículo.
1: Cristina, què us demana del sector audiovisual per emprendre aquest sector? Què són les consultes que més demanen o idees o dubtes que tenen?
2: Mira, moltes estan lligades a la capacitat de creixement, com puc créixer, i normalment hi ha dos maneres de créixer, aconseguir que aquestes empreses estiguin millor palancades en finançament, sigui bancari, sigui públic, sigui el que et comentava abans, la inversió privada, i el tema de les connexions significatives, connexions leads importants a nivell ecosistema. Jo diria que són les dues maneres com podem ajudar els emprenedors a relacionar-se significativament per créixer i a poder créixer a nivell de múscul financer.
1: Clar, quants treballadors ara sou, Jorge, vosaltres?
0: Nosotros somos ahora mismo unos 8 trabajadores, pero damos, digamos que podemos dar trabajo a unos 15, 20 personas en Barcelona y el área metropolitana, trabajando con freelance y con otras personas.
1: Molt bé, aneu creixent. Tu que et dediques a l'audiovisual i a Mia, no? D'aquí, si t'entrevistes d'aquí 10 anys, Jorge, on creus que serem? És a dir, de quin projecte parlarem? Estarem creant, perquè clar, saps que hi ha aplicacions com Sora, no? Que també suposo que us ajuden a vosaltres, no? I treu treballar en FreePic i tot això, no?
0: La verdad, mi visión es que el contenido como lo consumimos ahora se está acabando, o sea, tiene que evolucionar el siguiente paso.
1: ¿Qué vos está acabando? A ver,
0: el siguiente paso para mí es contenido que realmente tú creas, como vamos a hacer en nuestra instalación, únicamente y que controlas con el movimiento. Puede ser con el movimiento de tus ojos, puede ser con, ya esto ocurre, con las gafas nuevas de Apple, por ejemplo. Pero para mí el siguiente gran punto es que todo el contenido que consumamos sea de alguna forma interactivo, sea generativo en tiempo real y dependa de la situación en la que estés. Ese es el siguiente punto. Es decir, ahora consumimos mucho contenido que ya está hecho, enlatado, que pasamos, que únicamente decidimos qué vemos. El siguiente punto es que nosotros seamos partícipes de ese contenido en tiempo real. Eso para mí es de lo que hablaremos en 2-3 años.
1: Molt bé, que estarem partícipes en temps real. Però el contingut curt, hem d'anar acabant. Sí, el contingut curt és important també. El vídeo curt per internet també és la clau.
0: Totalmente. O sea, una cosa es lo que tú puedas generar en una experiencia, ¿no? Que tú puedes controlarla como a dirección creativa, ¿no? Pero lo que la gente consume cada vez es menos tiempo, eso no va a cambiar. Aunque con estas nuevas ideas de que tú seas partícipe de ese contenido, la cosa puede cambiar, ¿eh? Veremos.
1: Clar, si participes, Cristina, segurament durarà més temps.
2: Exacte.
1: Perquè l'experiència serà més positiva. Doncs escolta, és apassionant, no? El canvi de la comunicació, del periodisme, de la ràdio i de visual estarà en l'ICE, n'hem parlat avui, i per tant serà protagonista. Felicitats, Els
0: moltes
1: dos,
0: gràcies.
1: Cristina, Jorge, per ser innovadors i per explicar també cap a on va el futur, en aquest cas, de l'emprenedoria audiovisual. Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Tech Talks.
1: Vivim, ja ho sabeu, en el món de les dades, el famós Big Data, ja fa temps que és aquí, però el més important és què en fem amb aquestes dades, com les interpretem i quines decisions ens poden fer prendre. Per això diuen que les dades, ho hem dit moltes vegades, són el petroli del segle XXI. El Trump també ho sap, que a part del petroli que li interessa, les dades són importants, també ho sap, perquè cada vegada tenen més valor. I molt contenta perquè avui ens visita un mega professor, Lugo Zarco. Què tal? Benvingut.
0: Gràcies.
1: Què tal? Lugo és professor i investigador en la Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital de la Salle Campus Barcelona i és un gran expert en l'anàlisi de dades i la intel·ligència empresarial que ens interessa molt. Com podem explicar avui als oients per què són tan importants les dades del petroli del segle XXI, Lugo?
3: Sí, les dades es generen instantàniament, pràcticament. Les empreses, totes les organitzacions generen dades i una capacitat important per a les empreses és transformar aquestes dades en informació i aquesta informació en coneixement. Ara, amb la tendència de la intel·ligència artificial, nosaltres tenim aquesta capacitat pràcticament democratitzada de fer servir dades pràcticament a qualsevol aplicació. Una limitació de la intel·ligència artificial és que aquest coneixement que potencialment pot ser generat per la intel·ligència artificial és limitat, perquè aquest coneixement més aviat és generat per les persones, és generat per el criteri humà, i aquest pot ser, és una limitació també des del punt de vista de la intel·ligència artificial de transformar aquesta informació en coneixement.
1: Clar. Informació en coneixement, analitzar la descomunal quantitat de dades que tenim i que generen segon a segon, no? Per tant, i com definiries què és el business intelligence? A veure.
3: Sí, mira, el business intelligence és un conjunt de eines, processos, metodologies, tecnologies per transformar les dades en decisions. Llavors, aquest procés implica transformar les dades, informació, coneixement, visualització, i al final aquestes etapes relacionades amb el processament de dades, l'objectiu final és aportar valor a l'empresa a través de la decisió. De la decisió fundamental amb aquests mecanismes.
1: Però el criteri humà també és molt important.
3: Sí, molt important, molt important, perquè aquests mecanismes, aquestes eines, tenen limitacions. El criteri humà és més complet perquè té en compte el context, té en compte les decisions de l'entorn, té en compte els stakeholders, aquests grups d'interès de les empreses, i aquesta capacitat humana per connectar aparentment factors que estan disconnexos és aquest complement humà i aquesta capacitat que té les persones per fer preguntes és aquest valor afegit que complementa les eines o el producte, no? L'output d'aquestes eines relacionades amb la intel·ligència artificial.
1: Clar.
3: I el business intelligence.
1: Quines són les tendències clau actualment si parlem de business intel·ligents, no? I també que diguem, posa'm exemples una mica d'aquestes dades, per posar algun exemple, perquè ho entengui l'oient.
3: Sí, mira, tenim, per exemple, decisions relacionades amb quins mercats són els més rentables.
1: Clar.
3: Quins països són els més adients per desenvolupar el nostre negoci. O quina és l'estratègia de diversificació de les nostres inversions. En funció d'aquests indicadors, nosaltres podem decidir, o els managers poden decidir sobre l'estratègia, sobre el model de negoci, sobre els indicadors més rellevants per prendre decisions. I aquest procés és molt important, perquè no només es tracta de generar valor, de crear valor, es tracta d'apropiar valor a través de la presa de decisions.
1: Clar. Quan parles amb els teus alumnes de la Salle, fins a quin punt, no? La intel·ligència artificial, paraula de moda, repetida a tot arreu, està transformant també la manera com les organitzacions interpreten la informació i les dades, no? Perquè també ha canviat molt, no? Hem parlat, jo porto anys ja parlant de la transformació digital de les dades, però a més ara, no?, amb tota la capa de la intel·ligència artificial. Oficial, no?
3: Sí, hi ha dues tendències. La primera és que hi ha una mena de democratització en el sentit de que hi ha moltes aplicacions, molts sistemes que fan servir la intel·ligència artificial per incorporar aquest llenguatge natural. I aquest llenguatge natural és el que fan servir tots els empleats, les persones que tenen accés a aquestes tecnologies per interaccionar amb la resta. Llavors, una qualitat important als empleats, als decision makers, a les persones que han de prendre decisions, és tenir una perspectiva ampla, una perspectiva híbrida, que diem, en sentit de tenir grups interdisciplinaris, tenir grups que puguin aportar valor afegit en funció de les opinions que generen aquestes dades. I, per altra banda, una altra tendència és la governança i l'ètica de les dades. L'ètica de les dades és molt important perquè té a veure amb la qualitat, la seguretat, la privacitat i les potencials desviacions, el disseny de les polítiques públiques o de les polítiques de les empreses. I aquesta perspectiva és molt important perquè té a veure amb l'impacte social de les decisions.

0: analista de dades és una de les professions del futur. Digue'm els perfils que busquen les empreses. Què demanen?
1: Que demanen és un perfil tècnic en capacitat de comunicar idees complexes i que siguin capaços de traduir idees de negoci a tecnologia i de tecnologia a estratègies i a desenvolupaments més específics en relació a aquesta traducció, no? Entre la part tècnica, la part de software, la part de modelització, la part visualització, però és molt important complementar aquestes tasques amb objectius que són purament de business, no? De interacció con grups interdisciplinaris des del punt de vista finances, logística, màrqueting, recursos humans.
0: Molt bé, per acabar, com a professor, frase final, com veus el futur? El futur amb moltes dades.
1: Sí, moltes dades. Has començat amb una frase important, que és les dades és com el petroli, no?
0: Sí.
1: Crec que és important. És important recalcar aquesta idea, però també és cert dir que aquestes dades creixen de manera exponencial, no necessàriament com en el cas del petroli, que és un recurs no renovable, que és limitat, però jo crec que el repte de futur és simplement concentrar-nos en com no només es pot explotar la capacitat de generar valor de les dades i explotar, capturar aquest valor, sinó equilibrar amb una perspectiva més humanista.
0: Molt bé.
1: Riscos potencials relacionats amb la privacitat, la qualitat i el dret de les persones s'han de tenir en compte.
0: Molt bé, doncs Hugo, professor Hugo, ens quedem amb aquest concepte business intelligent i sobretot la importància també de les dades, però el criteri humà que no falti mai. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Oients, acabem el programa avui amb una frase de fa més de 2.000 anys, però que té tota la vigència. I és una frase d'un filòsof grec, Epicur, no? Que jo crec que ens va molt bé escoltar o llegir Epicur de tant en tant. Eh? Diu així, no arruïnis el que tens desitjant el que no tens. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Els equips de rescat colombians i estrangers, juntament amb milers de voluntaris, busquen supervivents entre la runa dels edificis enfonsats pel terratrèmol. Hi ha 181 morts, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, el Chocó, a l'oest del país. El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia amb nacionalitat espanyola. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, assegura que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
3: Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
2: Més notícies en Quim Balaguer.
4: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als que estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que ve que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
5: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
4: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
2: La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
6: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
4: Venezuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig als atacs israelians en la guerra de Gaza que van deixar més de 1.300 palestins morts. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans.
2: Human Rights Watch i altres tres organitzacions de defensa de drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'AIA per jutjar els seus ciutadans. Trump va signar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. És el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des de l'acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Tarragona, de fet, és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent. L'acte organitzat per la Generalitat l'ha encapçalat el president Salvador Illa, acompanyat també de personalitats internacionals del món de l'astronomia, que ha insistit en la prudència.
7: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
2: Llei de la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. Els esports amb Pau Dasc.
8: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa. L'Astúria ha criticat el poc temps de preparació que han tingut els jugadors internacionals de cara a aquesta final. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, després d'acabar segon a les semifinals amb rècord d'Espanya. La final es disputarà aquest dimecres a la tarda. Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla a la final del relleu 4% estils. L'equip espanyol també ha fet plusmarca, però ha acabat sisè. I als campionats d'Europa d'atletisme de Birmingham, l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final de salt de llargada. La corredora d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
10: Ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
12: Jo sóc de Banyoles?
9: Sí.
12: Tota la vida.
9: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs pues no era. No els vaig provar amb la guitarra, també. I
13: tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
14: A la meva esquerra...
15: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
17: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Una setmana més. Passes endavant. Molts llocs on mirar, però no sabem exactament en quina direcció hem d'anar.
2: Quil.
1: Sí, veu?
2: Doncs mira, no voldria afegir llenya al foc ni acabar com el rosari de l'Aurora. Però agafa el bou per les banyes, que no t'aixequin la camisa, que potser acabaràs als quartos.
1: Espera. Escolta'm, que ho faràs tot aquí a base de dites?
2: Podria, eh? Són molt útils per tot.
1: Sí, és clar, però escolta'm, per exemple, jo ara que estic aquí amb una font, tu creus que hi ha algú que estigui permanentment vivint amb dites i refranys i tot això? Madam?
3: Ja t'ho responc jo, i tant que sí.
1: Hi ha gent pendent dels refranys i
3: mira,
1: de les dites?
3: Mira, jo mateixa.
1: A tu mateixa?
3: Sí.
1: Però, perdona, per exemple, les dites. Jo ara estic aquí amb una font. Sí. Hi ha dites i refranys de font?
3: Per descomptat. Mira, la primera que em ve al cap, cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. De tot en podem trobar un refrany.
1: Està bé. Per tant, jo, si fos un cantiret i fes això... Ai, m'he mullat. Hauria de vigilar.
3: Et pots trencar.
1: Escolta'm, qui ets, perdona?
3: Mira, jo sóc la Marta Pérez i Verge i sóc comunicadora cultural i divulgadora de refranys, dites i expressions.
1: Home,
3: català.
1: Veu, com sempre, oportuna la trobada, fantàstic això.
2: Veus?
1: Per tant, podem dir que sí que hi ha gent que visqui, no sé si parlant constantment amb refranys, perquè deu ser una mica difícil, però es podria fer, oi que es podria fer?
3: Mira, moltes vegades m'he trobat amb gent que em diu que coneix a gent que normalment és més gran, un mariner, per exemple, coneixien, que tot ho parlava amb refranys. Jo no, perquè si no, jo crec que la gent al final em faria fora i no voldria parlar amb mi, es cansaria. Però déu-n'hi-do, els que intento sempre posar sí. Quan parlo, sí, sí.
1: Doncs mira, avui dedicarem el programa a això, farem dites, farem refranys, si ens trenquem ja ens trencarem, escolta'm, anirem a les fonts les vegades que calgui, perquè això ens agrada. Sense Fronteres, avui, amb refranys.

I així comencem. I sense voler allargar més el peu que les sabates... Ai, que ja m'he contagiat d'això de les dites. El que és cert és que les dites són un instrument més de reforçament i musculació de la nostra llengua, amb tot allò que té de bonica, d'única i de màgica. Perquè la llengua és el que som i el que podem arribar a ser. Bonics, únics i màgics i mil coses més. Sense fronteres, amb dites, refranys i tot el que calgui.

0: Doncs va, posem-nos-hi. No farem refranys tota l'estona, perquè si no ens faríem fora, ella mateixa ho ha dit, però els utilitzarem bastant, farem un repàs bastant d'això dels refranys que marquen una miqueta, em dona la sensació una mica, la salut d'una llengua, no? Si en tens és que l'has tinguda la salut, si els mantens i els utilitzes és que encara la tens.
1: Totalment, jo crec que és un bon barem per veure en quina situació actual hi ha qualsevol idioma, perquè al final els refranys, les dites, les expressions neixen del poble, per tant, si el poble el parla, si la gent del carrer el parla, es transmetrà, anirà passant de generacions en generacions, i els companys, si el carrer, si la gent de peu no el parla, es perdran. Per tant, jo crec que és una de les coses que per això m'apassiona tant justament del català, que és el fet de que no segueix una normativa, allò Pompeu Fabra de ser així, no. Són unes frases que neixen del carrer, que a més són dialectals, per tant, també ens donen molta informació de la zona on han nascut i d'on han sortit, perquè són paraules molt concretes, que potser algunes fins i tot no són normatives, però en canvi sí que s'utilitzen al carrer. Per tant, tens total llibertat a l'hora de fer-la servir, i és una cosa molt bonica, trobo.
0: Avui, en aquesta anàlisi que fem dels refranys, li farem també un petit estudi mèdic, diguem-ne, i direm si està en bona salut o estem una mica piocs, com en tantes d'altres coses de la llengua, però abans hem d'anar, diguem-ne, al metge de capçalera, que ets tu, a preguntar-li per què t'ha interessat això, per què ets metge dels refranys, per dir-ho així.
1: Mira, ja des de petita, és una cosa que, el que diem, els diem si el nostre entorn els diu, i a casa meva, els meus avis, els meus pares, moltíssims, la meva mare en especial, tot, qualsevol cosa, tant per donar-nos una lliçó a casa de dir les conseqüències de qualsevol cosa ens hi ha, fins i tot per recordar algun coneixement, també ens ho deia tot, ens ho diu actualment també encara amb refranys, i llavors com que sempre els he sentit dir, i fixa't que dic sentir i no escoltar, perquè vol dir que sense prestar atenció es deien a casa, anaven calant. I ja de petita a petita, a mi el món de la comunicació m'ha agradat, i a cinquè de primària vaig fer una assignatura de ràdio, a Ràdio Arenys, i em van deixar escollir la temàtica que podia fer servir. I a cinquè ja em va cridar l'atenció que a classe els meus companys ningú en deia, i vaig fer una secció de refrangites i expressions catalanes per intentar que els meus companys les diguessin. Vull dir que em ve de petita a petita.
0: Això ser molt matinera,
1: Sí, i de partir d'aquí, mira, m'han anat acompanyant, és veritat que van quedar una mica més apartats, però el fet aquest de que quan parlo els utilitzo molt va fer que el meu entorn del món de la comunicació els hi cridés l'atenció i em diguessin, mira, fa molt de temps que ens balla pel cap, en concret va ser l'Elisenda Carot, parlar del refrany i tornar-los a recuperar. I diu, i veig que els utilitzes molt, els dius amb naturalitat, a més, tens aquesta inquietud per saber d'on venen, el seu origen. Diu, què et sembla si comencem a fer aquesta divulgació també a Catalunya Ràdio perquè la gent fer aquest exercici de recuperar-los. I vam començar així un altre cop a recuperar i a portar el refranys a la ràdio i fins al dia d'avui, a partir d'aquí va sortir l'oportunitat de fer un llibre explicant els orígens, una miqueta també per temàtiques, però sobretot anar a buscar el per què es diu, quina necessitat per posar-los en valor i perquè no es perdin justament, no? I fins i tot plantejar-nos si els podem portar a l'actualitat o no, si n'hi ha alguns que queden obsolets, i a partir d'aquí doncs va néixer també el llibre de Peti qui peti, amb un llenguatge així proper i distès per intentar arribar a tots els públics. Allò que no quedi per un públic adult, gran, que el feia servir i que ara s'ha anat perdent, sinó, no, els joves també els podem dir fer servir, perquè són una eina molt útil.
0: Molt bé, doncs anem a l'eina, anem a refranejar una mica, o a ditejar una mica, que ens acabem d'inventar les dues paraules, però com que aquí en el refrany tot és permès una mica, oi? Sí. Doncs va, siguem valents en això. D'entrada segur que molta gent t'ho ha preguntat, però quan una persona en coneix molts, deu ser difícil triar-ne un, però ens agraden les dificultats. N'hi ha un que és el teu refrany?
1: Mira, n'hi ha molts i depèn del moment, però potser si me n'haig de cada un et diré molt soroll de boixets i poques puntes.
0: M'has fet parar i tot.
1: Perquè aquest m'agrada molt, aquest seria el de molt soroll, per no res, que seria també molts, potser segurament els porta cap a l'obra de Shakespeare, sí. De mucho ruido y pocas nueces, però a mi m'agrada aquest de molt soroll de boixets i poques puntes, perquè jo vinc d'Arenys de Mar, que és terra de puntes de coixí, sí. I els boixets és aquesta, una de les eines que es fa, l'eina principal, que són aquests palets de fusta que s'envolten del fil i que van fent aquest soroll de clic, clic, clic, clic, que a mi m'hipnotitza i m'agrada molt.
0: I aquí això, clar, perquè fan sorollet.
1: Fan aquest soroll, no? Aquest mantra de, amb aquest soroll de picar els buixets, i si et diu molt soroll de buixets i poques puntes, vol dir que fas molt clic, clic, clic, clic,
0: sí, sí, però
1: en realitat
0: poc.
1: Avances poc i no tens resultat. I aquest em sembla una meravella i, a més, em permet recuperar aquesta paraula de buixets, que més enllà potser del territori on les puntes el tenim molt present, les puntes de coixí, es perd. I potser si t'hagués de dir-ne un, et diria aquest.
0: Aquest m'ha robat el cor, eh? Me l'apunto perquè és molt bonic. N'hi ha de per tot i per tot i per tots els temes?
1: Jo crec que sí. Per exemple, un dels que faig servir molt, segurament si ho preguntessis als meus nebots, que són petitons, tenen 10 i 8 anys, i ells em fan servir per culpa meva, perquè sempre estic tot el dia dient-ne, et dirien segurament que una de les que faig servir molt, i ja veuràs que és un context totalment diferent, és cosa dolenta fora del ventre. Que aquest em va molt ben vells quan són petits i que té molts significats, perquè tant és quan tens allò mal de panxa i et dius, mira, escolta'm, fes el pet, que així es passaran els mals, com també a vegades quan guardes una cosa que t'està fent mal i dius, cosa dolenta fora del ventre, digue-la, treu-la, perquè així ja sanaràs, no? I aquest potser és en un context més informal, més col·loquial, però també n'hi ha d'altres que són en uns contextos més formals, a un telenotícies, per exemple.
0: Aviam, un telenotícies. Mira, companys de TV3, aviam, sí, apunteu.
1: No fa massa vaig sentir un company de TV3 que deia, d'aquestes noces, d'aquelles noces, aquests confits. I estava parlant d'un tema que era de borsa, i era de dir, doncs, va passar això, i d'aquesta tragèdia que va passar, que en aquest cas, doncs, eren unes trifulgues monetàries, ara s'estaven pagant les conseqüències, i va fer servir aquest d'aquelles noces, aquests confits, de dir, d'aquell casament en surt el naixement, no?, al final, que ara potser no utilitzem tant perquè s'ha perdut aquesta tradició dels confits en el moment del bateig, però es fa servir, o anuncis d'esports on tot és una expressió rere una altra, que això potser temps enrere no ho haguéssim vist. I per tant, ja veus que en diferents contextes es fan servir els refranys, i de temàtiques n'hi ha infinites. Al final sempre en trobaràs, si són coses que són quotidianes, rutinàries, que les fem servir molt, sempre en trobarem algun de refrany o d'expressió o de dita.
0: I llavors, per què ens està passant això que sembla que ens està passant? Perquè tampoc en tinc una certesa, també t'ho preguntaré, si és que realment està passant, que els estem deixant de banda, que els utilitzem menys. Que hi ha la sensació que és un anacronisme? O hi ha la sensació que és una cosa massa senzilla, que no vesteix, que és antiga?
1: Sí.
0: Probablement sí. Per què ens està passant això? Perquè quan els utilitzes, realment, clar, si no sabem què són els buixets, et dificulta la comprensió, però aviat s'entén.
1: Per
0: context s'entén sempre. I si no, busques la paraula, però mostra una riquesa que més aviat el que fa és enfortir la llengua, no pas convertir-la en una cosa folclòrica, tot el contrari. Li dona una potència que, a més, entenc jo que altres llengües segur que tenen, perquè a més n'importem de frases fetes, no només del castellà, que és una evidència que n'importem moltes coses de l'anglès, les traduïm i les fem nostres, i són frases fetes nascudes d'altres idiomes. Per què ens està passant això, si és que està passant, primera?
1: Jo crec que sí que ha passat, i és una mica...
0: Ho dius en passat, eh?
1: Sí, perquè vull ser positiva, perquè sí que quan vam començar a fer aquest exercici de fer aquesta secció de refranys, dites i expressions, en un primer moment costava una mica, haig de llançar una llança a favor de paramiòlegs com Víctor Pàmies, tota la feinada que va fer Joan Amades i molts més, que durant molts anys, quan no la gent allò va ser en hora, els refranys estaven en hores baixes, han fet una feina de recerca, d'anar emmagatzemant, que això ens ha ajudat molt als que han vingut després i han volgut fer divulgació, poder anar a cercar i anar a buscar aquesta informació, i fins i tot, doncs, geolocalitzada. És una feinada brutal, que és gràcies a tots aquests paramiòlegs i a tots aquests estudiosos que han fet aquesta feina. Però és veritat que vull pensar en positiu, perquè és una temàtica que, des de que l'hem posat a sobre la taula, ha començat a créixer, s'ha anat escampant, i la mostra està ara que els barems moltes vegades són les xarxes socials,
0: sí,
1: que és allò que es porta, que és allò que té més visualitzacions. Ens adonem que han començat a sortir molts vídeos, molts perfils que parlen, que inclouen més enllà de parlar bé el català, el tinca, haver de fer escoltar, sentir, comencen a incloure tot el que són els refranys, les dites, les expressions, com podem dir en català, que tot això havia quedat aturat durant molts anys. I ara crec que s'està revifant gràcies a haver-lo posat sobre la taula. I a més és un tema que és molt llaminer, perquè potser al principi fa una mica de mandra, perquè veiem aquest... És molt antic, això.
0: Sí, i la mostra de que, la sensació.
1: La mostra de que ho és que, en el meu cas, a mi l'oportunitat de parlar-ne em va sortir perquè cridava l'atenció que jo, amb la meva edat, els fes servir. I si no hagués sigut una cosa que la posem a la casella d'antiga i que només diu la gent gran, jo no hagués cridat l'atenció en cap moment, perquè no vaig trucar una porta i vaig dir vull parlar d'això, sinó que va ser... Em fa servir molts.
2: Sí, és el que no, em dic,
1: exacte. I crec que sí que venim d'aquesta etapa on s'han considerat antics i que fins i tot parlava amb un editor de llibres i em deia durant molt de temps estava prohibit que les traduccions es fessin servir refranys, dites i expressions perquè eren...
2: De... Massa popular.
1: Sí, era com una mica de baix nivell, era poc culte. Sí. Diu, i ara, en canvi, d'un temps cap aquí, i un temps molt recent, se n'utilitzen i es fan servir, perquè s'han adonat que donen molta informació de com és el personatge, d'on pot venir, de la seva edat, de quin és el seu context.
0: És que, curiosament, és a l'inrevés del que ens sembla. Com més antic és, més valor té, perquè més temps porta aguantant-se, existint, fent-se servir, i, per tant, s'ha arribat als nostres dies, per algun motiu serà, perquè valia la pena que aguantés.
1: Al final, sempre diem, i és molt comú dir, la ciència és... l'experiència és la mare de la ciència.
2: Sí.
1: Què més que els refranys, dites i expressions que neixen d'aquesta experiència, d'aquesta saviesa popular que... d'un patró que s'ha anat repetint i que d'observar el cel i veure que quan hi ha un tipus de núvol es veu que plourà, ens surt un refrany perquè doncs ho tinguem present. O qualsevol cosa de salut, també n'hi ha molts, però també del dia a dia, igual que fem servir encara i expliquem contes als més petits de la casa per dir, doncs mira, aprenem això, de vigileu els perills, o si ets mentider o si no... Amb un refrany, o amb una dita, o amb una expressió, podem transmetre aquest coneixement. Per tant...
0: És ràpid, eficaç,
1: sí?
0: I té tradició, què més volem?
1: Clar, i a més, si ja anem, tornem a aquest món actual, que el que es busca és ser viral, què més viral que una frase que ha passat generacions i generacions, segles i segles? Que això sí que m'ho digui qualsevol influencer d'avui dia, si ho ha aconseguit.
0: Absolutament, absolutament.
1: No, al final, posem valor a una cosa que ha perdurat durant anys i anys, segles, i ha passat aquest coneixement, i que, a més, sí que n'hi ha alguns, per exemple, doncs, del temps, que el canvi climàtic ens farà...
0: Bé, ja farem de nou, si convé.
1: Exacte, o, per exemple, molts refranys de la dona, no? Que veiem que la societat antiga era misògena, a la dona no la tenia...
0: Això no és culpa de la dita o de la frase feta.
1: No, és el reflex de la societat on veníem. I a més, està molt bé tenir-ho en compte, perquè moltes vegades avui dia s'està posant en dubte, per exemple, moviments com el feminisme, de dir per què ha d'existir el feminisme, si la dona, i estan sortint ja una altra vegada, molts valors masclistes, i dius, no va néixer perquè sí, el feminisme venia d'una època on a la dona se la posava al mateix nivell que un animal, o fins i tot pitjor, a la dona i a la burra una surra, o no et fiïs d'un animal que perd sang i no es mor. Tots els refranys que puguis trobar de la dona són... amb un tracte vexatori, no es té per res, se la tracta de prostituta, de xafardera, qualitats ben poques. I això ens ajuda a entendre el per què ha nascut el moviment del feminisme, per posar en valor a la dona, per aconseguir els drets. Per tant, també va molt bé conèixer-los per no repetir certs patrons. Perquè allò que ens funciona perfecte i ho seguim fent, però allò que ha sigut un error, no l'oblidem, que ha existit.
0: També en queda evidència.
1: Exacte.
0: Escolta'm, suposo que de frases i de refranys n'hi ha a Catalunya, lògicament, a tots els països catalans.
1: Sí. Sí, a tots els països catalans, i és el que deies tu, que molts els hem agafat també i hem fet les versions castellanes, però també hem de dir que a l'inrevés, perquè moltes vegades ens pensem, quan a vegades en diem una i et diuen, ai, però aquesta és la traducció literal del castellà. Ho sabem segur? Quin va ser primer, l'ou o la gallina?
0: Ah, amiga.
1: Perquè hi ha moltes vegades que ha sigut a l'inrevés l'ordre dels fets. I també n'hem agafat, per exemple, de l'anglès, An Apple a Day Keeps the Doctor Away,
0: sí,
1: que
0: aquesta,
1: és universal.
0: Aquesta.
1: També la tenim, una poma al dia, el metge estalvia.
0: Sí.
1: Vull dir que, o del francès o de l'italià, vull dir que al final és una riquesa que té totes aquelles llengües que demostren que tenen una cultura i un patrimoni de molts anys i que hi ha un valor al final. Sí.

0: de tornada de les Illes, tornem a ser sobre terra ferma ara mateix, eh? I aquesta terra ferma nostra sempre és l'Olga Clapés, és la nostra terra ferma, perquè és la que ens deixa ben fonamentada, eh? Ben cimentada la llengua. Avui és més complicat que mai, perquè avui hem dedicat el programa totalment a la llengua, a les paraules, a la combinació de paraules, i això t'ho posa més difícil, però segur, Olga, que has trobat alguna cosa que ens farà xalar. Què dius, Olga? Bona nit.
1: Hola, bona nit. Avui jugueu al meu terreny, sí, i jo dissecciono la paremiologia catalana. Dites populars, refranys, proverbis, aforismes i frases fetes. Semblen el mateix, però cadascú té la seva personalitat, com en un grup d'amics. Vine, que te'ls presento.
0: Va.
1: Dita és una sentència que expressa maneres de fer i comportar-se segons l'experiència de la tradició. Seria aquell amic, el cunyat, que sempre comenta l'ambient, eh? No et dona cap lliçó profunda, però sí que et descriu una situació amb gràcia. Ei, per Sant Joan el primer bany, com més serem, més riurem. A l'estiu tot a cuca viu, de mica en mica s'omple la pica. No? Tots el tenim, aquest amic.
0: Absolutament.
1: El refrany és aquella frase sentenciosa a manera de judici i normalment relaciona dues idees amb un advertiment implícit, eh? Serien aquells consells que ens donarien els nostres rebesavis si poguéssim fer una videotrucada amb ells, eh?
0: Bona.
1: Seria l'equivalent del saberut del grup. Ei, qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Escolta, a la taula i al llit el primer crit, eh? Sobretot, no diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat. El proverbi, en canvi, és breu, concís, expressa una veritat moral, una ensenyança reflexiva, transmet saviesa profunda. Seria aquell amic set ciències, eh? Sobretot quan torna de l'Erasmus i ja té un aire més internacional, exòtic, oculta. Si no saps on vas, torna per saber d'on vens.
0: Sí, senyora.
1: Un aforisme és una frase enginyosa, normalment d'autor conegut, que conté una norma científica, filosòfica, moral. Seria l'amic hipster intel·lectual, sempre breu, profund, dramàtic i a sobre famós, no?
0: Brutal.
1: Fes la pau i no la guerra. I una frase feta és una frase que l'ús ha fixat, no en podem deduir el significat a partir dels seus components, perquè és el showman de la colla, és aquell amic exagerat, simpàtic, una mica tarambana. No hi busquis el significat literal, a treure el foc pels queixals, remenar les cireres, estar tocat el bolet o donar gat per llebre. Jo no sé quin de tot seria, només sé que la persona que és curiosa té un refrany per cada cosa. I si ho prefereixes, jo tinc un refrany per cada dia de l'any.
0: Home.
1: Tu qui ets?
0: Home, escolta, m'agrada molt aquesta, això de posar cara a cadascuna de les diferències de proverbis, de frases fetes, de dites, de tot. Eh? El showman, el cunyat, el de l'Erasmus...
1: Clar, jo en tinc un per cada dia, jo crec.
0: Ha estat molt divertit, està molt divertit. Avui has fet cim, eh? Deixa'ns dir que sempre ens aplanes les costures, però avui aquestes costures han excel·lit. Has cosit fantàsticament aquesta peça, la primera del 2026, per cert. Moltes gràcies i fins a la pròxima, que en tindrem
1: moltes.
0: Bona nit. Adéu. Estava seguríssim que l'Olga se'n sortiria, i mira que nosaltres li havíem fet part de la feina, li havíem tret, eh? Li havíem usurpat part de la seva feina parlant de la llengua i buscant paraules i jugant amb elles. Seguirem jugant amb les paraules. Bé, no sé si en tindries un, perquè habitualment en el programa busquem catalans pel món. No sé si en tindries algun que li anés bé, eh? Algun d'aquests catalans que trobem per aquest planeta nostre.
2: A veure, buscant... A veure, podríem pensar, per exemple, n'hi ha un de mariner enamorat,
0: sí?
2: Tot el viatge frisat. Que ens porta una miqueta també aquest sentiment dels qui marxen.
0: Sí, és veritat, això. Escolta, mira, no sé si haurà estat per mar, però en qualsevol cas, els que hagin anat per aquesta via els aniria molt bé. Això et suggereix una altra cosa, que són professions que abans eren víctimes, entre cometes, de ser molt refranyades, diguem-ne, no?
2: Exacte, sí, sí. Podem veure a través del refranyer quines eren les professions que més es portaven, la de mariner, els ramaders, els sabaters, els sastres, i totes aquestes professions que a dia d'avui s'han perdut perquè ja potser no són les més comunes, que de fet també hi ha una, en aquest afany també de portar-lo a l'actualitat, el típic de cal sabater sabates de paper, la versió catalana de En casa del herrero cuchara de palo, podríem dir també a cal dissenyador, Comic Sans i Cartró, perquè ara de dissenyadors en tenim moltíssims. Comic Sans és aquesta tipografia horrorosa que no s'hauria de fer servir servir, i el cartró com a eina també, doncs, que si un dissenyador fa coses amb cartró, amb la de formats que pot tenir, no?
0: Em sembla meravellós això, escolta'm, entre cartrons i dissenyadors, i no sé si anant per mar o no, però trobarem un català pel món segur. Etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein. Com dius? Algú que va a un lloc com a au pair, sí? Au pair, molt bé. I després un Erasmus, típic, ja. I després acaba amb això?
3: Ich würde mich die ganze Zeit fragen, wie es dir gerade geht.
4: Mir wird's gut gehen. Das, was ich da gestern gesagt habe, das war nicht ich. Der dumme Idiot in mir.
0: Perdona, això no és una cosa tan habitual, o tan normal. Tot el que hem dit fins ara, sí. Au pair, molta gent. Erasmus, moltíssima. Típic, aquest Erasmus, a més, amb referma, diguem-ne. Però, escolta'm, acaba sent una persona que fa això que acabem de sentir i es diu Laia. Laia, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Oh,
5: què tal?
0: Quina potència. Escolta'm, Laia, això no és tan normal, deixa-m'ho dir així. Au pair, sí.
5: No és normal.
0: Home, au pair, sí, Erasmus, sí, artista o actriu. I a fora de casa no és tan fàcil ni tan habitual. I això és el que has fet tu. Com t'ho has fet?
5: Molta feina. Picant molta pedra. Mm. Moltíssima pedra. Porto ja molts anys. Des de 2019, que vaig començar oficialment a treballar amb una agència de representació a Alemanya. I no ha estat fàcil, perquè pensa que he hagut d'aprendre la llengua alemanya d'adulta.
0: No la parlaves, eh? Ja ens ha semblat que era alemanya, no. Això. Perquè tu ets a on, exactament?
5: Jo sóc de Barcelona, del barri de Camp de l'Arpa.
0: D'aquí surt.
5: I on és, on
0: sí, sí. És aquella típica d'on sóc o d'on vaig. Sí, sí, aquí tindríem ara un embolic. On ets ara?
5: Doncs mira, sóc al barri de Charlottenburg, a Berlín.
0: A Berlín.
5: A Berlín.
0: I ja sabem que hi has anat pel que hem dit abans, per fer d'au pair i Erasmus i tot això, però hi ha un moment que dius, però aquí em quedo, què passa en aquell moment? Per què dius aquí em quedo? Quin clic hi ha aquí?
5: Doncs mira, em vaig enamorar, això també és molt típic.
0: És veritat.
5: Em vaig enamorar, sí, vaig veure a la meva parella, que en aquell moment estava estudiant teatre, i el vaig veure en un escenari, i em va entrar com una mica d'enveja, i vaig dir, ostres, doncs potser és el que realment jo sempre havia volgut fer. I em vaig preparar en silenci per entrar a l'escola Chekhov de Berlín, perquè em feia allò que dius, soc una mica supersticiosa i prefereixo que no fer-ho massa gran per si després no funciona. I efectivament va funcionar, i a partir d'aquí doncs picar molta pedra. A més em vaig quedar embarassada dues vegades durant els estudis, vaig haver de fer moltes pauses, i sempre m'he anat donant com, mira, dos anyets més, va, vinga, dona't dos anys, i si no passa res, doncs ho deixem i fem una altra cosa. I sembla que el destí sempre m'ha anat dient, no, espera, que va, anem fent sortir cosetes. I aquí estem ara mateix.
0: Aquí som, aquí estem. Escolta'm, aquí hi ha un enamorament doble, perquè això ens ho has d'explicar, l'enamorament per la persona, però també per la feina. M'ha semblat entendre que no eres de teatre, o no estaves fent teatre, o no havies decidit què seria de la teva vida, i no passava per pensar, imaginar-te estant dalt d'un escenari. És així?
5: Sí i no. A mi m'hagués agradat molt fer... Sí, m'hagués agradat molt fer teatre, el que passa que per un tema de logística familiar, doncs és molt més fàcil fer cinema, perquè aquí a Alemanya hi ha moltes produccions de teatre fora de Berlín, i haver de fer teatre hagués suposat haver de moure tota la família, i en canvi amb rodatges doncs és una mica més efectiu, perquè guanyes més diners en molt poc temps, per dir-ho així. De totes maneres, no és només una elecció logística, sinó que a mi m'agrada molt el treball amb la càmera, perquè és molt... No pots mentir davant de la càmera. M'agrada molt buscar la veritat, m'agrada veure projectes i actors i actrius que te'ls creus. I és una mica la meva línia amb la que jo intento treballar, buscant la veritat.
0: Mm. I la veritat, el que has fet és el que ara nosaltres també volem descobrir. Quines coses has acabat participant, diguem-ne, fent aquí a Alemanya? que en destacaries?
5: Doncs mira, he estat a totes
0: aquest,
5: les sèries
0: aquest,
5: d'aquestes.
0: Perdona, aquest uf és molt significatiu, perquè un no diu uf si la llista no és llarga, eh?
5: És una mica, però encara no m'ha arribat al projecte aquell que dius, va, això és lo meu. Encara no m'ha arribat allà. El que sí que és veritat que és molta cosa de comèdia, de gènere policia, perquè aquí a Alemanya, no sé per què, però tenen una afició amb el thriller i el gènere policíac, que bé, m'han sortit molta feina d'això, m'ha sortit feina doncs de protagonista en una comèdia molt xula amb un actor que seria una mica com el Lluís Tomar d'aquí d'Alemanya.
0: Ostres.
5: Estic ara amb un paper de continuïtat d'astronauta al que seria l'Hospital Central d'aquí d'Alemanya, una sèrie que té més de 30 anys d'experiència, d'història.
0: Sí.
5: I res, anem fent.
0: Escolta'm, aquest anem fent és d'aquells que deixa abassegat, una mica, déu-n'hi-do, de totes les coses. Tot això en alemany. T'ha estat fàcil, difícil, mig-mig, ja tenies facilitat per les llengües, t'hi has encapbussat perquè t'interessava. Com ho has solventat, això?
5: Doncs la veritat és que sempre he tingut una mica de facilitat per les llengües. De fet, quan tenia 18 anys me'n vaig anar a viure a Londres. I per mi l'alemany no és una llengua especialment difícil. De fet, et diria que un dels meus primers projectes com a protagonista per la televisió alemanya requeria que parlés amb un accent espanyol. Mm. I jo em vaig posar molt nerviosa perquè dic, ostres, com es fa això? Porto ja tants anys vivint aquí que no sabia ben bé fer l'accent en espanyol. De fet, la gent quan em parla, quan em coneix i em sent parlar amb alemany, em confonen, no em saben ubicar massa bé. Sovint em pregunten si sóc francesa. Jo suposo que és la influència aquesta del català en el meu accent.
0: Mm-hmm. Per tant, t'hauria estat més fàcil que t'haguessin dit hauries de fer un accent català aquí i t'hagués sortit de més natural, diguem-ne, eh?
5: Sí, però també tira un secret, Kilian.
0: Aviam.
5: Que és que, sí, sempre que puc intento colar alguna cosa en català.
0: És un molt bon secret, això, Deixa'm-ho dir així, fluixet, perquè no ho sentien els alemanys, que igual ens diran, què esteu fent? Com què? Què vol dir colar alguna paraula, algun renec, alguna cosa que et surt que...
5: Exacte. Sí. Per exemple, l'última vegada va ser en aquesta sèrie que et comentava, d'In alle Freundschaft, i jo estava tenint una conversa amb la meva parella, i de cop i volta penjava el telèfon perquè no era capaç de parlar amb ell, perquè emocionalment doncs, estaven passant moltes coses.

0: I això és un comentari que es pot sentir a dia d'avui a la mediateca de la ARD, que és la televisió pública d'aquí d'Alemanya.
1: Die Romania schaffen wir nicht. Sie will von der Charlottenburg auf die Friesische Straße.
2: Ah, da ist sie, da ist sie.
3: Que bons que són aquests tècnics nostres, eh? Ens han posat just aquest moment. Escolta'm, una cosa, Laia, quins nassos tens de fer això. No et diuen mai res? Què has fet? Què has dit? No t'ho pregunten?
0: No, que va. No, perquè ja ho dic, ho colo. No ho pregunto, no demano permís, vaig fent. I ningú pregunta res, doncs vinga, endavant.
3: Escolta'm, això és molt útil per la Catalunya actual, eh? No demanar permís i fer coses, perquè a vegades si demanes masses permisos no funciona. Aquí et pregunten d'on ets, saben de la nostra existència, saben que existeix Catalunya, els catalans, tot això, és fàcil o difícil d'explicar-ho?
0: Costa, costa, perquè quan et pregunten d'on ets, jo sempre dic que sóc de Barcelona. Uh-huh. I aleshores dic, Barcelona? Espanya? Dic, bueno, Catalunya. Ah, però Catalunya? Però això que parles és espanyol? És... Què parles? Català? Ah, però català és una llengua? Sí, és una llengua. I sempre els dic el mateix discurs. El català és una llengua romànica, igual que el francès, que l'italià, no és castellà. Mm. Ah, val.
3: Mira, escolta'm, estàs fent pedagogia, que això ja ens interessa. Per cert, ja que hi som, i vist des de la distància, tu m'has dit que eres de...
0: De Barcelona.
3: De Barcelona, eh? A Barcelona la qüestió del català la tenim encara més fumuda que molts altres llocs. No sé si vas venint de tant en quant, no sé si notes que hi ha aquesta pèrdua d'ús social que estem notant en gran majoria i que les xifres indiquen i que preocupa molta gent, i no sé si et preocupen a tu, que un dia tornis aquí i diguis, ostres, però hi ha el català aquest que jo parlava, on és? Estic fent una exageració que espero que s'entengui com a broma, perquè no és precisament el que estem desitjant tots aquells que treballen per la llengua. Tu tens una preocupació sobre això, des de la distància o no?
0: Home, una mica, ho veig sobretot quan vaig a Barcelona amb els meus fills, que ells parlen l'alemany i parlen el català. El castellà l'entenen, però no el parlen. Aleshores, hi ha situacions en llocs públics en què ells s'han d'enfrontar amb haver de parlar el castellà i no en saben, no? I dius, ostres, haver-los d'explicar, no? Mira, aquesta persona, doncs, ara mateix està parlant en castellà, no? Mm-hmm. Li costa el català i tal. I clar, és difícil, perquè el meu fill, per exemple, el petit sempre diu que vol viure a Catalunya. Mm. Dic, ah, doncs hauràs d'aprendre el català.
3: I què diu?
0: I clar, sí. No sé si té resposta a la teva pregunta.
3: No, sí, i ell què diu, sí.
0: I ell què diu? Doncs costa. Mira, es va donar una situació, no sé si m'estic enrotllant massa.
3: Oh, digues.
0: Vam anar amb els meus fills a veure l'espectacle aquest del Mago Pop.
3: Sí.
0: I el meu fill va sortir a l'escenari. I aleshores l'Antonio Díaz li va fer alguna pregunta en castellà i el pobre es va quedar com bloquejat perquè no l'entenia. Diu, però tu de dónde vienes? Ah, oh, Barcelona, ah, tal, no sé què.
3: Pobre.
0: I clar, el pobre noi es va quedar una mica com bloquejat perquè l'altre tampoc li sabia parlar en català o no volia o el que sigui. Uh-huh. Vull dir, suposo que és part del màrqueting del seu espectacle, no? Però en aquell moment em va saber com molt de greu, no? Que veiés hi havia un nen que no entenia el castellà i que necessitava potser un canvi de llengua.
3: Ja. Doncs digue-li al teu fill que la seva mare cola el català, fins i tot a Alemanya, per tant que no tingui problema de colar-lo a Catalunya, només faltaria, perquè aquí s'ha de colar constantment. Per tant, des d'aquesta perspectiva, cap problema. Escolta'm, el teu fill diu, vull anar a Catalunya. I tu? Vols tornar algun dia? Ah, amiga.
0: Ostres, quina pregunta més difícil. Jo crec que això generaria una crisi matrimonial, eh?
3: No volem ser-ne responsables, sí. Però no, vaja, no. La porta és sempre oberta, ja ho saps, eh?
0: La porta està sempre oberta, sí. Moltes gràcies.
3: En qualsevol cas, mentre la porta està oberta, anem a obrir la porta de Berlín, només encara que sigui una miqueta, per dir-nos que t'enamora de Berlín, a banda del que ja et va enamorar, eh? Que és el teatre i el company i tot plegat, però si estàs a Berlín, alguna cosa et deu agradar. Què t'agrada de Berlín? O quin lloc t'agrada de Berlín, si és que n'hi ha un que diguis aquest és el meu?
0: M'agrada molt la primavera a Berlín, perquè hi ha una diferenciació molt clara entre les estacions. Aleshores, a la primavera és com que tot floreix, tothom surt al carrer, prendre el sol, els espàrrecs blancs, perquè aquí es mengen els espàrrecs blancs frescos, així com nosaltres a Catalunya els mengem en pot, no? Aquí es mengen frescos amb mantega. Mm. I les maduixes d'aquí d'Alemanya... No sé, la primavera és algo fantàstic.
3: Escolta'm, Laia, qualsevol dia tindràs molts oients de Catalunya Ràdio

0: i perquè els has enamorat en la descripció de Berlín. Algun dia potser decidiràs venir tu i ja et saps que la porta és oberta. Només sàpigues una cosa. No sé si el tens, però estem començant a obrir el club de fans de Laia Álvarez. Perquè només amb la veu i sabent el que has fet i la manera que ho fas i aquestes colades de català en les sèries, ens has enamorat. Per tant, Laia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gaudeix dels espàrrecs blancs. Bé, suposo que el menjar una mica millor català que l'alemany, però ara no t'hi farem pronunciar perquè no sigui un altre motiu de divorci, com dèiem abans, en qualsevol cas. Gaudeix molt de l'experiència i sempre que vingueu, ja ho saps, aquí amb els braços oberts. I el Club de Fans en marxa, això ja t'ho asseguro.
1: Moltes gràcies, Kilian. M'ha fet molta il·lusió la vostra trucada.
0: Una abraçada molt gran. Ah, per cert. No han fet l'examen que s'ha de fer sempre. Tant dir jo que surto a les sèries. Hem d'escoltar Laia Álvarez parlant en alemany, em penso, oi? Que estaríem d'acord tots els oients. Com que ara mateix la resposta hauríem d'esperar, ja te la dic jo, que els oients diuen que sí. Per tant, escolta'm, un adeu o alguna cosa en relació a aquesta entrevista i a dir gràcies a la gent en alemany. Laia, t'atreveixes?
1: Sí, home, sí, natürlich. Also, ich bin sehr dankbar über dieses Interview. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und
0: per mi la nota és altíssima, eh? Penso que la resta de la gent mantindria la mateixa tendència. Per tant, un excel·lent d'alemany, un excel·lent d'experiència i un excel·lent el dia que tornis. Una abraçada i molts petons.
1: Gràcies.

0: Bé, se'ns està acabant el temps. És una llàstima, perquè ens agradaria estar-nos molta més estona amb això. I ens queda una mica, doncs, el diagnòstic final, que ja l'has fet una miqueta, que l'estem intentant recuperar, que segurament dona la sensació que sí. Com arribem a la gent jove? Tu has tingut contacte, perquè aquesta és l'obsessió. Els grans hem estat en contacte amb refranys. I és més fàcil que ens surtin si ens els demanen o quan ens els diuen diem, ah, sí, jo el sentia o jo el faig servir. Molta gent encara els fa servir, Però d'aquestes noves generacions que estan influïdes per mil coses, entre ells les xarxes i per aquesta pèrdua de l'ús social que estem intentant entre tots revertir, com s'hi entra amb aquesta gent? Quina experiència has tingut tu?
1: Mira, jo et diré que s'hi entra dient-los i fent-los servir. Justament, ara que preguntes del contacte i quina experiència en tinc una en primera persona, sí. I és perquè quan vam publicar ara a la tardor, al setembre, el llibre, el vam presentar a la Setmana del Llibre en català, en una de les activitats que es fa a la Setmana del Llibre, que és presentació del llibre de manera lúdica, amb jocs, perquè els matins dels divendres és on van els estudiants a fer una volta per la Setmana del Llibre. En aquest cas, estava plantejada la presentació per alumnes d'institut, perquè és una temàtica que els hi entra, és lectiva, per tant, estudien els refranys, les dites i les expressions dins del català, de l'assignatura del català, però, sorprenentment, a primera fila, les 3-4 primeres files, l'ocupaven nens de 5è de primària o de 4, petitons.
0: I això ja és un altre públic.
1: Sí, i aquí vaig suar una mica, perquè vaig pensar, a veure, perquè, clar, ara com els hi fem entendre o com els fem, perquè eren jocs, volia que també participessin, que no se sentissin exclosos, i primer de tot, la primera pregunta va ser, sabeu què són els refranys? I tothom, no, i aquí vaig dir, ui, Marta, que tindràs feina. Però no, sorprenentment, va ser començar a parlar, començar a dir per què servien, dir-ne. Llavors els alumnes de l'institut també en deien. Vam començar a fer jocs amb il·lustracions perquè el llibre és il·lustrat i ens permet fer aquest joc d'una mica d'endevinar quin pot ser el significat. I va ser anar-lo fent i quan ja portàvem 40 minuts i al final vaig dir, en coneixeu? I sorprenentment, les primeres files van començar tots a aixecar el braç i van dir, la meva mare diu aquest, a l'escola es diu un altre, jo me'l sé en castellà, també es pot? I dic, i tant que s'hi va. I me'l deien i deia, doncs saps com el pots dir en català si vols? Clar, doncs hi ha aquesta versió. Clar. I els agradava molt. O per exemple vam parlar i els vaig explicar d'on venia l'origen de pesar figues i de cop i volta van començar tots a assenyalar el company que s'adorm a classe. I dic que...
0: Aquest és boníssim, el de pesar figues.
1: Molt ràpidament van entrar a la temàtica, la van estimar, la van acollir i van sortir d'allà dient-ne, un deia l'altre, per tant, no està tot perdut. És un tema que interessa, és un tema que l'únic que necessita és que es digui amb naturalitat, sense pressió, que es faci servir, que vegis que és una eina que t'enriqueix i ja està.
0: I no que cal en tens de propis, que no cal fer servir buscant-los a no sé on.
1: Clar, posar en valor la nostra cultura, el nostre patrimoni, la nostra llengua, perquè també és divertida, també és seriosa quan cal, té totes les facetes i no ens hem de dir excloure per cap situació, al contrari, no, que no ens faci vergonya.
0: És una llengua plena.
1: És que per
0: tant,
1: descomptat,
0: la podem fer servir no només per tots, sinó amb tots els instruments, entre ells les frases.
1: Clar, fetes. Per descomptat, és que és una eina més que tenim per comunicar-nos, per parlar i per transmetre coneixement i deixar constància també del moment actual on vivim. Sabem el moment que venim gràcies als refranys, però també podem deixar les generacions futures, la nostra societat, el nostre context, a través de refranys nous, dir-los, i en neixen, també.
0: En neixen?
1: Sí, tenim, per exemple, la versió catalana del Juan Palomo, Yo me lo guiso, yo me lo como, que és ell s'ho talla i ell s'ho cus, i tenim, per exemple...
0: És molt bonic!
1: És molt bonic, i tenim aquesta professió que dèiem del sastre, i potser s'està perdent, i vam preguntar a la gent, com ho diríeu? I me'n recordo que una noia em va dir, nosaltres sempre en el nostre grup, era una noia jove, deia, ella centra i remata.
0: Ah!
1: I què ens demostra això? Que el futbol femení actualment té un pes, perquè no és ell centra i remata, sinó
0: ella
1: centra i remata, i per tant la dona ja pot ser protagonista, i a més parlem d'un esport que és actual, que està ara damunt de tot, i el femení a més és protagonista, per tant, evoluciona, no hem d'anar ni a buscar els més antics, també trobarem referents al nostre entorn que són actuals i que volen dir també el mateix significat o el mateix coneixement que en transmeten d'altres. No hem d'excloure'n uns o altres.
0: Doncs escolta'm una cosa, ara hauràs de fer realitat aquesta dita perquè hauràs de centrar i rematar tu, perquè ara et preguntaré una pregunta que la gent no la tindrà present, però jo sí, perquè No sé si veus on som.
1: Hem tornat, eh?
0: Hem tornat al mateix lloc.
1: Al mateix punt.
0: Al mateix lloc on érem, perquè aquí a la font aquella amb la que hem començat, aviam si es veu.
1: Ens hem trobat.
0: Aquí, mira, anem allà a prop. Era la font de la plaça La Virreina de Barcelona, oi?
1: Sí, sí.
0: I és aquí on ens hem començat a mullar. Per la llengua ens mullem sempre. Avui ens hem mullat pels refranys, també. Escolta'm una cosa. Això té una dita molt clara, eh? Roda el món i torna al born.
1: Sí, aquesta és molt barcelonina, podríem dir.
0: Aquesta és molt barcelonina.
1: I si ho volem fer universal, aviam, també podríem dir roda que rodaràs i a casa teva tornaràs.
0: Oh, i mira, a més, algú està començant a posar música en el programa, està fantàstic, això és rodó, és rodó. Escolta'm, a seguir lluitant pels refranys, pel català en definitiva, moltes gràcies.
1: A vosaltres també.
0: I nosaltres farem això, mira, ens seguirem mullant pel català. Escolta'm, que vagi molt bé, molt bona nit, gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
3: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
2: Coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius, que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals de les zones afectades celebren la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans que viuen al país.
2: L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom que intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies.
4: Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica, entre altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva.
2: Compte enrere per a la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Veïns i veïnes enllesteixen els guarnits dels carrers per poder-los mostrar a partir d'aquest divendres. Hi ha 900 activitats programades fins al 20 d'agost. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41 fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
4: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. La secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres és Pau García.
5: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
4: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer.
2: Esports, el Barça confirma que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan i pràcticament diu adéu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres als entrenaments de l'equip.
4: Aquest dimecres es disputa la Supercopa d'Europa de futbol que enfronta el PSG i el Crystal Palace. Pales. A la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final de la Supercopa es disputi ara, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
1: Fins aquí les notícies.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu lo que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: 161, un ric propietari de Batea.
13: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
7: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
14: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
15: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
16: Hi ha una cabra que acaba de parir.
17: Ara mateix.
7: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
18: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: sempre vives són unes plantes resistents que no necessiten aigua per resistir ni sol, que amb poca cosa aguanten. I és una bona metàfora de la vida de les dones amb les que parlarem avui. Són dones que exerceixen la prostitució i passen dels 60 anys. Com és fer-se gran en aquest ofici? Quins són els seus somnis? Què els fa mantenir-se en aquest món que decideix jutjar-les? Contra la falta d'aire i aigua, elles es mantenen fortes, sempre vives, unides en la llibertat de fer el que vulguin amb els seus cossos.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Amb aquesta música de Yeva, la cantant nord-americana, comencem el programa d'avui dedicat a les dones que es fan grans exercint la prostitució. Hem sortit de la ràdio i hem parlat amb elles al carrer Robadors de Barcelona, on la Marga, per exemple, hi ha passat moltes hores. Parlem amb la Marga, que ara té uns 60 anys, la Laura, que és una prostituta trans de 70, i la directora del documental, la Mar López, que agafa aquest nom de Sempre Vives per fer aquest documental que ens ha emocionat. Es podrà veure el 21 de març al Festival DEA, que fan a Barcelona. Es podrà veure al Centre de Cultura Contemporània i també al cinema Zumzeig de Barcelona. Si no la podeu veure, no passa res, perquè jo crec que val molt la pena que les escoltem a elles. Escolta, Sempre Vives. Què vol dir Sempre Vives i per què Sempre Vives? Per què vau triar un documental sobre el treball sexual, sobre dones que treballen o que han treballat en el món del treball sexual, s'havia de dir Sempre Vives? Per què són aquestes dones Sempre Vives?
1: Doncs jo crec que el títol va arribar molt cap al final i realment no, o sigui, no penso que nosaltres comencéssim aquest projecte pensant hem de fer un documental sobre el treball sexual, sinó que per mi elles, algunes des de fa 20 anys o més, o 25 o quasi 30, que ens coneixem, i per mi era com un documental sobre aquestes dones que estan molt presents a la meva vida i de les quals jo he après molt, i era una mica un homenatge a elles que des d'allà una edat doncs, més avançada feien retrospectiva de la seva vida i crec que des d'aquí podien explicar moltes coses.
0: Quan comença la vostra història? Com és que us coneixeu?
1: Clar, amb les sis protagonistes
0: sí.
1: I amb mi, diguéssim, cadascuna comença diferent. No sé també vosaltres com us vau conèixer.
0: Bueno. Expliqueu-vos, si voleu, la vostra història.
2: Bona tarda. Bueno, jo vaig conèixer totes aquestes senyoretes i senyores meravelloses quan la meva mare se'n va anar al cel, va descansar. Llavors a mi em van presentar pel Portal Dol a la mare de la Mar López, la Diana Zapata, que és una psicòloga. I a partir del moment que em vaig conèixer a la Diana Zapata ja no ens vam separar mai més. Llavors ja va venir la Mar...
1: I això em sembla que fa uns 10 anys.
2: No, farà 15 anys.
1: Mira.
0: De fet, ella ho sap segur, perquè una de les coses que expliques més al documental i que m'emociona molt és, tot i que la teva mare ja fa anys que va morir i tu vas apartar-te del treball sexual justament
2: totalment.
0: Per cuidar absolutament a la teva mare,
2: totalment.
0: Ara que en els últims anys has decidit tornar-hi, tu en tens 70, puc dir o no?
2: I tant,
0: sí.
2: I ben orgullosa.
0: Tu ara en tens 70 i has decidit tornar en aquest món i vas estar doncs, 20 anys de parèntesi justament per cuidar la teva mare. I aquí és on coneixes la mare de la Mar.
2: Exacte, així va ser. I elles van ser les que em van dir, Laura, tens que tornar una altra vegada a posar-te les piles i a tirar endavant, principalment ella. Va dir que sempre hi ha clients per cada tipus de persona, per cada edat. I així ho vaig comprovar i m'ha demostrat que és la veritat.
0: Vaja, que us coneixeu totes, portàveu anys d'alguna manera treballant i la Mar us ha ajuntat en aquest documental per explicar les vostres històries.
2: Exacte.
0: O sigui, la Laura en té 70 i tu, Marga, en tens 66. I tot i així, continueu treballant en el món del treball sexual.
3: Clar, és la meva manera de ser independent, de no dependre de ningú. I en jutgi qui en jutgi. Bueno, cada persona jutja o decideix com vol viure la seva vida depèn les condicions, la manera de treballar, la manera... Bueno, tot, com que tot és una esclavitud, jo he escollit un treball que no és una esclavitud, perquè mano jo, demano jo, poso el preu jo, les hores les poso jo, i tot és independent. Llavors és l'únic treball que tinc contra la meva vida que és independent i que mano jo.
0: Tu veus així també, Marga?
2: Bueno, jo... O sigui, a mi m'ajuda a poder tirar endavant i pagar els meus gastos, perquè jo tinc una pensió molt baixa, i elles em van dir, bueno, doncs, el de, que cobres de la pensió per pagar els gastos i et treus un doble sou per passar el mes. I així, llavors, pues, així, l'important és fer una sèrie d'amistats bones, perquè cada persona que et ve busca la seva fantasia. Tu has de ser molt psicòloga per captar el que aquella persona vol. Llavors li has de sempre oferir el que aquella persona busca, perquè moltes vegades a casa seva no troba... No podria explicar-ho a la seva família el que li interessa o el que no li interessa. Llavors nosaltres som psicòlegues sexuals, més aviat.
3: De fet, la soledat és l'enfermetat del segle XXI.
0: Això t'anava a dir, és una cosa que expliques al documental, la soledat juga un paper molt important, i a vegades, com diu una de les vostres companyes, Sempre Vives, no, el més important no és fer molt de sexe a vegades, és a vegades tenir, parlar.
3: La comprensió, la tolerància, la paciència, el diàleg, una abraçada, una persona que pugui parlar amb tu, una persona que estigui sola i pugui vindre i estar una estona amb tu. No és necessàriament el sexe, és la companyia, la paciència, el parlar amb algú, el tindre una abraçada, perquè potser que la persona no rep una abraçada perquè no té ningú per abraçar-la, el contacte humà.
0: I escolta, una cosa, i si vosaltres cuideu tant als clients, qui es cuida a vosaltres?
2: Entre vosaltres.
3: Sí. Nosaltres.
0: Perquè aquesta soledat o aquesta falta d'amor, aquesta part com l'aconseguiu vosaltres?
2: Nosaltres? Perquè,
0: amb les amigues, eh? Però amb els clients no.
3: També, bueno, també.
2: També hi ha gent molt maca.
3: Hi ha molts clients que et cuiden molt.
2: Maca.
3: I que et regalen moltíssimes coses.
2: Jo a vegades em trobo, quan se'n van, que em diuen gràcies, Laura, per escoltar-me. Uh-huh. Quina gran ajuda m'has donat. Que macos, això és gratificant.
0: Tu, de fet, al documental, tu ets una dona trans i has parlat de tot el teu trajecte de vida.
2: Llarg, eh?
0: I hi ha una cosa que dius molt bonica, que jo a vegades em miro des de sota i aplaudiria. I aplaudiria la meva existència, tot el que he fet, tot, per tot el que he passat. Ara parlem molt amb comoditat de les dones trans, etc, però he tardat molt en això. Hem sentit tota la vida totes aquelles paraules que volien com insultar l'altre. I parlàvem de travestis, travelos, tot aquest llenguatge que jo crec que ens ha fet molt mal a tots.
2: Molt,
0: no?
2: Moltíssim.
0: M'imagino que ara estàs com una reina i la gent t'hauria de veure, perquè vas fantàstica amb les teves ulleres.
2: Una reina
0: francesa, és la Catherine Deneuve d'aquí, del Raval, aquesta tarda.
2: T'estimo!
0: Home,
2: gràcies.
0: Casem-nos, no esperem més, és la meva
2: frase. Que maca, que maca. Gràcies.
0: La Catherine Deneuve d'aquí, del Raval, aquesta tarda, tot i que tu vius en un altre barri. Que
2: a Gràcia.
0: A Gràcia. Ara en parlarem de tot això.
2: Molt bé, gràcies.
0: Però tu has fet un trajecte molt, molt bonic i també molt difícil, m'imagino, moments. No ha estat... Tu dius, per exemple, el docu, que les primeres persones que et donen hormones eren els metges d'aquí del carrer Tàpies.
2: Naturalment. Em va acompanyar un amic meu, perquè jo treballava a Forés, a la Diagonal.
0: A Forés, a la sastreria.
2: Encara hi és, la fatxada encara hi és.
0: Estàs bo, eh?
2: I aquell noi, un amic meu que jo ja tenia de còmplice, el de la meva època, em va acompanyar amb un metge que encara recordo, aquell senyor era petitet, calvo, amb ulleres i una bata blanca. I aquell senyor no em va preguntar ni per què volia les hormones, ni res, em va fer la recepta, tingui. I és clar, ningú coneixia cap metge encara de la ciutat, no volien tocar aquest tema. Era com un tabú. Acabava de morir en Franco i, esclar, era allò com un tabú. Però vull dir, esclar, jo tinc una gran trajectòria.
0: Per això tu et diuen la pionera.
2: Totalment.
0: Que això m'encanta.
2: Totalment.
0: Com, què els diries tu a les noves generacions que a vegades tenen dubtes, tenen pors?
2: Mai s'ha de tenir un dubte. Jo crec que el més important, com sempre hi dic, és ser autèntica. I si tu vols alguna cosa volent, de totes maneres, has de lluitar per allò. Si dubtes, esclar, és com un barco que va d'un cantó a l'altre. Jo a vegades em faig recompte de la meva vida quan estic a casa meva sentada mirant la tele o alguna cosa, i és com un passillo. Jo dic que orgullós em sento, i seguit el passillo. Sí, perquè no he vacil·lat mai.
0: Però hi ha hagut moments difícils. La teva família al principi no ho va entendre.
2: No, la meva mare i la iaia sí.
0: Sí, ella sí.
2: Mon pare no em va dir mai Laura, em deia la petita. Però bueno, ja em vaig guanyar el respecte, la petita. I l'altra família em va tombar l'esquena i mai més. Yeah. No van comprendre que jo vaig canviar, com sempre he dit, jo vaig canviar els pantalons per la faldilla.
0: Però ets la mateixa persona.
2: Uh-huh. Jo crec que, esclar, la gent té tants tabús que la gent sap que neixes un home o una dona i ja que hi hagi un canvi ja els hi sembla a molts. Altres no, però... Llavors, esclar, com que jo ho vaig tenir tan clar i vaig ser tan evolucionada, van dir, no pot ser. Però, bueno, la vida don tantes voltes.
0: Molt prejudici. També m'imagino que, Marga, tu l'has viscut, el prejudici, quan, per exemple, tu has treballat al carrer i, a més, has tingut fills. Per exemple, hi ha gent que potser això no ho ha entès. Com ho has viscut?
3: La meva filla ha viscut en aquest barri i ha estat molt contenta de conèixer que totes les mares treballaven, perquè la meva filla li preguntava a molts periodistes que venien d'entrevistar-me, tu creus que la teva mare té un treball? I la meva filla mirava les dues bandes del carrer i deia, és que totes les mares treballen, la mare que no treballa, com en té els seus fills? Uh-huh. Era algo incomprensible per ella. Per periodistes no, però per ella deia, és que si la meva mare no treballa, com puc viure jo?
0: Tu has educat la teva filla amb aquesta llibertat, amb aquest fora prejudicis, i de fet dius que el que més t'agradaria pensar que la teva filla sigui feliç.
3: Clar, és que sempre em pregunten, tu què vols que sigui la teva filla? Vols que sigui prostituta? Vols que sigui... No, no, jo vull que la meva filla sigui feliç. Tu ets feliç a la teva vida? Perquè és el més que podem aspirar. Tingui el treball que tingui. I jo el que vull és que la meva filla faci el que vulgui, quan vulgui, de la manera que vulgui, amb qui vulgui i en el lloc que vulgui.
0: I no et sabia
3: dir. És que no condiciona el que jo treballi amb l'educació de la meva filla. Perquè hi ha mares que potser no treballen com jo, però potser són bastant pitjors que jo.
0: Ja, però tu, per exemple, si la teva filla et digués, mira, doncs jo també em vull dedicar al treball sexual, a tu,
3: bueno, l'ensenyaria com és la psicologia, com es té que treballar i com no et té que afectar el treball que tu facis. Mm. Perquè jo treballo unes hores, igual que treballo de neteja, treballo de treballadora sexual, però això no em representa a mi com a persona, perquè jo soy Margarita Carrera Roy i treballo de, jo no soy. No em representa a mi com a persona. Cap treball em representa
0: teva,
3: a mi com a persona.
0: És la teva feina. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. Ara estem aquí, per exemple, davant del teu carrer estimat, carrer Robadors.
3: Ploro cada vegada que vinc al Raval.
0: Això,
3: ploro.
0: Això, a mi m'ha emocionat molt d'aquest documental de Sempre Vives, perquè ho dius tu i ho diu també una altra de les dones que apareixen al documental.
3: És que jo, aquest carrer, treballaven 2.000 dones que avui en dia on són? S'han quedat sense treball. Deuen estar molt orgullosos l'alcalde i totes les persones moralistes d'aquest país. Heu deixat sense treball 2.000 persones. Quan me n'alegro que us faci feliços, però que aquestes 2.000 persones no tenen treball gràcies a la vostra moral. Però és que la vostra moral no es dona de menjar ni a vosaltres.
1: I pot ser també que crec que això és com un interès, no?, que quan es parla de salvar les dones que estan al treball sexual, a vegades és per reubicar-les en altres feines, com el treball domèstic, on vosaltres també ho expliqueu, no? Hi ha unes condicions de feina a vegades molt pitjors que de les treballadores sexuals, no? I a vegades interessa més que estiguin per cuidar persones...
3: L'esclavitud és molt més rentable que la llibertat de les persones.
1: Que crec que s'ha d'analitzar molt quan en aquests discursos de salvar a les treballadores sexuals
3: és salvar-les.
1: Que crec que és una perspectiva molt des de la moral, que jo crec que és el més important.
3: No, però la moral quina és? Que jo tinc un treball que el meu jefe decideix l'horari, el sou i les hores que treballo, sí, i com treballo. Això es diu esclavitud. I en canvi, en aquest treball, quan jo treballava, o totes les dones, o els trans, o els andrògenos, o tots els que treballàvem aquí, o els hermafrodites, tenien una llibertat de com, quan, dónde, con quién, de qué manera, lo que le cobro, lo que hago, lo que no hago y lo que dejo de hacer.
0: El que és curiós, Marga, és que, i això també ho diu el docu, que hi ha una emoció per recordar aquests temps d'aquest altre Raval, i que, al contrari del que es pot pensar molta gent quan veu el Raval pensa, oh, ara està molt millor. Pensa...
3: El Raval, quan la gent ha viscut aquí, sí, i l'ha conegut, això era un barri on hi havia botigues de tota la vida. On són les botigues de tota la vida del Raval?
0: No n'hi ha.
3: No n'hi ha, claro. La gent
0: botigues de,
3: que vivia en el Raval de tota la vida, on està? L'han ficat fora perquè els preus és molt més rentable, tindrà un pis turístic, o tindrà un hotel, o tindrà moltíssimes coses. Però hi ha el teixit que hi havia aquí al Raval de les persones que vivíem i convivíem i podíem viure? On és aquest teixit? Ens l'han destruït només per la moral de què? De qui és la moral? La moral perquè serveix, no ens ho ha de deixar a ningú.
0: Està
3: perquè no controla diners.
0: Està claríssim. Vosaltres ara continueu treballant, tot i la vostra edat, que per algú podria ser una trava, perquè també és una feina on no hi ha seguretat social, no sé si penseu en la jubilació, com ho viviu tot això? Perquè quan heu animat, per exemple, una altra vegada doncs, a l'Anna, a la Laura, perquè torni una altra vegada a treballar, tu tot això hi penses, et fa por, Laura?
4: Hombre, jo cobro ja la jubilació.
0: Sí.
4: Estic cobrant la jubilació.
0: Sí, però és un mínim.
4: Bueno, per això et dic, per això és un extra que a mi m'ajuda a arribar a fi de mes.
0: Clar.
4: Que si no, no hagués pogut arribar.
1: Sí, però que tots els anys que vas treballar fins la mort de la teva mare, diguéssim, tot allò no ho vas cotitzar.
4: Clar que no, jo l'estava assegurada. Sí. És aquests treballs que jo estava treballant en cabaret i clubs no t'asseguraven.
0: Això jo crec que ara passa el mateix, no? Clar. Heu estat molt de temps, clar, que al final, després de tota una vida de feina, us trobeu que cobreu el mínim.
4: Clar, i tant mínim.
0: D'alguna manera continueu fent aquesta feina per seguir subsistint.
4: Totalment, per seguir subsistint. És que si no, jo no podria ni menjar. Mm-hmm. Clar, jo cobro 629 euros, imagina't.
0: Clar, i vius a Gràcia, que és car.
4: I gràcies encara, dic a Gràcia i gràcies que cobro
1: encara. Jo crec que està molt relacionat la negativa a regularitzar, no?, el treball sexual, sí, perquè té a veure amb aquesta feina, entre cometes, que es dona per fet que han de fer les dones casades en un matrimoni heterosexual, de proveir de sexe al seu marit, i què passaria si això es posés un preu a això, no? Com també passa amb totes les tasques de cures...
3: Però abans
1: de
3: tenir un preu. Fa 100 anys que la gent es casa per amor. Abans la gent no es casava per amor i tenia l'amant i estava totalment tolerat i totalment acceptat a la societat. O sigui, no siguem tan hipòcrites. Però clar, ser hipòcrita està molt de moda.
1: Que està molt connectat tota aquesta hipocresia i aquesta moral i com les dones han de viure la seva sexualitat, no? I el problema està quan es posa un preu de pel mig. Recordo molt unes paraules de la Dolores Juliano, aquesta antropòloga, que ella plantejava una qüestió que és: que curiós és tota la crítica cap al treball sexual quan dues coses per separat, quan es donen l'home, quan l'home té moltes relacions sexuals o té una activitat sexual molt activa, és algo que s'admira, no? I si té diners i si té poder econòmic, també. I per què en el cas de les dones, si elles posen un preu a aquesta activitat sexual i això els hi dona
3: poder
1: econòmic, perquè en elles és un problema, això.
0: Home, la promiscuïtat en les dones no ha estat mai una bona cosa, no s'ha entès mai bé.

0: Hi ha un tema del Sempre Vives, d'aquest documental, que on sortiu fantàstiques i m'encanta, i és molt bonic, i la gent l'ha de veure, ha d'anar al cinema a veure'l, que és el tema del desig. El desig sexual a totes les èpoques de la vida. No només el dels vostres clients, sinó el vostre.
1: Ui.
0: De com us veieu. Parleu molt de, i tu especialment, Laura, d'anar presumida, del que et suposa per tu veure't arreglada, de tota la roba que tens, que tens un armari allà que ni saps a Gabor. Explica'm això.
1: Bueno.
0: Això et dona la raó de viure.
1: Ara us explicaré el meu dia a dia.
0: A veure.
1: M'aixeco a les 6 del matí, perquè me'n vaig a dormir a les 10. Llavors, el primer que em fa és un cafetonet, aquella oloreta de cafetonet, em prenc el cafetonet, faig el meu gimnàs, me'n vaig a la dutxa i ja començo a arreglar-me. I llavors penso, bueno, a veure avui què em posaré, però jo m'arreglo per mi. A veure com... A vegades m'he provat roba i he dit, no, això ja no em queda bé. En canvi, un altre modelet. I llavors, si surto al carrer i algú m'ho halaga, bé, però jo és per mi. M'agrada veure tal com he anat sempre.
0: Perfecte.
1: I això que ara he anat de baixa ja, eh? Perquè jo era... presumida, nena, al màxim.
0: Despampanant. Però aquest...
1: Aquest
0: cuidar-se i aquest mirar-se, etc. Això ho fas, m'imagino, també per la feina, però sobretot ho fas per tu, em fa la
1: no,
0: sensació.
1: No, per la feina no, perquè no. Aquesta gent que ve a casa no valora tampoc la feina. Els interessa altres coses, entén-me.
0: Yeah.
1: Molts pocs m'han dit, quin vestit més maco portes, o... El que sí, quan a vegades han entrat, que maca estàs avui, Laura. Bueno, a mi això em dona bon... Però, bueno, jo ho faig per mi, sempre. Perquè la mama sempre em deia, la iaia, sempre ben arreglada i fes goig per tu. Perquè més val enveja que pietat. Ah, més val que diguin, conya aquesta, d'on t'ho treu? Oh, no, pobreta, no té ni un duro. Tampoc et donarà ningú res... Llavors a mi em ve de nat, ja. És nat.
0: Sí. El que passa és que el desig també, quan tu tens 70 anys...
1: El desig sexual,
0: sí,
1: et refereixes.
0: Sí.
1: Bueno,
0: jo necessito
1: sexe, maques.
0: Sí?
1: Sí. Per mi el sexe és molt important. Jo no podria viure sense sexe. Ho necessito.
0: O sigui que el teu client també d'alguna manera et porta a tu alguna cosa bona?
1: Hombre, si el client està maco, tu...
0: No només a part de la...
1: Si és un callo no m'emporta res de bo. Clar...
0: Sí.
1: Ara hi ha persona que val la pena.
0: Sí.
1: M'entén? Mira, fixa't una cosa. A mi més aviat m'han agradat sempre els homes lletjos. Però atractius. I després molt peluts. Homes sense ni un pèl no m'atrauen.
0: Bé.
1: Va, com va això, nena?
0: Ho expliques en el documental, que tu també t'ofereixes ara per internet. O sigui, t'has hagut de modernitzar i ha estat una de les coses també que heu treballat entre totes.
2: Sí, perquè la moral ha prohibit els anuncis als diaris.
0: Clar.
2: I a internet.
1: Fixa't quina cosa. Com te dius?
0: Montse.
1: Montse, fixa't quina cosa. Jo sempre tenia molta mania, que elles ho saben. Amb els 70 anys em veuran bé ella. Ningú m'ha preguntat quants anys tenia. És com un... No miren l'edat.
0: Ja.
1: Venen a interessar-se per altres coses. O sigui, a mi em preocupava l'edat, i l'edat és com un filtre que no... O no me l'han vista o no la volen veure. A vegades sí que quan s'han anat els he dit, sabeu quants anys tinc? Quan els he dit l'edat, dic, senta't maco, que no caiguis de cul. A vegades, clar, perquè 70 anys té mèrit, eh?
2: És un atractiu, l'edat.
0: És un atractiu, tu creus?
1: Sí.
2: En quin sentit? El món de la sexualitat és el món de la fantasia. Cadascú té la seva.
1: Té raó.
2: No pots dir-li a un, és que a tu t'ha d'agradar així o això. No, cadascú té la seva d'atracció sexual. I a lo millor nosaltres no l'entenem perquè no és la nostra. Però davant de la sexualitat, el món, això és com la història interminable. El món de la fantasia no té límits. Pues el món de la sexualitat és igual, no té límits. I si tu amb una persona congènies i l'altra persona congènia amb tu... No importa l'edat que tinguis.
1: Cert.
2: El que ell busca és el seu plaer que no pot obtenir amb una altra manera.

0: Parleu ara d'aquest espai de seguretat, i quan parlem de dones sempre ens preocupem per la seguretat. Heu estat segures, heu passat por. Algunes treballeu a casa. En alguns moments de la vostra vida, tu treballes a casa, Laura.
1: Mira, jo ara et diré una cosa, ells ho saben. Jo a vegades, per la veu, noto si la persona que m'ha picat és jove o no. Jo joves no em vull.
0: Et fan por.
1: I et diré el per què. Perquè vaig tenir una mala experiència amb un jove. Vaig provar, em fa il·lusió. Em va pegar una empenta que, si descuida, em tira contra la paret i em va agafar els cèntims que em havia donat. Vaig dir, mai més, no vull joves. Jo. Joves.
0: Clar, això és ara. M'imagino que fa anys era diferent.
1: Però el jove...
0: Sí.
1: No porta mai els diners que porta un gran.
0: D'acord.
1: Entén-me, sempre pot pagar més un senyor de certa edat.
0: Interessant, aquesta dada.
1: Clar, la joventut, m'entens? Però no em donen confiança, quina cosa, eh?
0: Ja, els joves, tu tens, diguéssim, aquest límit.
1: Jo, sí.
0: Sí.
2: Perquè no existeix el respecte que existia abans, perquè jo he treballat aquí al carrer Robador.
0: Tu has treballat al carrer,
2: abans,
0: però sí, això al carrer és, una,
2: treballat 40
0: és molt diferent,
2: anys.
0: Eh? Però, carrer
2: no,
0: que
2: però
0: a casa,
2: abans
0: o què?
2: Diferent. Abans, quan els pares portaven els fills al carrer Robador, els hi deien, abans de pujar... A veure com et comportes, que aquesta senyora està treballant i la tens que respectar. El respecte que hi havia abans no existeix ara, perquè no els hi ensenyem ni educació, ni respecte, ni respectar les persones que són d'una altra manera.
0: Voleu dir que ara us trobeu en situacions més perilloses en general?
2: Clar, perquè l'educació i el respecte s'han perdut.
1: Cert, és cert.
2: Però perquè no els hi ensenya, no perquè no n'hi hagi, sinó perquè ells no l'han volgut aprendre.
1: És cert.
0: I vosaltres, per exemple... Jo dic perquè crec que és interessant que ho parlem i que ho expliquem. Treballeu de manera lliure, és a dir, no teniu ningú per sobre, no teniu un amo?
2: Hi ha milions de persones en aquest país que treballen de manera lliure. Totes les persones que diuen que hi ha persones que no tenen llibertat, potser que existeixin, i jo no t'ho nego.
0: O sigui, és a dir, tu sempre has treballat lliure i has fet el que has volgut?
2: Sempre.
0: Val.
2: Sempre. Jo he treballat 40 anys al carrer Obrador i sempre hi havien hagut bars i moblers d'on les dones, els homes, els transgènere, els transformistes, els andrògens, totes les persones que treballaven en aquest carrer estaven protegides pels bars i pels moblers que treballaven aquí. Però aquest barri era un altre barri, on estava considerat de que aquest barri era un centre on la gent venia i sabia el que venia i el que n'hi havia. Llavors tots els protegíem. Tots.
0: I Laura, tu també t'has trobat aquesta situació, has anat més per lliure, com ho has fet tu?
1: Bueno, jo he treballat...
0: Sí?
1: Per la meva mare, per la meva àvia i pel meu pare, pels meus, perquè no els hi faltés de res. Però per cap home, eh? Punto.
0: Claríssim, claríssim.
1: Mai. Claríssim.
0: En algun moment, el fet, la mirada dels altres, us ha fet sentir culpables, avergonyides, que estàveu fent alguna cosa malament?
1: Mai. Mai. Fer coses
2: mai.
1: Ben fetes?
2: Mai.
1: Jo tampoc, mai, mai, eh?
0: Uh-huh.
1: Mai.
2: Totes les dones que m'han educat a mi... Eren dones que venien i el que deixaven enrere era molt pitjor que el que tenien davant. Llavors, què t'han ensenyat? A lluitar perquè el que vingués davant i el que li deixessis a les teves filles o als teus fills sempre sigués millor que el que deixàvem darrere. I el que deixàvem darrere en Espanya amb el franquisme o en la secció femenina, bueno, era molt pitjor que el que teníem davant. O sigui, que totes aquestes dones estaven acostumades a dir cap enrere ni per agafar impuls. Ni per agafar impuls.
0: I escolta una cosa, us estimeu molt i us cuideu molt i també jo crec que heu trobat amb la Mar una font de tot aquest amor perquè...
1: De família.
0: Exacte, perquè aquest documental em fa la sensació que ha estat més que una pel·lícula només.
1: Sí, tenim...
0: És així o no, Mar?
1: Som una família.
2: Ha sigut un trajecte de vida de... des d'elles i des de nosaltres. Perquè Mar ha cuidat a la meva filla molts anys, perquè quan Mar va conèixer la meva filla tenia 4 anys.
3: Sí, jo tenia igual 8 o 9 i
2: sí.
3: Acompanyàvem jo la meva mare i la Salma, la Marga, i llavors els més grans cuidàvem a les petites i des d'aquí, clar, una família.
1: Saps què passa amb aquesta família? Que nosaltres podem parlar del que vulguem sense tabús i amb segons qui
0: ja és més problemàtic.
1: Ja és diferent, ja. Perquè si li expliques segons quina cosa es poden escandalitzar. Llavors, amb nosaltres no hi ha cap tabú, ni cap mania, ni cap cosa. Podem parlar de lo que sigui, que ens apoyem d'una a l'altra, ho comprenem i ens ajudem.
3: Mm-hmm. Sí, jo crec que això... Ai, perdona, que això és una manera de cuidar-se, que abans preguntaves
1: i... I tant.
2: La família a vegades no és la que es coneixes.
0: Sí, amb què us ajudeu?
2: La que et trobes en el camí.
0: Poseu-me exemples, per exemple, amb coses amb les que us heu ajudat.
1: Pues, si estàs deprimida per qualsevol cosa, pues, amb una
2: pots trucar, anem a dinar.
1: Clar.
2: I...
1: Mira, avui ella ha vingut, m'ha picat i ja estava baix a l'escala. Dic, va, nena, anem a prendre alguna cosa. Mm-hmm. M'entens? Vull dir, això m'ha donat una gran alegria de...
2: El fer feliç a la gent és gratis.
1: Clar.
2: No hi ha que pagar.
1: Clar. Com altra gent, a vegades
2: gent,
1: et trobes...
2: No,
1: a vegades altra gent et trobes amb un neguit perquè no et ve de gust aquella persona i l'has d'aguantar, també.
0: Clar. I una cosa molt important. Vosaltres esteu treballant amb el sexe, però... I l'amor, l'amor com l'heu viscut vosaltres a la vida? Perquè a vegades això es barreja, amor i sexe es barreja.
1: Jo no hi crec, amb l'amor, nena. Avui en dia, no. L'amor... d'home, per mi.
0: Sí, eh?
1: L'amor d'home. Crec més aviat amb l'amor d'una dona que amb l'amor d'un home. Mira el que et dic. Perquè l'home és egoista. L'home és egoista.
0: I no has estat mai enamorada en tots aquests anys?
1: Nena, jo he estat molt enamorada a vegades, però de mi no s'ha enamorat ningú. O no l'he trobat encara, però si tarda gaire més ja no hi arribarà. Ja
2: jo
1: soc
2: sí,
1: molt gran.
2: Jo he tingut dues filles i els dos pares de les meves filles han... s'ha vingut distingir el que era el meu treball de l'amor que jo feia amb ells. Perquè jo amb ells feia tantra, i el tantra és diferent de l'amor que jo faig treballant. Perquè el treball és el treball i el que tu sents no es pot comprar.
0: Claríssim. No sé, m'he quedat així perquè dic, és que clar, s'ha de ser molt madur també per entendre-ho això, perquè suposo
2: bueno,
0: que hi ha parelles
2: hi ha
0: que
2: persones en aquesta vida que no estan al nivell social de la sola de la sabata, pujan a vegades una mica més i entenen una mica més i comprenen que tu com a persona ets una cosa i el que tu vas a treballar és una altra molt diferent, perquè el que tu treballes no és tu.
1: Mira, jo vaig treballar durant 10 anys en un cabaret que es deia París. Que el van comprar dues senyores que van venir de Ginebra, transsexuals d'una altra època. Quan se van jubilar, van venir a Barcelona i van comprar aquest local. Jo vaig arribar a conèixer gent altíssima, maquíssima. Vull dir que després, vale, hi ha totes les classes, més baixa, més alta, però vull dir... Jo he conegut gent molt alta, gent molt baixa, i gent bona, i gent més dolenta, gent més borde, però bueno... Mm-hmm. Vull dir, moltíssima gent. A vegades, tanco els ulls, tota la gent que he arribat a conèixer, quantitat de persones.
0: Tu m'imagino que ara estaves rememorant aquesta època, una mica dels cabarets, de tot això, l'Oli Bandol, tota aquesta època...
1: Totes les antigues.
0: Clar, totes les persones trans...
1: I una que vaig conèixer molt, que vivia aquí darrere, la Carmen Mairena en Pau Descansi.
2: Ah, sí. Carmen de Mairena era
1: algo
2: excepcional.
1: Una excel·lent persona, un cor d'or, bona.
2: Una veu boníssima.
1: Una veu, un artista de cap a peus.
2: Sí.
1: Una persona...
2: Cantava com Antonio Molina.
1: Ara li faran un homenatge, també.
0: Sí. Però creieu que a vegades se'n recorden poc d'aquestes persones?
1: No, per això de quan en quan les tens que tornar a fer recordar. Perquè, esclar, segons quines persones, o poden tenir un concepte equivocat d'aquella persona. Li has de fer comprendre de que el que veia no era el que ella era dins del seu fondo. M'entens? Mm-hmm. És molt important...
2: Una cosa és quan actuava el Cangrejo com a transformista i una altra cosa era ella com a persona al carrer Sant Ramon, que tenia un mobler que ajudava a molta gent i que ha sigut una persona molt estimada al barri perquè ha ajudat a moltes persones al barri. Encara que molta gent no vulgui reconèixer que les ha ajudat moltes vegades.
1: És cert.
0: Molta
2: ajuda. I a més tenia una veu impressionant.
1: Impressionant.
2: Sí.
1: És cert.
0: També la guerra, jo pensava, la guerra que tenim totes les dones amb la qüestió de la bellesa, de com ens veiem a nosaltres mateixes. A vegades som molt dures amb nosaltres mateixes, no? He d'estar així, he d'anar allà, he d'aconseguir estar d'aquesta manera, m'he de primar, m'he d'engreixar... Tota aquesta pressió també l'heu viscut de vosaltres?
2: Cada un és únic, en exclusiva, intransferible. Cada un és una persona exclusiva. No et pots comparar amb ningú.
0: No, no,
2: perquè potser
0: hauríem,
2: el que no tens cap a fora ho tens cap a dins. Ja. I potser la bellesa, que potser cap a fora els altres no veuen, potser sí veuen la de dins, i la de dins mai canvia. La de fora sí.
1: És cert. És cert. La bellesa interior mai canvia. El que sí a vegades passa amb les senyores i les trans i tot això, segons quines, que els agrada, diguéssim, fer i anar tal com la seva parella els hi diu, no, tu has d'actuar amb el que tu t'agradi, no deixar-te manipular per cap home. Perquè llavors ja ets com un ninot. Si tu, no, perquè el meu home li agrada que vagi així, que vagi allà. Això què és? Això és una persona sense autoritat. Tu has d'actuar tal com a tu t'agrada. I si aquest senyor no està conforme, pues adiós muy buenas. Per això a vegades passen les desgràcies que passen, perquè es deixen atrapar per aquella persona.
0: Home, l'altre dia va venir una doctora al programa, que és una persona que ha ajudat moltíssim a les dones trans, que és la Rosa Almirall, i que va fer...
1: La conec.
0: Sí, sí, va venir al programa divendres, no?
1: La conec.
0: I diu, les persones trans són les que saben més què volen ser en aquesta vida. En aquest sentit, Laura, jo m'imagino que has hagut moments difícils de lluitar quan has decidit potser operar-te, posar-te pits, tot el trajecte que
1: jo no estic operada.
0: No, dels pits.
1: Oh, doncs saps quants anys fa?
0: Sí?
1: Espera't, deixa, jo tenia...
0: Però clar, les operacions d'abans no són les d'ara.
1: 40 anys.
0: Clar.
1: Que em vaig operar el pit.
0: Sí.
1: Jo el tinc perfecte, tu me l'has dit, sí. Oi? El tinc més gran que quan me'l vaig operar. No, clar.
2: Només
1: porto el pit operat, res més, eh?
0: Sí.
1: Ni cara, ni boca, ni...
0: No, no, estàs
1: estupenda. I envellit al natural.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Però això també és una decisió.
1: Clar, clar.
0: Perquè tu podries dir, doncs, ara aquí jo m'hi deixo el sou.
1: No, però jo, saps que m'ha agradat sempre? Envellir dignament. Per mi és important envellir dignament. No veure't com artificial. Envellir dignament, bueno, sempre hi ha hagut gent més maca, més lletja, però el que diu ella... La
2: però si no, no és tu.
1: Clar.
3: I jo crec que en la seguretat que tu tens, Laura, sempre ho expliques que ha sigut molt important el suport de la teva família,
1: I
3: no?
1: Tant.
3: I jo crec que això és
1: I
3: un
1: tant.
3: Missatge que sempre hem de repetir perquè les coses poden haver canviat molt, però no tant per algunes persones trans o
1: del
3: col·lectiu LGTB, de dir el suport de la família, que important és, no?
1: Com... Totalment.
0: Sí. Estem a Les dones i els dies, el programa es diu així, i jo la pregunta que us he de fer a dues treballadores sexuals
1: molt bé.
0: És, vosaltres, què heu après dels homes?
1: Ui!
2: A ser més llestes que ells. A ser més llestes que ells.
0: Què vol dir això?
2: Bueno, sapigué com, quan, d'on i de què manera.
0: Sí? Sí. Heu hagut de ser més llestes que la fam, que es diu?
2: Molt de
1: Ara jo diré una cosa.
0: Sí, a veure, explica'm.
1: Els homes sempre es tenen pel supermà.

0: mai deixar que se't munti massa, perquè si no ja estàs perdut.
1: El que sí que
0: sempre... I vosaltres?
1: Sí, el que veig a Sempre Vives és que rieu molt. Hi ha molt somriure, hi ha moltes ganes de viure. I, de fet, Sempre Vives, dèiem que som en aquestes plantes que no moren mai, però també jo crec que vosaltres, amb la feina, de la manera que la viviu, transmeteu aquesta felicitat. Jo crec que aquí, Mar, tu també hi estiu molt a veure.
2: Bueno, per mi, o sigui, el títol potser ens va arribar quan ja vèiem, o des del principi, que volíem ensenyar aquest humor que, amb el que elles viuen, i gens aportar cap missatge dramàtic, que també em sembla molt interessant. La Suli, una de les protagonistes, ho diu, que ella ha viscut moltes coses com a dona, segurament també com a persona de classe treballadora, però tothom, no?
0: Bueno, això de Sempre Vives té una història.
1: A veure, explica'm,
0: jo li havia explicat a la Diana la història aquesta. La meva mare i la iaia i jo anàvem, quan jo era molt jove, a sopar sempre el divendres a la nit a la Barceloneta. I anàvem a un puesto que es deia, jo no sé si ja deu existir ja o no, no hi anàvem mai més, Sempre Viva. I vam agafar amistat amb els propietaris que hi havia en aquell moment del Sempre Viva. I un dia la meva mare pregunta, per què Sempre Viva van posar aquest nom? I ens va explicar la propietària l'anècdota del Sempre Viva. El 1900, el segle passat, un senyor es va enamorar d'una senyoreta, i aquesta senyoreta era trans d'aquella època. I aquesta senyoreta va morir, i llavors va posar ell el nom al local Sempre Viva, en homenatge a la difunta trans que va morir. I a mi em va encantar aquest nom de... Perquè, esclar, tocava més o menys el Sempre Viva.
1: Sempre Viva.
0: Pues mira quina història més maca té la pel·lícula, el documental.
3: La gent que lluita sempre està viva.
0: No, clar, viu eternament, Sempre Viva.
1: Sempre Viva, i aquesta idea que a mi m'agrada de no necessito gaire per viure perquè tinc una fortalesa interior molt gran. Jo crec que vosaltres la teniu.
0: Sí, reina, sí, la tenim.
3: Però sempre els dic, quan jo vaig a fer ponències a les abolicionistes, sempre els dic, la nostra dignitat no la decidiu vosaltres. Perquè tu no decideixes si jo sóc digna o no sóc digna de viure, d'estar en aquest país o en aquest món, o la vida que jo tinc. No la decideixes tu. La decideixo jo, davant de la meva vida, davant de les meves circumstàncies. Tu em jutges, però a mi el que tu em jutgis m'és igual, perquè tu no vius la meva vida ni amb les meves condicions. A més, les persones en la mateixa situació no responem de la mateixa manera, perquè depenem de les vivències, de lo que t'has vivit, en qui has viscut, en qui has conegut, la gent d'aquí està al teu voltant. Llavors, sempre tens que viure i sempre tens que estar viva per la teva vida i la dels que estan al teu voltant.
1: I perquè vosaltres ho esteu, i és aquest documental que ho retrata també, que per cert, quan s'estrena?
2: El 21 de març al Festival de, aquí al Raval, de fet, que s'han esgotat les entrades molt ràpid.
3: En un dia.
2: I
1: però, això vol dir que anirà als cines?
2: Que, encara no ho sabem. De moment intentarem estar als festivals de cine que puguem i després veurem si hi haurà estrena a sales. Esperem que sí.
3: Però és una història per demostrar que hi ha una altra realitat que no volen reconèixer. Per molt que ells la neguin, la nostra realitat existeix. La nostra i la de moltes persones que viuen com nosaltres.
1: I tant. Doncs Marga i Laura, moltíssimes gràcies.
0: Molt agraïda.
1: Sou unes reines.
3: A vosaltres per escoltar-me.
1: I també, evidentment, a la Mar, a la directora, perquè ha fet molt bona feina, la Mar López Zapata.
3: Gràcies. Gràcies sempre per tindre en el seu cor.
0: I tant.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda.
0: Molt agraïda. Ha anat bé, maca?
1: Molt.
0: I ara que has continuat, ara ja estic. Ara ja, ja.
1: Caliente, caliente.
0: Ha anat un torn,
4: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

Ens encanta sortir a les dones i els dies de fora de l'estudi i avui hem anat al Raval a gravar aquestes fantàstiques dones de Siempre Vives, però clar, després hem tornat a l'estudi

0: L'Alba Laguna, que també ha vist moltes pel·lícules, i ha vist moltes pel·lícules sobre prostitució, sobre el carrer, i que hem demanat que ens faci memòria de tot aquest univers, perquè el cine ha sigut una temàtica increïble. Alba, com estàs?
1: Sí, molt bé, molt bé. Bona nit, què tal?
0: Bona nit. Escolta, jo m'imagino que la realitat té poc a veure amb el cine, però a vegades s'acosta o què?
1: Sí, diguéssim que el cinema ha tingut com el seu recorregut, no?, amb aquest personatge que realment ha fascinat des de sempre
0: els homes, jo diria.
1: Els homes, els homes i els directors.
0: Sí.
1: I s'ha tractat de maneres molt diferents, no? I ara intentarem veure una mica aquesta evolució, no? La veritat és que és un personatge que l'hem trobat des d'una comèdia romàntica, no? Super conte de fades, fantasia i tal, fins a...
0: Que tots tenim al cap ja
1: d'aquest... Tots tenim al cap quina és, no?
0: De què estàs parlant.
1: I a més hem escoltat una de les cançons.
0: Sí, sí.
1: Fins a doncs un personatge més fosc, no? Que representa com la part més turbulenta d'una ciutat.
0: I fins i tot, jo crec que a vegades també hi ha hagut un punt misteriós, perquè estic pensant en Belle de Jour del Buñuel.
1: Totalment.
0: Amb la Catherine Deneuve.
1: Bueno, quin escàndol va ser a França, allò, eh?
0: Clar, perquè és una prostituta que en el fons ho gaudeix, podríem dir, o li interessa, o no ho veu com un...
1: Exacte.
0: És a dir, jo crec que sempre les dones, quan han hagut de fer de prostituta, s'han hagut de redimir.
1: Sí.
0: O han hagut de demanar perdó. I quan elles mateixes es consideren treballadores sexuals o això no li veuen un problema, llavors és quan
1: sí,
0: aquí ens arrenquem les pells.
1: I aquí connectem molt justament amb les Sempre Vives,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: t'han explicat, no? Elles estan super contentes de reivindicar el que fan i ho veuen des d'aquest
0: punt. I donar-li un valor,
1: no?
0: També, perquè,
1: un valor,
0: perquè
1: sí,
0: està clar que si no ho fessin elles, ho farien altres dones. És a dir, que és molt difícil erradicar encara que hi ha tot aquest crit abolicionista, és molt difícil erradicar el treball sexual.
1: És delicat.
0: I jo crec que és un moment doncs també que en parlem sempre, però clar, el que és important és que li donem veu a aquestes dones. Però ara parlem de ficció.
1: Vinga.
0: Parlem de ficció, i amb quina pel·lícula comencem?
1: Doncs bé, amb aquesta que estàvem ja comentant, no?, una mica que coneixem tots, perquè és la versió més coneguda de la prostituta, la més idealitzada, i diguem-ho clarament, un blanquejament naïf bestial, no? És Pretty Woman, Julia Roberts, Richard Gere, i realment doncs treballadora sexual que coneix a milionari i viu una història d'amor totalment
0: ja
1: meravellosa.
0: És un oxímoron d'entrada, perquè ja fan que una prostituta s'enamori del seu client, és a dir, és terrible.
1: Sempre a expenses de l'home, no? És ell el que l'educa, a més, no, és que és molt pervers tot això, perquè de fet podem pensar que Richard Gere havia fet de treballador sexual una pel·li, American Gigolo, no? als anys 80, o sigui, una dècada abans. I com se'l presentava aquesta pel·lícula, no sé si la recordeu, però ell se'l presentava com un home culte, intel·ligent, que llegia el diari cada matí, i com es representa la pobra Julia Roberts, si recordem l'escena de l'òpera, no?
0: De l'òpera, de menjar cargols,
1: sí,
0: d'anar a una botiga que la tractin malament perquè no se sap vestir, perquè porta unes botes no sé com...
1: Totalment.
0: És a dir, clar, la mirada del cinema cap a les dones i cap als homes que exerceixen la prostitució ha estat...
1: Exacte, l'home és el salvador, no?, el que la treu d'allà, el que la salva, el que, això que dèiem, no?, l'educa fins i tot, és bèstia. Seguint una mica amb aquesta línia dels anys 90, tota aquesta fantasia romàntica i glamurosa, tenim una proposició indecent, no?, on Demi Moore i Robert Redford. Robert Redford és un milionari que ofereix $1 milió a una parella, a Demi Moore i al seu marit, perquè ella passi una nit amb ell. És a dir...
0: La idea de comprar una dona.
1: Exacte.
0: Que a més ni tan sols ho ha demanat... Ni...
1: Però a més, de la manera amb menys vergonya de... O sigui, és una pel·li que la premissa és aquesta, aquí te la tiro...
0: I ens ho vam empassar, i et diria més, jo crec que tota una generació es va preguntar què faria ella o ell en aquell cas.
1: I tant.
0: Si li semblaria bé que la seva dona fos comprada. Clar. Mira el Ferran Badia com dient, jo era molt jove, no me'n recordo d'això, no sé de què m'esteu parlant, però sí, jo crec que...
1: És que encara t'ho plantejava com un debat, no?
0: Com un debat.
1: Vinga,
0: incòmode.
1: Tinguem aquest debat, i és com, quin debat hem de tenir si la història que està explicant és ultramasclista, no? Un altre cop l'home decideix el que fa amb la seva dona.
0: Exacte, una proposició indecent, aquesta pel·lícula de Robert Redford i Demi Moore, que t'he de dir que jo no recordava els actors. O sigui, ara sí? Mateix, quan ho has dit, recordava la pel·lícula, però crec que vaig esborrar els actors perquè no se'm taquessin, perquè sí. Són dos actors que m'agraden i no volia que es taquessin.
1: Sí, són aquests pecats dels 90, no?
0: Exacte.
2: Listen, have you seen Cindy?
3: Cinderella. Looks like someone has a crush.
2: Cindy's back on the block?
3: Oh, yeah, she's back. She's back and she's going hard.
0: Ai, aquesta pel·lícula que ens encanta, ara parlarem de quina pel·lícula és, però si parlàvem abans, per exemple, doncs la típica de Pretty Woman, fa uns anys, ara als Oscars, que era un parell d'anys,
1: sí,
0: va ja parlar de Nora, d'aquesta pel·lícula que era com una mena de Pretty Woman, per mi, molt millor, molt més divertida i molt més en el moment contemporani, del Sean Baker, que també és un home que ha retratat molt bé el carrer, i ha retratat molt bé les dones. I aquest tall que sentíem, què és?
1: Doncs aquesta és Tangerine, que, si no m'equivoco, és la seva primera pel·li, que la va rodar amb un iPhone i que...
0: És meravellosa, aquesta pel·lícula.
1: És meravellosa i és tan simple, no? Són dues amigues prostitutes trans
0: a Los Angeles.
1: Uh-huh. I a més són afroamericanes, o sigui, és una mica... Ho tenen tot, no? I bé, és seguir el seu dia mentre elles caminen per la ciutat amb complicitat, a vegades es barallen, a vegades riuen, molta naturalitat i va aconseguir realment, jo trobo, una proesa realment.
0: I una pel·lícula de baix pressupost i tot i així, és a dir, una pel·lícula que podem trobar Filmin, que no us espanteu, no estem parlant d'una cosa raríssima, al contrari, és a dir, sembla una pel·lícula d'Almodóvar, però a Los Angeles, jo diria...
1: A Almodóvar li agrada.
0: Exacte, amb aquestes dones meravelloses, que es diu Tangerine i que recomanem moltíssim aquí amb l'Alba Laguna. I aquí vols parlar també d'un documental que jo no l'he vist, es diu Kokomo City.
1: Sí, aquest és més desconegut, diguéssim, no? Però volia també recomanar-lo perquè és un documental que retrata les vides de quatre treballadors sexuals trans i negres, també, que lluiten per sobreviure en un entorn hostil, no? Són les seves vivències, com expliquen el que els hi passa, i la veritat és que és també destacable, malauradament, perquè tota aquesta hostilitat en la que viuen doncs va arribar a un nivell màxim quan, mesos després de l'estrena d'aquest documental als Estats Units, van trobar assassinada a trets a una d'elles, una de les seves protagonistes, la Coco Dadol.
0: Déu-n'hi-do. Kokomo City. També dius que està Filmin, si la volem veure.
1: Es pot recuperar.
0: Doncs escolta, i a Nora, ja ho hem citat abans, però a Nora també estaria en una d'aquestes llistes, jo crec, de pel·lícules que parlen sobre prostitució.
1: Sí, és aquest, no?, el Sean Baker, que retrata també doncs, aquests ambients. Anora comença com una Pretty Woman, no?, que deies tu, sí. Però després el tema és que el conte de fades que semblava amb el milionari, també, no?, en aquest cas rus, doncs es va desmuntant.
0: Es va desmuntant i està molt més lligada als temps que vivim avui, que jo crec que ara una Pretty Woman crec que no ens en passaríem. Vull pensar
1: que no s'atrevirien a fer-la.
0: Escolta, parlàvem de Pedro Almodóvar i tu em vols parlar d'aquest de Pedro Almodóvar, vols fer un especial parlant d'això, que ja ho sé.

0: camí.
1: Escolta, si haguessis de quedar-te amb un dels personatges que més t'ha emocionat de Prostitutes del Almodóvar, no cal que em diguis el nom, que jo ara el nom tampoc el sé, però sí, de la pel·lícula amb quina et quedaries?
2: A veure, jo és que la meva pel·lícula preferida d'Almodóvar és Todo sobre mi madre.
1: Sí?
2: Diria d'Almodóvar i una de les pel·lícules preferides de la meva vida, si no la preferida. És fort, això de dir.
1: Sí,
2: perquè trobo que és una pel·lícula que ho té tot. Ho té tot. Té personatges femenins supertreballats. Té una història molt potent. És Barcelona. Una Barcelona com no acostuma a sortir al cinema. Una Barcelona marginal, no? I després té tot el tema de les relacions entre elles, com construeixen una família de dones escollides i amb vides molt dures, però com s'ajuden entre elles, em sembla molt tendre, em sembla que tot és una meravella, la banda sonora, i amb el tema que ens ocupa, no? De fet, doncs, sí que jo penso que el personatge de la Grado i aquell monòleg que fa, no? Sobre l'autenticitat, de ser qui ets, de reivindicar, de lluitar pels teus somnis, encara que et passin les coses més terribles de la vida. Doncs això, recolzar-te sempre en la gent que t'estima. És que és... No? Què més es pot demanar?
1: Sí, que ja et veig, que emocionada porta tatuat al front l'Alba Laguna al Motobar.
2: A punt per veure la seva nova pel·li.
1: Exacte, que hi ha personatges, en aquesta de Todo sobre mi madre, com la Grado, que era l'Antònia San Juan, aquesta treballadora sexual trans que es converteix en un dels personatges, això, més carismàtics, jo crec, i entranyables de la història d'aquest cineasta manxec. Doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquest viatge pel cinema. A veure si ara, quan acabem, la gent comença a buscar aquestes pel·lícules perquè són bastant accessibles i potser a recordar-les i potser a tornar-les a mirar amb uns altres ulls.
2: És que val la pena justament això.
1: El viatge, no? Per exemple, ara potser podem veure una proposició indecente dient doncs ara jo això...
2: No ho compro.
1: No ho compro, però... Veureu a Robert Redford, això sempre és...
2: Sí, això sí.
1: Doncs, Alba Laguna, fins aviat.
2: Fins aviat, moltes gràcies.
1: Sí, una abraçada. I fins aquí el programa d'avui, que hem fet, com sempre, l'equip de les Dones i els Dies, Montse Comelles, Mireia Dalmau, Roser Parera, Nil Vià, Marian Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.
3: La vida.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Europa no vol que es repeteixi un assalt a la frontera de Ceuta com el 30 i 31 de juliol i ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin a les xarxes socials a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i les xarxes socials del Marroc que inciten a un segon intent dissabte que ve, 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'assalt massiu de finals de juliol va ser precisament la difusió per xarxes de vídeos que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant per territori espanyol. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
7: Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència i utilitzar ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
6: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals, però, eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no han pogut localitzar.
7: Condemnat a mort en absència, el dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou també el germà de l'expresident i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Els familiars de les víctimes ho han celebrat a Damasc. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort.
6: Aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos, per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
7: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris no sabien que el trajecte quedava alterat i això els ha complicat arribar al seu destí.